fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so.
4: Aquest és el so.
3: RAC 105.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Atenció, apassionats del mar! Torna al Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
1: La major exposició del país per triar entre més de 200 iots, catamarans i embarcacions de motor i vela.
0: A més, hi trobaràs les millors marques i les últimes novetats en accessoris, serveis, submarinisme i esports aquàtics.
1: Vine al Saló Nàutic de Fira de Barcelona, del 14 al 18 d'octubre, al Port Vell.
0: Entrades a salonnautico.com.

0: Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Felicitats pel programa.

bon dia, bona hora, benvingudes i benvinguts al Matí de Codina de RAC 105. Tornem a engegar el motor de la ràdio en directe matinera. No passa ni un minut a les 6 del matí d'aquest 7 d'octubre del 2026, que ja és dimecres, li tenim el peu al coll a la setmana, got mig ple, gràcies per acompanyar-nos, sigui quina sigui la teva situació, context, aquesta hora, bé sigui treballant, ja viatjant amb el teu cotxe a casa, al lavabo, fent el primer pipí, sortint de la dutxa, abriga't que fa una mica de fresqueta... I endavant, energia, escolta, predisposició, l'actitud, ja sabeu que és sempre la meitat de l'èxit. Petons de l'Ernest Codina i moltes gràcies per acompanyar-nos. Fem un cop d'ull als mapes del temps, que darrerament ja sabeu que cada dia hi ha novetats i revolució, pluges torrencials, doncs sembla que hi haurà tempestes avui i demà. I per què? Doncs perquè els vents humits de llevant giraran al nord-oest i seran una mica més secs, tot i que encara hi haurà entrades locals d'humitat entre Girona, Barcelona i el nord de Tarragona. Això ho barregem una mica amb l'aire fred en altura i ja ho tenim. Ruixats, calamarsades... Avui, tempestes a primera hora sobre el mar. De moment sobre el mar, a prop de la costa de Barcelona. A la tarda, ruixats i tempestes irregulars. Més fresca cap a l'interior, sense grans canvis a la costa. I demà, també ruixats i calamarsades entre Girona i Barcelona. Ambient fresquet i vent de tramuntana i mestral. De seguida, detallem una mica més aquesta primera crònica amb la Mònica Usart, que vindrà aquí a l'estudi. Doncs va, com dèiem, endavant i força, que ja és dimecres, i creieu-me que si comenceu el dia amb nosaltres, la jornada serà més amena i farà baixada des d'aquest mateix moment ja, eh? Avui la cosa promet perquè portem molta teca, més enllà dels virals i les notícies boges de cada matí, tindrem tota la informació d'última hora sobre el procés electoral, la indisciplina d'Mbappé i Cristiano Ronaldo, que també, evidentment, és un dels noms propis perquè ha abandonat la selecció i està enfrontat amb el seu entrenador. Hem d'abordar també el partit de Croàcia-Espanya de la Lliga de les Nacions, i també celebrarem el Dia Mundial dels Calbs, amb especial dedicatòria al nostre company Alan Lillo. I també escoltarem avui en Sergi Ferrer amb una carta d'homenatge que li ha dedicat a Leo Messi, que aquesta nit passada ha jugat el seu últim partit amb l'Albiceleste, ha marcat un gol de penal, 3-0, hi ha declaracions, evidentment, de l'astre argentí, ho escoltarem tot plegat aquí, al Matina Codina. A més, ara que el Tribunal Constitucional ha aplanat el terreny a l'amnistia, obrirem línies amb Waterloo per comprovar si l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ja ho té tot a punt per tornar a Catalunya, i com cada matí tindrem les orelles ben pendents a la previsió meteorològica, repassarem el més destacat que hem vist a la tele, que hi ha moltes cosetes, i un dimecres més sucarem el pa a la salsa rosa del cor amb la Mar Puga. I tenim moltes més coses al tinter, preparades per distreure't, per entretenir-te i, sobretot, per complir l'objectiu principal d'aquest mitjà, d'aquest ofici de la ràdio, que és entretenir-te, acompanyar-te. La companyia és el més important a aquesta hora del matí, en què molts sentim la solitud, però amb artistes com Aitana i cançons com Connexió, sigui que el dia comença de nassos. Benvinguts. Benvinguts.

0: Mar Puga, quin motiu has trobat avui per llevar-te?
1: Avui el motiu és per mi, també pels fans de La Oreja de Van Gogh.
0: Ostres!
1: Sí! Sin nombre, un montón de ilusión. Les cançons de la banda basca es convertiran en pel·lícula. Fernando González Molina, que és el director de Cronos, Tres metres sobre el cielo, un director de cine, Marta.
0: Bon currículum.
1: Ha escrit i dirigirà Puedes contar conmigo. Molt fort. Sí, una pel·lícula musical romàntica on les cançons de La Oreja de Van Gogh seran el fil conductor. No serà una pel·lícula sobre la vida del grup, ni un biòpic, sinó una història completament original on justament aquestes cançons seran protagonistes d'acompanyar aquesta trama d'amor, desamor, amistat, nostàlgia...
0: Sortirà la Leire, bueno, ella no, però és a dir, suposo que es parlarà d'aquest episodi.
1: No, això no se sap.
0: Absolutament ineludible.
1: El que sí se sap és que els mateixos membres de La Oreja de Van Gogh participaran en la producció executiva. Per tant, està allà el tema ficat.
0: Queda clar que han tornat per factura aquesta.
2: Home, i tant.
1: És tot un negoci.
2: No me recuerda a Luca, que també se iba quedando mi dinero. Podríamos hacer una película, Luca.
1: Ah, mira.
3: Podríamos hacer una película una hora y media y yo insultándote de lo tonto que eres.
1: Y de la operación de la nariz.
0: Us excita o us fa por que es faci aquesta mena de musical de La Oreja de Van Gogh?
1: A mi m'encanta.
4: A mi ni una cosa ni l'altra. Em fa mandra.
1: Te la pela.
2: Sí, la idea. Estic bastant amb el Toni. Hi ha mandra ja aquesta història.
4: Mandra ja, La Oreja de Van Gogh, ja està bé.
1: A mi m'agrada perquè no deixa de ser un musical d'amor.
2: Però a tu tots els musicals t'agraden. No tens criteri perquè t'agraden tots els musicals.
0: Ahir vaig sentir els companys de RAC1 que deien que això seria com una mena de Mamma Mia i vaig pensar, li encantarà la Mar Puga.
2: Donaré la torra.
3: Falta la Rocío Jurado o algo així i llavors ja, bueno, t'empadrones al teatre.
2: És morta.
5: Fins i tot el papa va venir a Catalunya per poder escoltar el Matina Codina. De 6 a 11 amb Ernest Codina. A RAC1.

0: veure, Millo, a la revuelta, evidentment, no han passat per alt la convocatòria d'eleccions, eh?
1: Exacte. D'entrada estan molt contents perquè han tornat a superar en audiències a l'Hormiguero.
2: Ah, sí? Sí?
1: Crec que ho han fet només en dues ocasions en el acabat de temporada.
0: Dijous passat, l'Hormiguero, que això sí que feia molt temps que no passava, va quedar tercer.
1: Exacte.
0: Després van portar un advocat a la revuelta, especialista en temes d'habitatge.
3: Sí.
0: Van fer la segona millor xifra d'aquell vespre.
3: Pedro Sánchez,
0: i va quedar número Horizonte, que tenia de convidada, oh, quina sorpresa, tu, Isabel Díaz Ayuso.
2: Ah, quina casualitat.
0: Sí, però el més vist d'Espanya, tu.
2: Clar.
1: És molt irregular l'audiència de la revuelta, perquè ja va haver un dia que van quedar tercers, no només per... No, quarts, per darrere de l'Hormiguero, de Horizonte, però fins i tot de First Dates.
2: Oh,
1: la revuelta. No,
2: Cullera.
1: Vull dir que l'audiència està com boja.
0: El programa d'extrema dreta preferit de tots els feixistes. Va, què va passar ahir la revuelta?
1: Bueno, doncs que no tot és alegria pels integrants d'aquest programa, perquè ahir vam parlar de l'anunci aquest de les eleccions, com comentaves, i davant una victòria de la dreta, que diuen que és el que passarà segurament, Broncano ja està fent números i està veient els altres membres del programa a veure quin futur tindran cadascun d'ells.
4: Vaya nostalgia 2019 cuando votamos 7 veces, ¿eh? Otra vez ahora. A por el voto. ¿Has visto que han salido ya dos sondeos, con los dos resultados más probables, Ricardo?
3: Se sabe un poco cómo va a ser todo, sí, sí.
4: Sí, uno de ellos dice que el resultado más probable es que la gente diga, ay, mi madre, la que se ha liado.
3: Cuidadín.
4: Y la otra posibilidad es que la gente diga, me cago en mi puta.
3: Pero se van a quedar unas cenitas de Nochebuena que las quiero yo, las bueno, quiero yo. Bueno.
5: A lo mejor voto al PP para alargar las navidades.
4: Yo creo que podríamos seguir.
5: Joder.
4: Ya lo hemos dicho, habría que seguir haciendo cambios durante estos meses. Ricardo, a ti hay que meterte igual en una residencia de ancianos de la Comunidad de Madrid.
3: Lo que pensaba es que te podías presentar todas las elecciones.
4: No, imagínate, claro.
3: ¿Y si ganas le das un programa a Pedro Sánchez?
4: Pero
0: no subestimeu Pedro Sánchez, que té la flor al cul i encara pot ser que ho guanyi o sumi amb algun dels seus socis per tornar a formar govern, no? Vull dir que això podria passar tranquil·lament.
6: Està Gabriel Rufián ahí, està pendiente de Villamada, así que tranquilo.
2: Sí, està escalfant la banda.
1: Sí, senyor. Escolta, anem a la Isla de las Tentaciones.
2: Ai, sí.
1: Que s'ha fet viral, perquè ha passat una cosa que és extraordinària.
7: Què?
1: I és un dels participants, un dels infidels, perquè tots són infidels allà dins.
0: Sí. Va a perla el Rubén.
1: El Rubén, exacte. Doncs,
2: perdoneu, Rubén o Rubén?
0: Igual.
2: Matís important, no?
6: Home,
2: no?
6: Si és la Isla de las Tentaciones és Rubén.
7: Sí? Rubén.
6: Hauria de ser el Rubén.
1: Sempre els hi diuen al l'intrevés. No? Vale, doncs el Rubén. Li han fet una confrontació, però no diríeu mai amb qui.
7: Amb qui?
1: No amb la seva parella.
2: Oh.
1: Sinó amb la seva sogra.
7: Ostres! Home!
1: Perquè el tio és un infidel de nassos i han dit, ara t'has de veure amb la mare de la teva parella.
0: A part d'un manipulador, és un infidel que li ha fotut les banyes, que ell hagi confessat 26 vegades a la nòvia.
1: Bueno,
2: senyor.
8: ¿Tú hubieras perdonado tantas infidelidades?
9: Yo no.
8: ¿Y qué te ha dicho tu hijo?
9: Porque los quiere. Pero tú vas a olvidar eso. Es que va a estar pendiente constantemente porque cada vez que él se atrasa o lo llama y no se lo coge, ya está pensando que está con otra.
8: Eso es lo que está pasando todo este tiempo.
10: Sí, Gema duda si no le contesto.
9: Bueno, últimamente ya no. ¿Y tú?
10: ¿Y yo qué?
9: Porque tú se atrasa a ella y la llamaste diciéndole que dónde estaba.
10: Sari, las únicas veces que yo llamo a tu hija por el tema de la ubicación es por seguridad.
9: Tú eres muy celoso. Siempre me has dicho, es muy difícil ser novio de tu hija.
10: Porque es muy complicado.
9: ¿Pero por qué?
10: Porque todos los días tiene algo que contarme. Me ha escrito un famoso, me han dicho,
9: no,
10: me han dicho esto por la calle.
9: ¿Y qué culpa tiene ella de ser tan guapa?
10: Pues mira, la parista sí de bien, ¿yo qué te digo?
0: Pues que,
7: Ara m'he de contar Red Flags.
0: És que no té cap marge aquest tio, haver fotut les banyes, no?, per ser tan controlador i que no suporti ni que expliqui la seva xicota que li ha escrit un famós per DM, no?
1: No és comparable una cosa amb l'altra. No és el mateix posar les banyes que la noia li escrigui un noi.
0: Així jo quina sogra més tova, la Xari, perquè jo ara estava pensant mentre escoltava el tall que jo li foto les banyes 26 vegades a algunes de la meva ex i alguna de les meves ex-sogres m'agafen i em pengen a la plaça
6: d'un cocotero allà a la illa
0: un judici públic em lapiden. Alan Lillo, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
11: Els teus veïns sempre es queixen del soroll que fas.
12: Tu!
11: Excepte quan poses a tot volum el Matina Codina, el programa amb més consens des de l'entresol fins a l'àtic. Cada matí a RAC 105 i el segon tercera. The morning.

0: Wikipedia honesta de Pedro Sánchez.
1: Oh, wow.
0: Pedro Sánchez Pérez Castejón neix a Madrid el 29 de febrer de 1972. És un polític espanyol, secretari general del PSOE, president supervivent del govern d'Espanya des de 2018. No se ria, president, acabo d'empezar. Va néixer d'una camada de gossos a un barri de Madrid i de seguida la protectora el va donar a la família Sánchez Castejón. Des de ben petit, els seus pares van inculcar-li els valors socialistes, cosa que va costar-li molts càstigs a l'escola per mentider. Quan li preguntaven si havia fet alguna cosa dolenta, ell responia...
2: La resposta és bien sencilla, no.
0: I era mentida. Va créixer. Com tota la gent alta, va jugar a bàsquet fins als 21 anys amb fins exclusivament reproductius. I després d'estudiar econòmiques, es va deixar dur per la política conciliadora i pactista de Felipe González, consistent a torturar bascos innocents. És broma, presumptament tot. Que buena. El Pedro, com tants altres líders socialistes, va desenvolupar una al·lèrgia de ben jove a treballar a l'empresa privada. I va iniciar així la seva ingesta diària de mamella pública, sent, amb 26 anys, assessor al Parlament Europeu.
3: Home.
0: Després a la ONU. Després de delegat, després regidor de l'Ajuntament de Madrid i finalment no va poder estirar més el xiclet i va haver de treballar uns anys de professor d'universitat, cosa que el va obligar a portar jaquetes de pana i fumar amb pipa, que és com jo m'imagino els professors d'universitat.
4: Que ràpid que escriu el Sergi, és una mentida, com domines la màquina.
0: Sí, veritat, estic amb una mà, amb l'altra està... Quan entrava a les classes, per ser un tio que molava i era profe, exclamava...
2: Hoy vamos a darle caña.
0: I els alumnes deien, buah, com mola el profe econòmiques. El 2009 entra com a diputat despertant passions entre diputades, militants i periodistes, ja que era dels pocs que sabia parlar sense entrebancar-se.
4: Sí, muy guapo y muy atractivo.
3: Ja m'acuerdo, ja.
0: Va aprofitar un impàs per fer una tesi doctoral plagiant algun text aquí, algun text allà, però sense mala intenció, una mica com Eufòria, que tu ho veus i penses... El diablo, però no molesta perquè tots són molt guapos. Quan li preguntaves pel tema, ell responia...
2: Yo creo que esto es un circo.
0: Exacte, i el 2014... El 2014, eh? El 2014. El 2014, Sánchez va ensopegar mentre corria pel parc del Retiro.
3: Ostres!
0: Amb tan mala sort que va aterrar a sobre d'unes flors silvestres i una d'elles se li va ficar al cul. Aquest desafortunat incident acompanyaria la seva sort política per la resta de la seva carrera. Sánchez va protagonitzar un dels episodis més singulars de la política interna del PSOE. Va passar de guanyar les primàries per guapo i fer fora Rajoy i esdevenir secretari general a dimitir per un resultat desastrós de l'èxit al fracàs. I va quedar-se sense escó i va reconstruir la seva candidatura pràcticament des de zero fins a tornar a guanyar les primàries per guapo una altra vegada.
3: És verdad, m'acuerdo.
0: Per guanyar-se la militància va dedicar-se a anar poble per poble amb el Coldo García i el José Luis Ábalos, cosa que va disparar, sens dubte, les visites a les diferents franquícies del Pink Lady.
3: Bueno.
5: Sí, senyor. És verdad, jo he ido a toda.
0: Quan entrava a les àrees de servei per comprar un Frankfurt entre ruta i ruta i seguir conduint, exclamava...
2: Bueno, son las cinco, no he comido...
0: I en només 7 mesos, Sánchez passa de dimitir i quedar fora del Congrés a recuperar la secretaria general del PSOE. Tot això amb la xorra socialista totalment fora del pantaló. Això és la seva biografia. Sánchez s'ha menjat una pandèmia, una massacre a Melilla, infinits casos de corrupció, una dana, una apagada elèctrica nacional, el tema de Ceuta, la mort de Rodalies, la crisi de l'habitatge més gran des del 2008, i ara fa tota la pinta que es menjarà una vaga general amb doble de bacon, cosa que farà que tregui 1.300 recontrabilions de vots.
2: Aquí de lo que estamos hablando es de un problema serio.
0: Sí, senyor. I entre la llista d'aficions de Sánchez, entrant ja en el seu terreny més personal, està escoltar música a Spotify, al running i fer promeses a Catalunya que no complirà.
6: Ja que has de matinar, fes-ho de bon humor.
7: Si escoltes el matí de l'Eulé.
6: Posa el matí a Codina de RAC 105.
7: Amb l'Ernest Codina.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Bon dia, senyores i senyors, i benvinguts a Quan s'apaguen els llums, el programa més íntim pels amants de la ràdio. Avui, amb Andrés Iniesta, el loco.
2: Què?
1: Andrés, la primera pregunta és obligada. Què tal?
2: Pues... bueno, la respuesta supongo que también es obligada. Bien, gracias.
1: Una curiositat que la gent no sap és que l'Andrés duia el 8 a la samarreta.
2: Hombre, eso creo que Luis, que lo sabe todo el mundo, ¿no? Si se vendían en las camisetas en todas las tiendas de España y del extranjero.
1: Si el 8, pel que fos, en supegués i es posés horitzontal,
2: sí,
1: és un infinit. Perquè l'Andrés Iniesta és infinit.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matí a Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Ahir escoltava una crònica del concert de la Shakira al Macondo Park i es veu que no pots anar ni a pixar, eh? De la quantitat de tamassos per metre quadrat que té la dona en el seu sarró, eh? I als seus 49 anys, quin físic i quina exhibició que va fer. Per més inri, ara presenta aquesta nova cançó Merenguera al costat de Maluma, que es diu Agua. Mira, em ve com anella el dit. Mònica Usar, bon dia.
1: Hola, ui.
0: Bueno, callito, clar que
1: hola,
0: sí.
1: Hola, bon dia.
0: Hola.
1: Perdó, eh? Com és que... Estem forçant molt aquests dies, la veu.
0: Portàvem 2 minuts parlant.
1: Ja.
0: Ni un gall. Obrim el micro i ja està.
1: Perquè he volgut com agafar més força, saps? Entonar més millor.
0: Però la gent abraça molt aquests moments.
1: Clar que sí, home.
0: Què? L'aigua? Seguirà avui o no?
1: Sí, continuem amb aquestes pluges. Comencem el dia de moment amb força núvols, molta humitat, moltes boires, algun ruixat cap al Pallars, ho saps, però serà sobretot a partir de mig matí, mig dia, quan tornen els ruixats a moltes comarques, especialment Pirineu, Prepirineu, Prelitoral i punts de l'interior, de manera més irregular també la línia de la costa. Hi ha avisos del Meteocat un dia més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora i amb tempesta i amb calamar. S'haurem d'anar esperant què passa durant la tarda, perquè ja veieu que aquests últims dies doncs hi ha algunes tempestes que queden més estancades o que agafen més intensitat que estan portant problemes. Per tant, de nou dia, amb l'ull posat a les pluges, demà també, però a partir de divendres més calma.
0: Perfecte. La Mònica ha de marxar, però em deia que pel que fa als concerts d'Oques Grasses, el d'avui no perillaria tant, tot i que a la tarda hi pot haver pluja. Ella posaria més en risc el de demà dijous. Avui, si teniu entrades teòricament, ara mateix, sobre el paper, ha de ploure a la tarda abans del concert. Ja sabem que darrerament les tempestes, les pluges, tenen una intensitat sorpresa, per tant pot ser que sigui una cosa més aviat anecdòtica, aïllada, o que entri ben humit del mar, que la cosa s'emprenyi i veurem què passa. Però, de moment, sembla que avui el concert d'Oques Grasses s'ha de poder fer, veurem què passa demà. És que el temps està canviant, està carregat de contrastos. I també està la Terra molt enfadada, perquè l'hem maltractat durant molts anys, llavors passa el que passa. Bé, ho anirem explicant al Matina Codina, la Mònica Usarta serà aquí amb nosaltres cada hora. Ara passa 1:45. Escoltem, a veure, quina poso? Mira, posaré Oques Grasses, va, tu. Posarem Petaro d'Oques Grasses. I de seguida totes les notícies del dia. Avui no van els trens, no va l'aeroport del Prat. S'han cancel·lat de matinada una 20ena de vols perquè la torre de control s'ha quedat sense llum. Ara ho expliquem.

Sembla que el cel, de moment, els ho està posant bastant complicat. Havien de fer un concert que era dimarts, no? Sí, ahir? O dilluns, ara no recordo, és igual. No van poder per la pluja. Avui hi hauria d'haver el segon i ara hauran de fer quatre de seguits fins al dissabte, els quatre acomiats, el cel plora el seu adéu. Sembla que de moment hi ha obstacles meteorològics. Esperem que tot pugui tirar endavant, sobretot perquè també hi ha molta gent de fora. Estic parlant de País Valencià, de les Illes Balears, d'altres indrets de Catalunya, doncs que han de saber si venen o no. I veurem si aguanta també la veu de Josep Montero. Quatre concerts seguits, segur que sí, perquè és una autèntica màquina. Serà molt emocionant veure com 55.000 persones a cadascun dels concerts canten cançons com aquesta que hem deixat darrere. Sona ja la base de l'informatiu de fons i és que hem d'explicar moltes coses a aquesta hora. Ara són 6:45. Heu de saber que els aiguats de les últimes hores han provocat noves afectacions a Rodalies i a aquesta hora doncs, no hi ha cap línia que funcioni amb normalitat. Per tant, un dia més, caos a Rodalies, tu. I avui s'extén també el problema a l'aeroport del Prat i és que de matinada s'han cancel·lat una vintena de vols perquè la torre de control s'ha quedat sense llum. Pel que sembla, també és efecte del temporal. Si havíeu d'agafar un vol avui, informeu-vos perquè la cosa pinta negra. Per acabar-ho d'arrodonir, aquesta tarda s'esperen noves tempestes. Com dèiem, la Mònica ens ha dit que serà més aviat de tarda, no tant al vespre. Després intentarem treure'n més informació i sapigueu també que un altre dels noms del dia és Carles Puigdemont, que no tornarà a Catalunya fins que el Suprem li apliqui l'amnistia definitivament. Li han aixecat l'ordre de detenció a ell, a Lluís Puig i també a Toni Comín. Tot i això, esperaran que Pablo Llarena els amnistii del tot i això encara pot trigar unes quantes setmanes. I Leo Messi s'ha acomiadat aquesta matinada de la selecció argentina amb un gran homenatge al Monumental de Buenos Aires. L'estadi del River Plate s'ha omplert amb 85.000 persones que volien dir adéu al que per molts és el millor jugador de tota la història del futbol, d'aquest esport, de l'esport rei. El Partit Popular comença a comprar el discurs de la tupinada electoral de Isabel Díaz Ayuso. És bastant lamentable. La portaveu del PP al Congrés també ha posat en dubte que votar per correu sigui segur, però Borja Semper del Partit Popular també se'n desmarca, igual que la Moncloa diu que és completament segur. I avui està previst que tornin a entrar en vigor els dos decrets d'habitatge que van provocar l'avançament electoral. S'han aprovat de nou al Consell de Ministres i avui s'han de publicar al BOE. Després es votaran a la Comissió Permanent del Congrés en què Junts, Vox i PP no poden vetar-los, perquè es vota per majoria simple. I ha mort als 102 anys Eva Marie Saint, una de les últimes actrius de l'època daurada de Hollywood. Va guanyar un Òscar en el seu debut amb La llei del silenci, però tothom la recorda per protagonitzar Perseguit per la mort d'Alfred Hitchcock amb Cary Grant. Doncs això seria tot. Hi ha problemes també a diverses carreteres. Ho repassarem de seguida amb el Ferran Arandiga, sobretot carreteres del sud, Baix Ebre, Benifallet, també entre Xerta i Paüls i entre Franqueses del Vallès i Canovelles a la C352.

0: Ventiles casa teva però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol.
1: Centre comercial Gran Via 2.
2: Sí, el proper 7 d'octubre al Centre comercial Gran Via 2. Hi trobaràs de tot per a la llar, decoració, bricolatge i bellesa. Tot el que necessites i, com sempre, el millor preu.
3: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA només aquesta setmana. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
4: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
5: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
6: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta'm més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
9: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
10: Abans, per posar la ràdio,
11: havies de buscar el botó, girar la roda, buscar la freqüència, tocar-ho tot fins que sonés alguna cosa. I ara...
10: posa RAC 105.
11: I ja està.
10: Perquè si tens un aparell intel·ligent a casa, també tens una manera molt fàcil d'escoltar RAC 105. Només has de parlar.
11: RAC 105.
12: Demana-la i sona.
13: Hola, RAC 105.
14: RAC 105.
15: M'encanta, m'encanta, m'encanta.
14: La meva ràdio de cada dia.
16: Només us puc dir gràcies per ser el meu despertador cada dia.
14: Us estimo tots.
17: Mare meva, sense vosaltres, jo crec que arribo a la feina i em dormo. RAC, come on.
10: 105. Matina Codina, Best Moments.
18: Pedro Sánchez Pérez Castejón neix a Madrid el 29 de febrer de 1972. Va néixer d'una camada de gossos a un barri de Madrid i de seguida la protectora el va donar a la família Sánchez Castejón. Des de ben petit, els seus pares van inculcar-li els valors socialistes, cosa que va costar-li molts càstigs a l'escola per mentider. El Pedro, com tants altres líders socialistes, va desenvolupar una al·lèrgia de ben jove a treballar a l'empresa privada i va iniciar així la seva ingesta diària de mamella pública sent. Amb 26 anys, assessor al Parlament Europeu.
19: Home.
18: Després a la ONU. Després delegat, després regidor de l'Ajuntament de Madrid i finalment no va poder estirar més el xiclet i va haver de treballar uns anys de professor d'universitat. El 2014, Sánchez va ensopegar mentre corria pel Parc del Retiro.
19: Ostres!
18: Amb tan mala sort que va aterrar a sobre d'unes flors silvestres i una d'elles se li va ficar al cul.
10: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Háblame, Puga.
1: Buen día.
0: Ah, vale, el micro en directe, ja no hi ha cap tipus aquí de complexa ni de mesura. Programa totalment enchained, desencadenat, gràcies també a la nostra música festiva, que també ens empenya a fer una mica el tonto i a celebrar la vida. 6:45 del matí, bon dia, Mar, eh?
1: Bon dia, carinyo, ara, què tal?
0: Home, bé, content de veure't,
1: sí,
0: sempre és una alegria.
1: Sí, jo també, de veure't a tu.
0: Pensa que ara hi ha moltes ànimes que estan solitàries començant el seu dia, i jo tinc la gran sort de començar-lo amb tu,
1: eh?
0: I ells amb nosaltres.
1: Clar.
0: Que passa que no ens veiem.
1: I nosaltres amb ells,
0: sí,
1: també.
0: Sí, tant que sí, ens, la notem, l'energia.
1: Tothom té sort.
0: Gràcies per ser-hi, tots plegats. A veure, em deies que t'has passat la nit plorant perquè has vist Velvet.
1: He plorat.
0: Ja, és que, de veritat.
1: No, vinc tova. Vaig plorar ahir a la nit, he plorat aquest matí. He dormit poques hores. Ahir vaig acabar la temporada de Velvet, l'última.
0: Però t'endues, això, aquesta sèrie?
1: Uf, no ho saps, eh? No, estava amb ma mare, que l'hem seguit juntes des de... Tot això es va iniciar perquè el Max Iglesias i Aitana Sánchez Gijón,
0: sí,
1: suposadament estan enrotllats. I jo vaig dir, uau, si es van conèixer Velvet, una sèrie que fa anys que no veig. Perquè allà em vaig enganxar amb la meva mare i ahir la vam acabar.
0: Tu que em coneixes, creus que m'agradaria a mi Velvet o no? Perquè ara estic una mica òrfada, no sé
1: què mirar. És que a part de ser d'amor, és tan interessant, però tant. O sigui, sí, és de les millors sèries que s'ha fet. I posteriorment, un cop va acabar Velvet, vaig discutir amb la meva mare.
0: Demanar-li perdó públicament. Que és una cosa
1: I vinc trista.
0: Que és una cosa que jo t'he demanat ara fora d'antena.
1: No, i vull fer-ho, vull demanar-li disculpes.
0: La meva mare es fa gran i jo ara cedeixo molt.
1: Ai, pare, no, és que em posaré a plorar perquè estic més tova, estic més sensible, porto malament això del peu, perquè... I és una tonteria, perquè tampoc és per tant.
0: Estàs
1: total,
0: molt bé, a casa.
1: Que la meva mare, pues, m'està ajudant un muntó, està allà cada dia, es desperta, m'ajuda...
0: I tu com li compenses?
1: És que tinc ganes de plorar,
0: tu
1: no és broma.
0: Tu com li compenses?
1: I
0: amb
1: jo,
0: pues, mal humor,
1: li contesto malament i em sento fatal. I vinc, pues, plorant.
0: Sempre maltractem una mica més la gent que estimem.
1: Sí, tio, i em sap greu, perquè ella està a tope amb mi i no és just. I li demano perdó des d'aquí. Jo, quina manera de començar el dia.
0: No sé si li arribarà.
1: Segur que sí.
0: Creus que està escoltant la ràdio ara?
1: Segur, i li vull dir que l'estimo molt.
0: I ara està plorant a casa. Tothom plorant, hòstia, tu, el programa més feliç de la ràdio. Però bueno, som humans, eh?
1: Però bueno, t'ho dic, vull plorar, doncs plorem, ja està, no passa res.
0: Com deia el Rajoy, somos no sé què, no? Somos... ara me'n recordo.
1: No sé.
0: I som persones humanes,
1: sí.
0: No és igual. Escolta, passen gairebé 3 minuts a 3:45, així és com comencem el dia amb els sentiments a flor de pell. Si vols, entrem ja en matèria. Amb
1: millor, va, que la gent no té la culpa.
0: A mi m'agradava més el morbo de del Maxi Iglesias i la
1: Itana Sánchez, teoria, Gijón,
0: que encara deuen estar...
1: En teoria segueixen junts.
0: Sí, bueno, molt bé.
1: No sé.
0: Vinga, jo només vull dir una cosa, que és que tu i la teva mare sou simple de bèstia.

0: aquesta versió tan bona.
1: És bona, eh? L'he trobat i he dit, això ho hem de posar.
0: Tamarral, no? Per què estem escoltant la Tina Turner?
1: Doncs perquè avui no és una bona notícia, però fa un any que es va morir el fill de la Tina Turner, el Ike Turner Jr. Va morir, doncs, un 7 d'octubre, perdó, del 2025. Hey! I escoltem Cats. Això és del musical Cats, a tu no et deu sonar. Fa 44 anys que s'estrenava aquest musical a Broadway, a Nova York, i va seguir en cartellera durant 18 anys, déu-n'hi-do.
0: Tu que ets experta en musicals, estaria al top 3, Cats, o no?
1: No, no l'he vist. He fet aquest número musical, jo l'he ballat, i té música molt bona, però no l'he vist mai, he vist la pel·lícula, i està bé.
0: Home, tu com a bona gateta te l'has de mirar.
1: Miau. Epa! I aquí estem escoltant, Ernest.
0: Amb el Pitbull.
1: Pitbull, el calb, i és que avui és el Dia Mundial dels Calbs.
0: Sí, escolta, el mes que ve... oferiré un concert al Palau Sant Jordi, Pitbull.
1: Ah, sí? Aniràs o què?
0: No descarto anar-hi.
1: Compte.
0: Tampoc és sang de la meva devoció, però crec que ha de ser una bona festa i tal com està el pati, jo estic molt celebrador últimament.
1: Ves, doncs celebra.
0: Quins famosos bufaran avui les espelmes, Mar?
1: Doncs mira, avui el president de Rússia, Vladimir Putin, fa 74 anys, mare de Déu. També l'expilot de ral·lis, Marc Coman, fa 50. I seguirem amb cantants i molt bons, el Tony Braxton, que en fa 59. També el músic Tom York, que en fa 58.
0: Aquesta cançó és boníssima.
1: Oh.
0: Mare meva!
1: Ah!

0: I qui més, Fanjo?
1: I ara s'atura el món. Luis Capaldi, en fa 30.
0: És el meu britànic preferit.
1: Mora de Déu.
0: Estimo aquest tio, literalment, eh? Sí. L'estimo, eh? Ja sabem que pateix síndrome de Tourette, ha ofert...
1: És
0: un tio que és molt simpàtic a les xarxes socials, té aquesta veu que és extraordinària, i es fa estima molt al Luis Capaldi. Quants has dit que en fa, el Luis?
1: En fa 30.
0: 30, mira que jove. Sí. Què diuen els astres avui?
1: Doncs mira, avui diuen que si ets verge, avui ets el signe que pot trobar la sort on menys ho espera. Dimecres, una situació quotidiana pot acabar portant-te una petita gran alegria. Si ets aquari, ets el signe que pot fer un canvi que et convé. Avui sí, alguna cosa et farà pensar que ja és hora de provar una via diferent, surt de la rutina. I si ets capricorn, ets el signe que pot endur-se una petita victòria. Potser no serà cap gran èxit, però aconseguiràs allò que feia dies que estaves perseguint.
0: Molt bé, avui per reial decret he imposat el hit per sortir del llit. Trobo que com a director del programa tant en tant em puc permetre aquesta llicència.
1: I crec que l'has de presentar tu.
0: Sí, avui fa 30 anys Luis Capaldi, escoltem Forget Me.
1: Oh! Day

0: Doncs aquest és el meu estat d'ànima a la tardor, eh? Estic així una mica més tubet, m'agraden aquestes cançons melòdiques, romàntiques, de desamor. Luis Capaldi, fa 30 anys, Forget Me. Anem a saber com estan les carreteres, si estan per oblidar o no.
1: Gili Movento, concessionari oficial Gili a Sant Boi de Llobregat, patrocina aquest espai.
0: Ferran Aràndiga, si no m'equivoco, hi ha algunes carreteres tallades a aquesta hora del matí.
2: Bon dia, doncs, efectivament, comencem una jornada més pendents d'aquestes noves afectacions, algunes viàries per les pluges. Recordem, a hores d'ara, ja tallades fins a 4 vies. A Benifallet es talla la C43 per risc d'esllavissades i també la T301 per inundacions. A Xerta es talla la TV-3541 i també, en aquest cas, es talla el túnel de les Franqueses, que ja estava tallat des de diumenge, a les Franqueses del Vallès, que continua tallat, recordem, per inundacions. Per altra banda, hem de recordar que a la C17, a l'altura de Lliçà d'Amunt, en direcció a Barcelona, queda un carril de circulació tallat i també la sortida mateix de Lliçà d'Amunt. Per altra banda, doncs tenim a hores d'ara, més enllà d'aquestes incidències, dos accidents. Un ha estat a la C25 a Santa Coloma de Farners en direcció Lleida, que talla un carril de circulació. El segon ha estat a la GI554 a Esponellà, en ambdós sentits de la marxa, que obliga a obrir un pas alternatiu. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Anem a veure. Si penses que la mobilitat sostenible és un conte, dona-hi una volta. Si creus que la seguretat més avançada és només per uns quants privilegiats, dona-hi una volta. I si penses que tots els híbrids endollables són iguals, puja al nou Geely Starrai EMI i dona-hi una volta. Geely, i puges? Consulta condicions. Geely Movento, concessionari oficial Geely a Sant Boi de Llobregat.
3: Matina Codina, abans de les 7.
4: Qui em truca ara, tio?
3: L'Arnau Mulet.
0: Ja el tenim aquí, Mulet, bon dia.
5: Ei, bon dia, Catalunya, Osona.
6: Hola.
5: Països catalans, Europa, el món, què tal, com esteu, família? Tot bé o què?
6: Bé.
0: Això m'ho has de dir tu. A veure, no tenim gaire temps avui, Mulet? Vull dir, tenim dos minuts i mig. Jo estic molt content de saludar-te. No sé si has pogut trobar allò que t'he demanat que em portessis a la ràdio o no.
5: Però això m'ho dius fora d'antena, encara no ho he trobat.
0: Val, és que...
5: Encara no ho he trobat. Però ara, quan aparqui, aniré direcció cap a la ràdio i pararé a un bar a comprar-te això, que no direm en antena, que ho diré, no ho diguis.
0: No. M'ha de portar una cosa que necessito aquesta
6: matí.
0: Ai,
6: nervis.
0: No, és important per fer el programa, eh? Després ho explicarem. Després, més tard ho explicarem. Escolta'm, avui el tio m'ha escrit, que eren 5:45 del matí, i m'ha dit, avui porto una parideta divertida. A veure quina és aquesta parideta divertida.
6: Què vol dir això?
5: Doncs efectivament, a veure, no vinc amb cap tema profund, no porto cap estudi científic, no porto res sobre salut. Ahir al vespre plovia a casa, estava doncs després de tot el dia de córrer amunt i avall per arribar tots, sabem això que ens devem molt d'hora, venim a Barcelona, en fi, tota la tarda fent de pare. Estava una mica de bajona, amics, us diré així de clar.
0: Normal, ets humà, ets humà.
5: Sí. Llavors, tot fent scroll per el meu Instagram, em va sortir un tio que em va animar al vespre i crec que és completament necessari començar el dia així.
0: Aquest és el personatge que va fer feliç ahir, Arnau Mulet.
7: Güey, no hay nadie más pendejo que tú mismo pensando que no lo vas a lograr. Ya lo estás logrando, güey. Ya lo estás logrando. Date cuenta, fíjate. Mira para atrás, no estamos donde estábamos. Ponte las pilas, que ya lo estás logrando. Llora, brinca, baila. Ya lo estás logrando. Solo te falta un poquitito más.
0: Mira, ens hem estalviat una mica de psicòleg,
5: ja
0: eh? Que fàcil, no? És veritat.
6: Gràcies.
0: Que a vegades ens han d'obrir els ulls.
6: Sí,
0: no?
5: Clar.
0: Perquè sempre estem amb aquesta autoexigència.
6: Absoluta.
0: No? I aquesta autopercepció esbiaixada moltes vegades, a dir... Hòstia, no estic triomfant, les coses no em van bé i és totalment fals. Mulet, moltes gràcies, eh?
5: Correcte. Date cuenta, amigo.
6: Date
5: ¿vale?
6: Cuenta.
0: Mulet, et puc dir una cosa?
5: Digue'm.
0: Lo estás logrando. Date cuenta.
5: Gràcies, gràcies. Tu també.
3: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
8: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
9: Inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb megadescomptes com el 15% en alimentació. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 8 d'octubre a Carrefour.
10: Sóc la Raquel de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa? Un cop l'has vist, ja no deixes de veure'l una vegada i una altra. Demana cita a Carlàs.es i ho arreglem en 30 minuts. A més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
11: Carlàs canvia, Carlàs repara.
12: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
4: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
6: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
13: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
14: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
15: 7, 12, 19, 28 i 50, els sols, l'1 i el 6.
14: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
3: Matina Codina, l'única addicció que millora la teva salut i la dels que t'envolten. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
0: Bon dia, bona hora. A les 7 en punt del matí d'aquest dia 7 d'octubre del 2026, dimecres, got mig ple. Bon dia, l'Anlillo.
16: Hola, bon dia,
0: bon
16: què
0: dia,
16: tal?
0: Bon dia, Sergi Ferrer.
16: Hola, Ernest.
0: Bon dia, Marc Puga.
17: Hola.
0: Bon dia, Xavi Cazorla. Hola. Aquest és l'equip titular pel programa d'avui. Jo soc Ernest Codina i també hi ha una mosca a l'estudi que,
17: oh,
0: que ens està molestant moltíssim.
17: Estona, eh?
16: Ara fa estona que no la veig. Igual ha marxat, eh?
18: Era que
16: no.
18: Li pego un porrasso.
0: Mira, doncs, ens aniria molt bé. Jo hi ha hagut una estona que he vist la Mar que estava fent...
17: És que des de que ha entrat,
0: signes,
17: no? La tenia la cara...
0: Mira, està passant per aquí. No, s'estava barallant amb l'aire,
17: sí,
0: saps? I he pensat, què fot? I hi ha una mosca, dic, ets molt exagerada. Però és que realment ha vingut cap al meu sector, que ara està aquí.
16: El micro! Toni, Toni!
17: L'has matat?
0: No sé si l'he matat.
16: No, és que has de, quan vols atacar una mosca, has d'atacar on estarà en el futur, perquè van molt ràpid.
18: Que no vegi, que tingueu por, que no ho noti.
0: Això ho penjarem a les xarxes perquè és terrible que realment estiguem acollonits per una mosca, que és un ésser absolutament insignificant. Ara bé, val la pena dir que és molt molesta.
16: I si se't fot a la boca, què?
0: És que aquesta època estan...
16: N'hi ha moltes.
0: No, i a més estan tontes.
17: Però són com d'estiu, les mosques, no?
18: Sí, estan tontes.
17: Ara una mosca no...
19: Jo me'n recordo a l'escola que deien, és que us distraieu amb una mosca. Jo pensava, home, i tant.
17: I efectivament.
16: Era tan guapo quan veies que la mosca volia sortir i no trobava la finestra de 2x2.
0: Problemes del primer món, realment, també.
17: Jo estic agobiadíssima.
0: Bueno, intentarem fer-la fora. Hi ha coses a fer. A veure, no van els trens i no van els avions avui. No sé si estàveu tant d'això.
16: I nosaltres parlant de la mosca.
0: I nosaltres aquí amb la mosca. Ara ho explicarem.
19: És l'única que vola.
0: Hi ha una cosa, que és que els nostres companys de RAC1, nosaltres som RAC 105, però som la mateixa empresa, al final. La nostra emissora gran, germana, ens ha demanat que fem publicitat de la seva cursa de RAC1, com si no tinguéssim prou oients ells.
17: Home,
16: fem. Llavors,
18: hem de fer el favor.
0: Apunteu-vos a la cursa aquesta que foten a Platja d'Aro. És molt fàcil, heu d'entrar a la cursa de RAC1.cat. És la 11a edició, i això vol dir que les altres han anat bé. Si no, no fas 11 anys una cosa que és una merda, no? Llavors, això està molt bé. El 18 d'octubre aneu a córrer amb ells. Hi haurà el Via Lliure en directe amb el Xavi Bundó. També noms propis de l'emissora, com el Jordi Basté, el Clapés, l'Anna Ballonesta, els Taloners, el Pericé, l'Edu Batlle, el Jaume Molló, els Rapets del Versió i molts més. Inscriviu-vos a la cursa de RAC1.cat. També hem de dir els patrocinis, que no sigui això. L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Sagró hi posen coses.
16: Sí?
0: Només faltaria.
16: Bueno, el poble.
0: Sí, el poble, entre altres coses. Dip Salut, CaixaBank, Aena, que no tenen problemes avui, FIAC Assegurances i Torrons Vicent.
16: Toma!
0: Amb el suport de la Generalitat. De la Generalitat. Generalitat de Catalunya.
18: Obert a tothom.
0: Marc Puga.
17: Hola.
0: Quina és la infopuga d'avui?
17: Avui és el Dia Mundial dels Calbs.
16: Què?
17: Alan.
0: Per molts anys, Alan.
16: Felicidades, Alan.
17: I hem de parlar una miqueta, tres curiositats de gent calba,
18: que jo
17: potser no desconeixíem, però jo les he buscat i he llegit estudis per confirmar-les, diguéssim.
0: Això, per exemple, és veritat.
19: M'esteu fent bullying, eh?
17: No!
0: Jo com a...
17: No és bullying, eh?
0: Protocalbo.
19: Sí.
0: jo us puc dir que és una cosa que pot arribar a ofendre i és un col·lectiu amb el qual sembla que la gent s'hi pot posar sense cap tipus de conseqüència.
19: És gratuït. No? Tu no li pots dir a una tia que estàs gorda, però una tia a mi sí que gorda pot dir que estic gorda.
0: Ni a un tio tampoc. És a dir, és veritat que ser gordofòbic, com gerontofòbic...
16: Home, queda fatal.
17: I calvofòbic, què?
16: Doncs hauràs de votar un partit que prohibeixi això com Frente Amplio, per exemple.
19: És veritat.
0: En canvi, amb els calps, no? Sembla que poden ser els ases dels cops sense problema.
16: Que nada, que gracioso.
0: No em tiris la mosca a mi, Sergi.
16: Estic convençent.
0: Cabron, que la tinc.
16: Voli. Una altra vegada. S'ha parat.
0: La puc matar en directe, eh?
16: Calleu. Està sota.
0: No s'hauria de matar,
17: segur que te l'ha tirat el Sergi.
16: No. Sobrevivió!
0: Bueno,
17: segueix aquí.
0: Tres curiositats dels calps en un minut.
17: Els calps diuen que són més guarros al llit. Són...
16: Que guarro,
17: Alan. És un rumor. Alan, confirma-m'ho tu. Diuen que els calps teniu la testosterona bastant elevada.
19: Saps que la meva mare escolta cada matí aquesta...
16: Doncs que truquis.
17: Això és un rumor que corre, però sí que és cert que segons un estudi de la Universitat de Pennsilvània, diuen que els homes calbs...
0: No, de Pennsilvània.
17: No havia entès. Diuen que els homes amb el cap rapat, calbs, poden donar una imatge més de dominants, de força i de seguretat. Mira això està mossegant el llavi, que s'ho imaginin les dones des de casa. I res, que com ets calb guanyes presència i domines, i bueno, que ets un guarro al llit, ja està. Ho he dit al titular.
19: Vale, gràcies.
17: Diu l'estudi.
16: Com deu ser la segona curiositat?
17: La segona curiositat és que els calbs, ok, són calbs de cabell, però que hi ha molts amb molt cabell al cos. O sigui, em refereixo, que pot ser calb, però tenir molta barba, allò, pecho lobo...
0: La natura pot arribar a ser molt cabrona.
17: Sí, sí. I finalment vaig llegir que ser calb és hereditari.
0: Sí.
17: O sigui, que és fàcil que el teu pare, el teu avi, o el pare de la teva mare, moltes vegades, si és calb, després a tu t'ha passat, no?
0: Sí. També són més aerodinàmics, perquè hi ha menys resistència al vent, per exemple.
16: Sí, senyor. Sí, senyor. Va, què més podem dir de l'Alan?
19: Tenim més temps, perquè anem molt ràpid rapant-nos. No perdem el temps.
0: Gasten menys en perruqueria.
16: Sí, senyor. Seu Rayer xampú, per exemple.
19: Exacte.
16: Clar, tu què et compres? Gel de cos i te'l poses a la calva, o el xampú el fas servir per tot el cos?
19: Mira, no t'ho respondré. La pregunta és, la dada és, el més còmode de ser calb és poder anar a un spa i dir, a mi no em donis gorret.
17: Estàs més sexy sense gorro que amb cabell i gorro.
0: El portes de sèrie, ja, el gorret.
16: I tu quan t'estàs rentant la cara, a partir de... O sigui, a quina alçada de l'esquena em pares?
19: És una broma molt antiga.
16: Però fa tanta gràcia.
17: Alan, ets calb, però ets supersexy.
16: Ernest, tu com a calbo asimptomàtic, com veus aquesta secció?
0: Bé, em sembla bé. Si a l'Alan li sembla bé, em sembla
19: bé. A mi l'Ernest ahir a la reunió em va dir, no et preocupis que jo no intervindré gaire en aquesta secció. Com donar-me suport, no?
0: No, per mi, per exemple, era un problema d'autoestima, l'alopècia. Però perquè no tinc aquest cap tan bonic, Alan.
19: Gràcies.
16: Ets un gran rapat, tu.
17: Sí, és que tu el cap el tens bé, tens una forma rodoneta.
16: Guarro, l'Alan. I no l'heu vist.

0: MontseInteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada felicitació.
1: Després de la gran Taylor Swift, que recordeu que és la dona més premiada de la història dels MTV Video Music Awards, amb Opalite, anem a trucar al Pau, que fa 18 anyets. Us en recordeu, de quan us vau fer majors d'edat?
2: Era tan jove, ni una cana.
1: Quina gran satisfacció, eh? Quina gran satisfacció.
3: A mi m'han regalat conèixer el Pato Donald.
1: Joder. Amb 18
3: us
1: anys,
3: ho prometo.
1: Eh? Estàs segura que no era els 8?
2: Però era un stripper.
4: Hola?
3: No, era el Víctor.
1: Calleu, sisplau, que hi ha el Pau per aquí. Hi ha el Pau?
4: Sí, ara del passo, un segon.
1: Tu qui ets, la seva mare, la seva germana, qui ets? Tu?
5: Hola.
1: Hola, Pau. Hola, Pau, com estàs? Soc l'Ernest Codina, el que més matina des de la ràdio. Em coneixes o vols que em presenti?
5: Sí, et conec.
1: Ah, perfecte. Hola. D'on ets tu, Pau?
5: Sí, sóc jo.
1: No, d'on ets, carinyo, d'on ets?
5: De Vic.
1: De Vic, perfecte. Fas veu de... Bueno, de... d'Adúlia, no?
2: Sí, sí.
5: D'acabat de despertar.
1: Sí, però fas veure que fa 4 dies eres adolescent, però m'entens? Acabes d'estrenar la veu d'adult. Pot ser una mica, Pau, o no?
5: Bueno, pot ser.
1: Sí, tens una veu greu, una veu d'aquestes que agraden. Escolta'm, què, bé, no? Un dia important avui, et fas major d'edat.
5: Sí. Comencem bé el dia.
2: Quina substància provaràs així per estrenar la majoria d'edat?
6: Ja sabia.
3: No li diguis això.
1: De forma legal. No, però entenc que aniràs de festa aquest cap de setmana, perquè ara hi ha una corrent que diu que els joves ja no aneu de discoteca. M'ho pots confirmar, Pau?
5: No, sí que hi anem.
3: Desconfirmat.
1: A mi no em fotis en el sac.
5: Confirmat.
1: I llavors entenc que hi haurà celebració aquest cap de setmana amb els col·legues o no?
5: Hi haurà celebració, sí.
1: Que anireu al cel?
5: No, anirem cap a Barcelona.
1: Epa!
3: Ara, on?
1: Què dius? Molt bé, vigila que jo estic per aquí. Va, et fotré l'ull a sobre, Pau?
5: Bueno, si vols venir...
2: No, tu no vols a l'Ernest Codina a la teva festa dels 18, perquè serà la teva última festa.
1: No, perquè m'hauràs de venir a treure del quartelillo.
2: Sí, exacte.
1: Escolta, i quin és el pla? És a Barcelona, aviam, explica, cuéntame.
5: Bueno, doncs anar a sopar i... després, bueno, sortir.
1: Sí. Val, perfecte, hi ha la teva mare per aquí prop, no es pot explicar.
5: Sí.
1: De part, precisament la teva mare i també del Manel, diu que per molts anys, que tinguis un dia fantàstic, que continuïs gaudint de la vida amb el que més t'agrada, que és el futbol. Apuntes maneres o no? Quin equip jugues, Pau?
5: Aquí, Manlleu.
1: Hòstia, Manlleu, bé. Manlleu és un bon equip, no?
5: Sí, bon equip, però el jugador no és tan bo.
1: Val, tu jugues al primer equip o no?
5: No. El juvenil.
1: Va, llavors es confirma que si fossis vos estaries al primer equip, ja.
5: Exacte.
6: Escolta, una pregunta...
1: Espera, que hi ha Lluís Canut.
6: Una pregunta tècnica de futbol. A quina posició està jugant actualment, Pau?
2: Que llarg ho fas tot.
5: De mig.
6: De nit.
2: No, de mig. Com ha de jugar de nit?
7: Bueno, quan el partit coincideix en horari nocturn, sí.
2: Però si tu li preguntes quina posició i et diu de nit, per què dones la resposta per bona, Lluís?
6: És correcte, de nit. Gràcies.
1: Bé, és el Rodri del Manlleu.
5: Exacte.
1: Doncs res, ànims amb els estudis i amb la vida. Tota la família t'estima molt, aprofita-ho i compensa'ls amb una mica d'alguna abraçadota de tant en tant, sempre va bé a la família.
5: Vale,
1: i que
5: ja ho faré, sí.
1: Et regalo 50 eurets perquè vagis a Montse Interiors a comprar-te el que et roti. Bueno. Regala-li alguna cosa a la teva mare.
2: Exacte.
1: Va, fes-ho. Moltes
5: gràcies.
2: Mira com ha obviat el tema.
7: Gràcies.
5: Felicitats pel programa.
2: Merci. Va!
1: M'agrada que ens escolti gent de 18 anys.
3: Molt bé.
2: Per obligació, perquè la ràdio deu sonar a casa, a la cuina, tot, hòstia, que és el que em passava a mi.
0: Hem comprat un matalàs nou d'aquests ben gruixuts i, ostres, ara no trobem llençols tan amples. A Montse Interiors tenim mides especials per tot tipus de llits i taules. Ah, i no et pensis que és car, perquè som fabricants. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com. Montse
8: Interiors. Matina Codina. Només a RAC 105.
9: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
11: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
12: RAC 105, emissora oficial.
13: Al, ja t'has menjat nou panetones?
14: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
13: I ja l'has trobat?
14: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
13: Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
13: Més info a aldi.es.
15: Torna l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Prepara't perquè totes les marques d'Anima Automoció estaran a l'Expro Reus. Vehicles nous i les millors ofertes de tot l'any. Si estàs pensant en canviar de cotxe, aquesta és la teva oportunitat.
16: Totes les marques, millors ofertes.
15: Expro Reus, del 9 al 12 d'octubre, t'esperem.
17: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del 9 doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
18: Sabem que les retencions de cada matí se't fan eternes. Per això fem un programa de 5 hores.
19: Ah, vale.
18: Cada dia de 6 a 11. Matina Codina. Només a RAC 105.

0: d'aquesta cançó va fer una versió aquí al Matina Codina que deia Tito, posa el Matina. Tito, posa el Matina.
1: Però això va ser abans que estiguéssim nosaltres, no parles de les teves ex.
0: No. El que passa que va ser tan dolenta la cançó que crec que la vaig posar un dia. Passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí després de la Kate Ryan, la belga. Anem a saber com pinta l'actualitat amb els talls del Cazorla.
2: Condis t'ofereix aquesta secció.
3: Matina Codina, és l'hora de fer zapping.
0: El món del futbol plora l'adeu de Messi amb la selecció argentina.
4: Ahora no volvimos a ilusionar.
5: Després de 21 anys, aquesta nit, Leo Messi ha dit adeu a la selecció argentina en un partit 3-0 davant de Benin, un partit en el qual ha marcat un gol de penal.
6: Ah, mira.
5: Que sort que l'ha marcat, perquè imagina que el falla.
0: Que l'àrbitre segurament va dir... No és penal, però el xiulo, sí, no? Sí, perquè pugui marcar...
6: I el porter es va tirar cap a la tabata.
5: I el porter li van dir, fes el fort de tirar-te a l'esquerra que te'l tiraré a la dreta, sisplau. Sí. Doncs sentirem el gol de Leo Messi narrat per Ràdio Mitre i una mica del seu parlament final. El tio ha estat 10 minuts a cascat Messi, que és sumat, és tot el que havia parlat al llarg de la seva carrera.
0: Sí, senyor.
5: Però ha parlat avui.
7: Tancin-ho, Messi! 3, 2, 1!
8: Un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta durante todo esto, más de 20 años. Te juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. No quiero dejar la cancha, solo decirle que los quiero, los voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
0: La cancha.
5: Sí, gracias.
9: Que bueno.
10: Veus? Aquest tio només vol jugar per Argentina. Això ho vaig veure venir.
0: No és
10: diu, home, ha dit, és lo más lindo que se puede hacer.
0: Ho va donar tot amb el Barça.
10: No va dir res del Barça ahir.
5: Sí, no era el dia, sí, de Barcelona, no era con Argentina.
0: Escolta, si estimes tant a tots els fans de la selecció argentina i els teus fans, si els estimes tant, reparteix una mica la teva fortuna.
6: Ah, exacte.
11: Molt bé.
6: Ara. O porta croissants, com a mínim. Sí, és el teu últim dia a la selecció i no has portat croissants.
5: No, les traje, recién les traje mate, lo tienen allá afuera.
6: No, pero eso es hierba, eso es césped de...
5: No,
6: de...
5: pero que para mí es muy valioso el mate, me recuerda más la botella que sale mi papá y sale...
6: Es verdad.
0: Leo,
5: parece que me estoy emocionando, pero es que tengo tos.
0: Si ens estàs adormint l'audiència, no sé si vols afegir alguna cosa més.
5: No, que bueno, que... Que fue un lindo final y bueno, porque olvidamos todas las veces que me decían que era un pecho frío, que me marchara, que era mejor Diego, sí, que no valía para fatal. Nada.
10: Sí,
5: me
10: es un complejo de inferioridad brutal, ¿no? O sea, Cristiano Ronaldo deja la selección.
0: ¿Qué pinta? Que
10: eres tú ahora y también deja la selección.
5: Porque soy chiquito.
10: Todos somos Cristiano, ¿vale?
6: No.
5: ¿Qué dices?
0: Bueno, escolta, t'esperem per aquí ben aviat, que,
5: sí, recién.
0: Per Cornellà i a veure si també vens al Camp Nou aviat. Canviem de qüestió i precisament... Sí. Parlem d'un altre final bastant més tràgic, no?
5: Sí, mentre Messi marxava en un bany de masses mundial, Cristiano Ronaldo ha triat el mateix dia per fer el seu enèsim ridícul mundial. A veure, ahir el Bicho va publicar un comunicat on deia que va marxar de la concentració de Portugal perquè li havien promès jugar una estona al primer partit i a l'últim partit una altra estoneta. Llavors això no va passar i ell va marxar. I va tenir una conversa amb el seleccionador i ell es veu que van arribar a un acord que el seleccionador de Portugal a la roda de premsa havia de demanar disculpes,
0: sí,
5: que no ho va fer, sí. I havia de dir una frase en concret que era que pido perdón por haberse hecho calentar a una persona, li va dir en castellà i no en portugués, haber hecho calentar a una persona de la talla de Pelé o Maradona.
0: Vaya flipar,
5: Què dius?
0: Això va... O sigui, et perdono si dius això en roda de premsa.
5: I això Cristiano Ronaldo ho ha posat al seu comunicat, vull dir, ha cregut que era una brillant idea posar això el dia que s'acomiadava Messi. I d'això es van estar enfotent una estona al carrusel deportivo.
12: És cómico, és de Monty Python. Igual Cristiano cree que con esto queda como un dios del fútbol y queda horrible. O sea, Cristiano publica los puntos a los que llegó al acuerdo con su entrenador. En plan, si dices esto, firmamos la pipa de la paz y ya somos otra vez amigos. y es, tienes que decir, cometí un error al poner a calentar a un jugador de la talla de Pelé o Maradona para luego no ponerle. Pero es que va Cristiano y le parece una buena idea publicarlo.
3: Eso lo ha escrito Cristiano en su comunicado.
12: Sí, eso lo ha escrito Cristiano en el comunicado.
3: Escúchame, Dani,
9: parece la escena de Torrente cuando hablan mal del Fari, igual.
0: És patètic. Quins dos finals tan diferents els de Messi i Cristiano, per si algú se li acudeix tornar a comparar aquests dos noms.
10: Mare de Déu, això, fixa't, perdona, això vulgarment em perdona l'expressió, però és tenir-la molt petita.
5: Sí.
10: Sí, bueno, digues que jo sóc com el Pelé, perquè si no, no ho diu ningú. Clar,
0: algú l'ha rebatejat com a Ego 7, aquesta grandiloquència realment és patètica. És
10: no os metáis con el bicho, venga, que os veo venir.
11: Venga, hombre. Hablar del cabezón de Puigdemont.
10: Exacto.
0: Ha quedado retratado. No, no, parlarem d'Ocas Grasses.
13: Home!
10: Gràcies.
13: Chocaste el dia, què?
0: A veure si avui poden fer el concert. Ara ens ho explicarà la Mònica Usart.
5: Si la Mònica Usart ho permet, Ocas Grasses actuarà aquesta nit a Montjuïc.
13: Jo, depèn d'ella.
5: Depèn de tu, Mònica.
13: No, depèn del cel, no de mi.
3: I no fa molt bona pinta, bueno. Sembla cabezón.
13: A veure, avui ha de ploure més aviat a la tarda. Al vespre no es veu pluja. I demà sí que al vespre es veu pluja. I després divendres i dissabte més calma.
5: Doncs demà, que dius que pinta pluja, és on s'haurà de fer el segon, que en teoria era el primer concert d'Ocas Grasses. A veure què passa. Ahir Gerard Quintana, a Ser Catalunya, va explicar què va passar quan ells van fer la gira de tornada d'Ocas Grasses, que feia molt... Ai, de sopa de cabra, que feia molt temps que ells no tornaven als escenaris, no feien cap concert, i va explicar que amb la mateixa productora d'Ocas Grasses, que era la que s'encarregava del seu concert, van fer una cosa concreta.
14: Jo no he fet 4 concerts a l'Estadi Olímpic, però recordo quan en van fer 3 al Palau Sant Jordi el 2011, que ho fèiem també amb la productora de Project, que
13: la mateixa que
14: la promotora, sí. Van contractar una assegurança per si no podia fer els 3 dies seguits, perquè fèiem 3 hores de concert pràcticament. Era allò un retorn i amb tot el desplegament, tota l'energia. I contra la meva voluntat, perquè em van dir, aguantaràs? Dic, clar que sí, però és que fa molts anys que no, aquesta intensitat i un concert tan llarg, i vaig aguantar perfectament, i els vaig dir no pilleu cap mena d'assegurança, i recordo que l'últim dia baixant de l'escenari i vaig dir, heu tirat els diners, no? També era setembre i encara estàvem més en fase d'estiu nosaltres, però això ja és octubre, és a l'aire lliure i vés a saber el temps, no?
13: També, i tant.
14: I la veu és segurament la part més fràgil d'un concert.
0: Em
14: no?
0: sembla supernormal que de Project dubtés que Gerard Quintana, amb la vida que ha portat, pogués aguantar 3 dies de concert de 3 hores.
5: Tot Catalunya dubtava de Gerard Quintana.
0: Hòstia. No? Sí. Bé, esperem que el Casgrasses es pugui fer. A mi em sembla molt trist si no poden fer amb normalitat aquests 4 concerts. Home, també perquè hi ha molta gent que ve de fora, del País Valencià, de les Illes Balears, no? I al final hi han posat, jo ho sé perquè conec gent del grup de Casgrasses, que porten molt temps preparant-ho i que els hi fa molta il·lusió.
13: Tu també?
5: Sí, conec alguns.
0: Montero, no sé... Ara...
13: Crec que fan bé d'agafar un seguro.
0: Que agafin un seguro.
13: Feu bé d'agafar un seguro o què? Ja amb 3 concerts i ho podem deixar aquí o què? El de l'últim dia poder no cal, què?
0: De seguida la Mònica Usart ens explica si podràs fer el concert de demà.
13: La Mònica Usart ho explica o què?
15: A Condis sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
16: Yo guys,
17: what's up?
16: Another
17: Arrax en 5.

0: Ja va dir la Shakira, Hips Don't Lie. Els malucs no menteixen, tampoc els peus. Els estic movent aquí a l'estudi. Per tant, una cançó que porta ritme d'aquelles que t'esperona, que t'empenya a gaudir del dia, encara que sigui molt aviat. 2:02. Sona Another I'm Talking To You.
1: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Mònica Usar, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: L'aixeta no es tanca. Aquesta tarda s'esperen noves tempestes a Catalunya.
2: Exactament. I, de fet, ja comencem el dia amb alguns primers ruixats. Ara mateix en punts del Pirineu de Lleida, cap al Pallars Sobirà, Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça, i a partir de mig matí, migdia, s'hi tornarà a posar moltes comarques. Ruixats que afectaran especialment al Pirineu, Prepirineu, punts del prelitoral i comarques d'interiors, i seran més irregulars a la línia de la
3: costa. Ai!
2: De moment no, de moment no. Els avisos que tenim no són de perill molt alt. Sí, sí, a moltes comarques. Tenim avisos bàsicament de perill moderat, sobretot en sectors del prelitoral, també cap a l'extrem sud de Catalunya, i anirem veient, perquè si hi ha alguna tempesta que es queda més estancada o que ens porta problemes com aquests últims dies, doncs es podrien activar avisos de risc de perill més alt.
0: Últimament està tot més imprevisible, Mònica?
2: Tot, totalment, totalment. Demà continuaran les pluges a les comarques de Girona i de Barcelona, vent de Mestral i Tramuntana, i baixen les temperatures, i de moment pinta que divendres i al cap de setmana tindrem més calma.
0: Baixen les temperatures, però pugen els ànims.
2: Ara!
0: Gràcies, Mònica.
4: A Veolia, avancem per construir un futur més sostenible.
1: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
4: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: El món continua girant i passen coses que us explica ara el Xavi Pardo a les Notícies Pardes. Que sàpigues que ahir Sergi Pàmies, el gran Sergi Pàmies,
5: sí,
0: admirat, referent per sempre molta gent, al versió RAC1, va sortir
5: Sergi
0: un moment al teu nom.
5: Què dius?
0: No sé per què, no sé per què, no me'n recordo. I va dir, sí, el Xavi Pardo de les Notícies Pardes.
6: Del matí.
0: La qual cosa vol dir que el Sergi Pàmies és possible que
5: ens
0: estigui escoltant. No sé si li
5: doncs escolta, una abraçada, sí. Sergi Pàmies. Ets el meu fan.
7: 20 anys. 20 anys de rigor a RAC1, sí. I de portar les notícies i de ser el periodista més valorat, sí, de la casa. No. Pare, que va fent les Notícies Pardes.
5: Et diré de debò, i això no és conya, que, o sigui, pels comentaris del carrer, gent que m'atura i diu, molts més per les Notícies Pardes,
0: ah, sí?
5: Que no pas perquè em sentin a RAC1.
6: Bueno, tampoc serà tant, xato. Però,
5: sí.
0: També és veritat que
5: de les dues vegades no. Que m'ha passat.
0: Però que tal com està el món, que la gent vulgui una mica de cachondeo del matí, em sembla del més lògic i fonamental, no?
5: És normal, sí.
0: Perquè
5: sí.
0: Les notícies són una autèntica basòfia.
5: Terrible i apocalíptico.
0: De fet, avui, Rodalies no funciona. Pot ser que cap,
5: no, ja
0: cap
5: està,
0: línia...
5: Ja està, s'ha acabat.
7: S'ha acabat? S'ha mort?
5: Rodalies ha dit fins aquí.
7: Sí,
5: perquè després de, doncs, de 4 dies de caos a Rodalies i de funcionar amb pentes i rodolons, doncs finalment han dit que...
0: Ha patat.
5: Que ja està, que prou, que les pantalles de Sants van tirar la tovallola directament, informen que la xarxa està fora de servei, tota la xarxa de Rodalies. Pel que sabem, fa mitja hora ben bé que no passa cap tren per l'estació de Sants, no estan circulant. Si mirem les pantalles i les aplicacions, veiem que tots els trens que havien de passar aquest matí estan cancel·lats.
0: Estan tots els ratolins per allà corrent ben contents, eh?
5: I ho podem atribuir a una nova vaga encoberta dels maquinistes de Rodalies. Sí, perquè aquesta nit ha caigut un talús al damunt d'un tren a Vilanova i la Geltrú. Els maquinistes s'han plantat, diuen que no volen un gelí de dos. Argumenten que aquest accident és la prova que la xarxa no és segura i que mentre Renfe deia, home, no, hi ha molts trams on sí que es pot circular, amb precaució, amb més limitacions, reduint la velocitat, però sí que es pot circular. Arriba aquest accident d'ahir i els maquinistes diuen que no, que aturo viola. I han fet un pols a la companyia, es neguen a circular. De fet, aquest matí, quan ha començat el servei de Rodalies, alguns trens sí que funcionaven a mig gas, com aquests últims dies, però Renfe s'ha trobat que molts trens no podien sortir perquè els maquinistes no es presentaven a treballar. Per tant, el tren es quedava aturat a l'andana. I ara, a mesura que va avançant el matí, es va veient més clar que hi ha aquesta vaga encoberta de maquinistes, que els maquinistes no van a treballar, que s'han plantat, que creuen que les condicions de treball no són segures, que la xarxa xarxa no és segura, que per tant no circulen. I finalment, doncs, Renfe ha decidit que, doncs, que se suspèn el servei a tota la xarxa de Rodalies.
0: Entesos, entesos. Més coses, Xavi.
5: Doncs que també com a conseqüència de les pluges, a l'aeroport del Prat també hi ha una situació força caòtica. S'han hagut de cancel·lar en les últimes hores una trentena de vols per una fallada elèctrica a la torre de control. Sembla que aquest matí es comencen a operar alguns vols, sobretot d'àmbit estatal, que havien quedat cancel·lats ahir al vespre nit. Per tant, es començaria a reprendre també aquesta doncs operativa a l'aeroport del Prat.
0: On estareu millor que a casa?
5: Quedeu-vos a casa.
3: Avui dia et poses unes ulleres d'aquestes 3D.
2: I què?
0: Albert, anem una mica tard, eh?
5: I no cal sortir de casa.
3: Poses les Oculus.
0: Sí, les Oculus.
7: Deixa'm un pos i tens llegint després.
3: Cop i volta dius, fixa't, estic a Egipte ara.
5: Sí.
3: No m'he mogut del sofà.
5: És un conjur de Harry Potter.
0: Gràcies, gràcies a Albert. Hem de parlar de Carles Puigdemont, suposo.
5: Sí, Carles Puigdemont, que no tornarà a Catalunya fins que el Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva i ho tingui doncs, oficialment negre sobre blanc. Pablo Llarena, de moment, ha aixecat l'ordre de detenció, però diu que ho fa només de forma provisional mentre es llegeix les instruccions del Constitucional i tot plegat. Per tant, no li ve d'una setmaneta, de dues setmanetes. Sí. En principi, la cosa no hauria de trigar fins que no estigui la cosa ben, ben segura.
0: Que no sigui que es planti aquí Carles Puigdemont i Llarena digui, sí, era broma.
5: Reactivo l'ordre. Reactivo l'ordre d'atenció.
7: Ara la pares tu. I se'n va corrent.
5: I avui està previst que tornin a entrar en vigor els dos decrets d'habitatge que van provocar l'avançament electoral. Ahir els va aprovar el Consell de Ministres de nou. Avui s'han de publicar al BOE, per tant tornaran a entrar en vigor i després tornaran al Congrés que els va tombar. El que passa que com que les sessions doncs, ja estan aixecades, aniran a la comissió permanent del Congrés, això que algú considera que és un frau democràtic, perquè els aprovin aquesta comissió permanent on no calen els vots de Junts.
0: Gràcies, estimadíssim Pardo. Fins després.
5: A vosaltres, guapíssim.
7: Adéu, Pardo.
8: Ja que has de matinar, fes-ho de bon humor.
9: Si escoltes el matí de Leo Leo,
8: posa el Matina Codina de RAC 105.
9: Amb l'Ernest Codina.
10: RAC 105 Barcelona.
11: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
12: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes. Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
13: Cada vegada són més els que gaudeixen dels nostres serveis al nostre millor preu. Contracta Digimòbil.es o als nostres punts de venda. Digi, la teva elecció intel·ligent.
14: Mamma mia. Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
15: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA només aquesta setmana. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
16: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
17: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
18: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
19: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
20: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
21: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
1: per trobar bona música.
10: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
22: Sí, lo Carti.
23: Mi penya del RAC 105.
24: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
25: Família de RAC 105.
26: Som els Catarres.
27: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
28: Som els Tiets.
29: Sóc el Migui Núñez.
30: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
31: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
32: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
33: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
34: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
35: No, no cal creuar mig món.
36: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo.

0: Ventiles casa teva però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol.
1: Doncs llavors us interessa molt, perquè Xocolates Torres us presenta una cosa que es diu Shop and Show. És un espai on podràs gaudir d'una experiència immersiva 100%, 360 graus, per conèixer l'origen del cacau, com s'elabora, no? Tot el procés d'elaboració de la xocolata i la seva història centenària. I el millor de tots, estimats matineros, és que l'experiència és gratis per tots els particulars. Per tant, el que he de fer és anar cagant llets cap a Cornellà de Terri, a Girona, i conèixer les seves rajoles, xocolatines, cremes, xocolata desfeta i productes exclusius que no trobaràs als supermercats.
2: I si tens sort, igual et donen una mostra.
1: Efectivament, president, reservi ja la seva plaça a vostè i tots els oients. Xocolates en castellà és, xocolatestorres.com/visítanos. Xocolatestorres.com/visítanos.
3: Perfecte. I la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
1: Com duien les carreteres, com està el pollastre matiner, Ferran Aràndiga?
4: Bon dia, doncs, com continuem la jornada un dia més pendents de les afectacions viàries per les pluges. Recordem que a hores d'ara hi ha quatre vies tallades. A Benifallet es talla la C43 per risc d'esllavissades i la T301 per inundacions. A Xerta també per inundacions es talla la TV-3541. També cap al Vallès tenim el túnel de les Franqueses del Vallès, que continua tallat per risc d'inundació. A la C17 es talla un carril de circulació i també la sortida de Lliçà d'Amunt en direcció Barcelona. Més enllà d'aquestes incidències, en general, tenim retencions en totes les vies principals que es dirigeixen cap a Barcelona. Tot i així, també hem de destacar 5 accidents. Un de fa uns minuts a la C60 a la Roca del Vallès en sentit nord, amb 3 quilòmetres de cues. El segon ha estat a la C58 a Sabadell en sentit nord, l'altre a la C33 a Montcada i Reixac en direcció Barcelona. El quart accident ha estat a la C25 a Santa Coloma de Farners en direcció Lleida i, per últim, a la GI554 a Esponellà, on s'obre un pas alternatiu en ambdós sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
5: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
6: Perfecte, aquí el tens.
5: Ja?
6: Ja.
5: Sí?
6: És així.
5: De debò?
6: I tant, de debò.
7: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonés.
8: Matina Covid!

0: Què fa la Rosalía? Ja és notícia, eh? Ara he trobat un titular que diu que el Gabriel Cortés, que era el professor de la Rosalía, durant la seva etapa adolescent, la gran notícia és que la Rosalía arribava a l'escola amb bici plegable.
1: Oh!
2: Ostres, ben bé que no hi havia res a explicar, eh?
0: Sense contaminar. És que ho fa tot bé, la Rosalía.
3: Tot. És un molt bon mitjà de transport, la bicicleta. Doncs sí. Donem-li suport a aquest vehicle ecològic.
0: Bé, una cançó que ens ha fet ballar aquesta hora al matí, 1:03 d'avui.

0: Era despechada de la Rosy i ara parlem d'un estil musical totalment diferent. La
1: cacatua. Home! La
0: cacatua. I és que, Marc Puga, bon dia.
2: Hola!
0: El Pot Petit, que és un llegendari grup de música infantil, ja té 22 cançons que han superat el milió de reproduccions.
2: Mare de Déu!
1: Ostres.
2: Home, i és una barbaritat per ser un grup de música infantil i sobretot també perquè parlen en català, canten en català, per tant és notícia i estem molt contents. El grup porta com 17 anys de trajectòria i ha passat de fer animació i concerts infantils a convertir-se en un projecte molt més gran de música, espectacles, televisió, llibres, jocs, peluixos i els seus personatges com el Pau i la Jana. Molt coneguts per tot el públic infantil.
0: No sé si, Xavi Cazorla, tu que tens dues nenes, es va escoltar molt el Pot Petit de casa teva.
3: Sí, per sort vam sortir ràpid, és una cosa cap als petits.
2: S'espera, no?
3: S'aconsegueix superar i acaba sortint. Però jo vaig anar, fins i tot, crec que he anat a un parell de concerts i hi ha una febre que flipes, venen llibres, venen samarretes, o sigui, te muntes el dòlar.
4: I per petits i no tan petits, a mi m'encanta.
3: Ah, sí?
2: Per què?
4: Els Pirates, per exemple. Els Pirates amb un mocador al cap. Els Pirates amb un ull tapat.
3: Pobre de l'alcohol.
0: Aquesta també crec que és una de les cançons més escoltades, el Lleó Vergonyós.
5: Tigres i cavalls, hipopòtam i algun gall.
0: Que encara hi ha de ser vergonyós un lleó.
2: Vergonyós.
3: Aquest sí.
2: Per exemple, és de les escoltades perquè ja acumulava 25 milions de reproduccions a principis del 2026.
0: Ja,
2: no, és veritat, no deixen de fer història.
0: Números de Lady Gaga.
2: Molt bèstia.
1: Però està bé això, la meva germana és professora i es trobava que no hi havia cançons en català per explicar certs temes i es veia obligada a buscar-los en castellà o a no posar-los. I aquesta gent han fet una feina d'omplir un buit que no existia.
0: Patrimoni cultural de Catalunya.
6: Si ho fessin en castellà, doncs a les escoles de Jaén
1: que se t'oblida que ets president.
2: Que pesat.
0: Alan, a casa teva amb el Max també ha sonat el Pot Petit, o no?
7: Sí, s'escolta molt Pot Petit. Ara ja no tant, ja s'està fent més gran, però és veritat que...
1: Ara està en Metallica.
7: Els admiro molt perquè crec que connecten molt bé. No és només fer música, sinó és com fer-la, com es comuniquen.
0: A mi em sembla molt bé que es forrin, perquè també quan estàs allà a dalt de l'escenari veus un nen que li cau el moc, l'altre que s'adorm, l'altre que crida. Vull dir, el que han d'aguantar, no?
2: Quina agonia.
1: Has descrit el Matina Codina, però bueno.
2: Sí, bàsicament.
0: Pot ser que en el Pot Petit ja no hi capiga la pasta que han fet. Pot ser que arribin els bolos amb Ferrari, amb un Lamborghini.
2: No pot tenir res.
1: Que guapo, un Ferrari, surten 15 tios com al circ.
0: Molt bé. Doncs escolta, ens alegrem molt pel Pot Petit.
2: I
0: un
2: tant.
0: Petonet des d'aquí, el Pot, que és un, i el Petit, que és l'altre.
8: La Selva, la marca del bon pernil, us ofereix aquesta secció.
0: Avui temazo boomer, eh?
9: Buah. Estàs escoltant la cançó boomer
2: de l'Alalillo.
0: No sé per què dic avui, perquè ja no és notícia.
7: És sempre.
0: Cada dia, és cada dia.
7: Exacte, exacte.
1: Molt celebrada la teva secció, Alan.
7: Atenció, perquè us porto una de les grans bandes dels 90, on la cantant Gwen Stefani i el baixista Tony Cannell eren parella. Ah. Ells eren No Doubt.
1: Home!
7: Van trencar aquesta relació sentimental.
2: Ostres!
0: Eren com amistades peligroses.
2: Oh, wow, wow,
7: i de la ruptura en va sortir aquest gran tema anomenat... Oh.

0: Hi ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil York. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
1: A veure, president Illa.
2: Què passa?
1: No, que tinc una menció de la Generalitat. Sobre els espais naturals.
2: Digue-la bé, que estic vigilant.
1: Perfecte. Bé, abans de fer la motxilla, Sergi...
3: Sí, estic preparat. Jo també estic a fer.
1: Que t'agrada molt escoltar els missatges de la Generalitat de Catalunya.
3: Home, són els meus preferits. Després de xocolata Julong?
1: Prepara't la visita. Prepara la visita. Als espais naturals de Catalunya t'esperen perquè els gaudeixi, Sergi. Tu i tots els matineros. Per això, al web espaisnaturals.cat t'ajuda a planificar la ruta, conèixer els itineraris oficials, perquè no et perdis, que
3: clar,
1: no et faria de sentir
3: sí,
1: encantat a la muntanya.
3: Pixapins com nosaltres.
1: O descobrir com visitar-los contribuint a la seva conservació. Informa't de totes les eines que els espais naturals posen al teu servei per gaudir de la millor experiència. Espaisnaturals.cat Espaisnaturals.cat, perquè la millor manera de viure la natura és ajudar a conservar-la avui i també demà. Generalitat de Catalunya. Digue-ho vostè, president.
2: Missatge de govern de tothom de la Generalitat i Catalunya.
4: Hi ha moltes coses que no entenc.
1: Oh, ya estamos con los gritos.
5: Oh,
1: és un dels noms del dia. Leo Messi s'ha endut un bany de masses de multituds en el seu adéu de la selecció argentina.
3: Després de 21 anys, 208 partits, 126 gols, 70 assistències.
1: Wow.
3: Fa poques hores.
1: Quins números.
3: El Monumental de Buenos Aires, que és com un poliesportiu molt gran d'allà.
1: Crec que és el camp del River Plate.
3: Sí, m'imagino.
1: River!
3: Jo és que no sé amb qui vaig de Boca River i no em pot interessar menys, també.
1: Sí,
3: ha acomiadat amb honors el que és indubtablement el millor jugador de la història del futbol que hi ha hagut i que hi haurà.
6: Sí.
3: Messi ha dit adéu com si fos un heroi nacional. 85.000 persones que el dia següent no deuen treballar. Han anat a acomiadar-lo.
1: Avui és festa nacional, home.
3: I fins i tot, Ernest, no sé si tenim el document, crec que ha arribat a marcar el nostre Leo.
7: Tenxin-ho, Messi! 3, 2, 1...
1: Com per fallar-lo, eh?
3: Sí.
6: Escolta, t'he de dir que se l'ha jugat una mica amb el penal, eh? Perquè l'ha picat al teta, buscant l'escaire, vull dir que...
3: No, era arriscat.
1: I un error de fent un compte enrere abans de xutar un penal, això no ho havia sentit mai jo. 3, 2, 1, vinga.
3: Per la gent de la ràdio, suposo.
6: Gràcies.
3: 3-0 contra Benin. S'han inventat un país per poder jugar aquest partit i ara ja, doncs, el dissoldran. Llavors, jo he pensat que, tenint en compte que el Leo i jo tenim moltes coses en comú, li vull dedicar unes paraules, aprofitant que és col·laborador habitual del programa.
1: Quina il·lusió.
3: Però, Leo, me tienes que escuchar.
6: Sí.
3: Por favor, que m'estic una mica nerviós. Mira, és una carta per tu, Leo, diu. Hola, Leo. Et faré una confessió. A mi el futbol... A casa meva som molt futboleros, el meu pare en sap molt i jugava que flipes, la meva mare és antimadridista i la meva germana la farien fora d'un bar de hooligans per violenta. Però jo... També et dic que m'han trucat de l'11 aquest any per parlar de futbol a la tele, per tant ho estic dissimulant prou bé. Tu i jo compartim moltes coses, Leo, i a la vegada som persones completament oposades. Mira, per una banda els dos som del Barça, odiem el Madrid, vivim a Castelldefels i tenim barba. I fins aquí. Però també som molt diferents. Tu ets argentí, jo sóc català. Tu ets multimilionari i jo sóc locutor de ràdio. A tu t'admira tot el món, a mi la Mar Puga ja fa dies que no em mira ni a la cara.
1: No.
3: I tu igual tens un punt d'espectre budista i jo no, les coses com siguin. No obstant, has aconseguit una cosa increïble, que el futbol m'interessi. Els teus vídeos de millors moments són els únics del futbol que m'aturo a mirar a Twitter mentre parla l'Ernest. Les teves declaracions, breus, humils, tranquil·les i desprovistes de tota profunditat, són per mi les més divertides del món del futbol. Tens l'aura per entendre'ns del Son Goku. El Goku era el millor guerrer de l'univers, però era mig tonto i també mig entranyable. Podia ser amic teu, ell no sabia el que era. Tu tens aquesta energia, ets sens dubte mig tonto, com la majoria dels futbolistes, però sembles tan bon tio que crec que podria ser amic meu. I per estadística podria ser perquè el 70% dels cens de Castelldefels és gent de Buenos Aires. Tinc una anècdota personal amb tu, Leo.
1: Ah, sí?
3: Quan començaves a debutar amb el Barça, això és real, vaig estar a punt d'atropellar-te mentre creuaves sortint d'un open court amb dues bosses que feien clink-clink. Llet de soja no era, Leo. Vas pujar al cotxe del Pinto, que és aquell porter del Barça que semblava el dolent de Molan.
1: Sí, veritat. Sí. I el Tau Pai Pai, també.
3: Tau Pai Pai. I per sort anar a temps. Crec que tinc els mateixos reflexos que el Pinto. Els mateixos reflexes que el Pinto. Ho torno a dir perquè això faré un vídeo després. Crec que tinc els mateixos reflexes que el Pinto. I ara penso... T'imagines que t'hagués atropellat, Leo? Hagués sigut la cosa més anticuler des del naixement de Josep Pedrerol.
8: No! Ja sabíem, vale? Basta.
3: Has crescut a Catalunya, Leo, i ens has regalat milers de gols. Això els culers t'ho devem. També és veritat que em diràs... Perquè, clar, és veritat que no has parlat gens de català. I això queda per la història.
1: Molt lleig.
3: I també em diràs... Sí, bueno, y Rufián, que... Y los estopa... y el colapsa... Toma. Ja ho sé, sí, Leo, és veritat, però la política és complexa i, com tu deies sempre, Catalunya és una nació militarment ocupada, políticament sotmesa, econòmicament espullada, lingüísticament substituïda, ideològicament colonitzada i artísticament despullada. Paraules teves.
8: Ostres!
3: Què t'he d'explicar?
8: Ara m'he perdut una mica, ja.
3: Entendràs que bona part de Catalunya anava amb Argentina per tu, però entendràs ara que també que veure jugar Argentina sense tu és com veure un capítol de Les peores cárceles del mundo al Discovery Max. I com ets irrepetible, mai més haurem de fer veure que anem amb Argentina. Ha estat maco, però tot acaba. Però val més estimar i perdre que ser tan idiota com Vinícius. No sé si deixi la frase.
1: Sí.
3: En fi, Leo, records a la família, a l'Antonella i als 3 o 4 fills que tens, que sempre en balla un. Ens veiem pel poble. No votis al PP i vigila el creua perquè ja no tinc res a perdre.
1: Sí, senyor! Oh, està empadronat a Castefa, el Leo Messi? No cap que has dit això de votar-hi, que potser té la dada.
3: No, però ja preguntaré a l'Ajuntament.
1: Escolta'm, doncs, Sergi Ferrer, molt bonic aquest homenatge a Leo Messi, gràcies. Que s'ha retirat ja de la selecció.
3: ¿Te ha gustado, Leo?
1: D'Argentina.
9: No, estava haciendo el mate. El mate de la
3: no has escuchado nada de lo que te he dicho.
9: No, pero tú me avisas cuando empieces.
3: Pero si ya... Mira, diu... Hola, Leo.
10: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105. Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
11: Llavors, hem de dir a l'audiència que la UOC pot fer un grau 100% online, estudiar des d'on vulgui i que ara són els últims dies de matrícula.
12: Exacte.
11: Som-hi, doncs, gravem, que m'ho vull mirar després perquè ja estic interessada. Informa-te'n a UOC.edu.
13: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions del dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
15: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
16: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
17: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
18: I pot ser tot això sent professional.
17: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
19: Estoy aquí con Juan. Defínemelo esto en una palabra.
20: Apocalipsis.
19: Es el apocalipsis. El apocalipsis.
21: ¿Qué dice?
22: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
23: Is it Hugel?
24: Or is it Hugel?
25: I'm moving to the sun.
22: Matina Codina. El millor que pots escoltar. Camí del Matadero.
26: Sí. Hugel. I'm moving to the sun.

0: En una entrevista a la nostra ràdio homòloga del Regne Unit, Capital FM,
1: sí,
0: la ultranaté, la cantant d'aquesta cançó, ha dit que aquest tros que diu another pop, another pop, another pop, another pop.
2: Another pop.
3: Jo quan em demano un gelat també el vull d'ultranaté. Dic ultranaté,
1: pop. President, vigili la...
0: Sí, li agafarà un altre... Un altre problema.
1: Anava
0: a dir que vostè li agafarà algun problema al cor, però crec que serà nosaltres, amb aquests espans que ens fot.
3: Estic en forma.
0: Passen 3 minuts de les 8 després d'aquest número 1 del francès Ogel, que es diu Moving to the Sun, que és un tamarro a les pistes de ball.
2: Molt bona, sí.
0: Heu de saber que mentre sonava l'Lillo ha aconseguit acabar amb la mosca collonera que ens estava molestant.
1: A la primera.
2: Des de les 8.
0: Penjarem el vídeo a les xarxes socials, sisplau, @rec105. Mm. Portava des de les 6 del matí.
2: No, i tenim vídeos des de les 6 del matí.
0: Tocant els pebrots.
1: És una mosca de flashback, que ho he mirat.
0: Són les 8 i 3, això és RAC 105, és el Matina Codina i som emissora oficial del millor festival de la tardor.
4: Oh. Vine a la castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb vostè i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
0: Bon dia, Catalunya. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Nosaltres no fallem, sempre estem aquí. El cor ens demana alegria per despertar Catalunya en aquest 7 d'octubre, en què tornaran les tempestes. Us aviso, aquesta tarda hi ha risc una altra vegada de pluges torrencials. Haurem d'estar molt pendents del que pugui passar amb el concert d'Oques Grasses. De seguida posem negre sobre blanc amb la Mònica Usart. Ara saludem el Xavi Cazorla. Bon dia.
5: Hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
5: Que fer el ridícul és inevitable, però triar el moment per fer-ho no. Per exemple, Cristiano Ronaldo, que el dia que Leo Messi deixa la selecció argentina i ho deixa de manera espaterrant i per tot lo alto, va al portuguès i fa un comunicat on representa que explicava per què va deixar la selecció portuguesa i, segons ell, va marxar perquè el seleccionador portuguès s'havia compromès a demanar disculpes davant de tothom en roda de premsa per no haver-lo fet jugar i havia de dir textualment, i això no és conya, encara que ho sembli, vaig cometre un error, això havia de dir el seleccionador, vaig cometre un error en fer sortir a escalfar algú de la talla de Pelé o Maradona per després no posar-lo al partit.
0: No es pot ser més ridícul.
1: Això li va dictar el Ronaldo.
5: Van arribar a un acord de què havia de dir aquesta frase en roda de premsa, posant a Cristiano a la mateixa alçada que Pelé o Maradona. Que et dic una cosa, jo ho he estat analitzant molt fredament i crec que puc dir que Cristiano Ronaldo és... a futbolísticament el mateix que Pelé o Maradona ara, és a dir, ara que estan morts.
6: No te metas con el bicho, desgraciado.
0: No es pot ser més ególatra i narcisista. I mira què faig jo amb la carrera de Cristiano Ronaldo.
5: Ostres, sí senyor.
6: La falta de respecte.
0: Canonada avall. Canonada avall és patètic.
7: I Negreira què?
6: Realment. Exacto, saca el tema Negreira.
0: El que era un prodigi s'ha convertit finalment en un desastre patètic. Sergi Ferrer, a qui li vols dedicar el programa avui?
1: A l'usuari de Twitter, Xavier García. Perquè esteu farts dels Zes Alert, que arribin en moments que potser no toca, que ara... No, és com que és molt fàcil. Jo és que no sé per què envien això. Jo és que no l'hagués enviat. Doncs el tio s'ha fartat i ha dit, saps què? Sí. Vaig a crear un joc online gratuït que es diu Esalert Simulator. De fet, si aneu a esalert-simulator.com i podeu jugar, és aquest usuari de Twitter que ha dit, he creat un joc on podràs fer enfadar o no tot Catalunya.
0: Que guapo.
1: La premissa és, ets a la sala de guàrdia de protecció civil i tu n'ets al cap.
0: Olé.
1: Llavors, amb els avisos d'EMET i de Meteocat i el radar, tens el mapa de Catalunya sencer i van arribant els núvols.
0: Ja canvia, jo ja noto la responsabilitat, ja la noto.
1: Amb aquestes dades tu has de decidir si envies les alert o no, i després has de decidir dins de les alert si avises com per precaució, si fas que la gent es confini, si prohibeixes els desplaçaments. I llavors tens un medidor on et diu l'impacte econòmic de les teves decisions.
0: Que xulo, no?
8: un medidor de molèstia ciutadana i un tant per cent de credibilitat. Ostres. A mesura que avança el temporal, vas perdent diners, vas perdent credibilitat, vas salvant a gent.
3: Holy.
8: Molt interessant. Jo, de moment, he matat a 11 persones, em quedava un 12% de credibilitat, potser perquè he enviat 12 SLs.
0: Uau! No,
8: no. Molt interessant. Però,
0: clar, també es pot enviar aquesta SLert per desactivar l'alerta, també, no?
8: Clar. És
0: com, i a l'hora també l'has de triar, clar.
8: Si has de triar l'hora.
0: Si són les 6 del matí, despertes tot Catalunya, no?
8: Clar, i has de triar la zona.
0: El nivell de molèsties dispara.
8: Oh, i la zona de Catalunya, perquè si jo faig un enviament general i resulta que a l'Ebre no està plovent, que no ha passat mai, que a l'Ebre no plogui, però a la gent de l'Ebre dirà, a mi per què em molestes a les 11 de la nit amb l'alerta aquest?
0: Doncs
8: no,
0: jugueu. Un bon joc. Torna a dir la direcció per si algú aquest matí des de l'oficina vol jugar en lloc de treballar, que és el que ens agrada fer tots.
8: És alert-simulator.com, una obra de l'usuari de Twitter, Xavier García. M'agradaria donar més dades, doncs, perquè Xavier García n'hi ha 70.
3: Home, podria ser jo.
8: No, perquè aquest tio sí que sap llegir i escriure.
0: Doncs està molt bé per generar empatia amb la persona que està allà a la Protecció Civil havent d'apretar aquest botó. Em sembla tremendo.
2: Ai.
0: Mar Puga...
2: Hola.
0: Per què avui vols posar el terror a la pell de tots els nostres oients?
2: Perquè aquesta setmana estem de celebració i és que el Festival de Terror torna aquest divendres a la Illa Fantasia. Es tracta d'Horrorland.
1: Quina por!
2: Aquest Scream Park que converteix el parc de Vilassar de Dalt en tot d'experiències immersives, espectacles...
3: Immersiva.
2: I passatges del terror... a l'Horrorland aquest.
1: Jo estic
2: programació...
1: de nit i ja fa por. Jo voy ahí con pistola.
2: La programació inclou més con pistola. 8 experiències de terror, 6 espectacles i noves propostes.
0: Allà,
2: molta il·lusió.
0: I fan de tot, eh? Fan festes de música house, sí. Després fan un festival del terror.
1: El Justo Molinero no era allà.
2: Em fa por aquesta cançó.
0: Sí.
2: Em fa molt mal rotllo aquesta cançó i l'he posat jo.
1: Calleu!
2: Una cosa, no. Una de les novetats d'aquest any és el extraterrestre. Ex amb 3X, perquè és com l'extrim de l'any passat, que és aquest... No, no és guarro. Ah. És aquest túnel que has de signar un consentiment. És per major de 18 anys i ja poden fer amb tu el que volen.
3: Tu
2: has de marcar. Tens fins a 3X.
1: Vamos,
2: i tu marques fins on poses tu el límit de tot el que et poden fer allà
0: dins. És com el tren de la bruixa, però el pal de l'escombra te'l foten per l'altre.
2: Més o menys. Jo vaig el 14 de novembre. Jo vaig el 14 de novembre, que espero està recuperada del peu, i us explicaré què tal.
0: A veure, jo veig que tu ets més de Halloween que de la castanyada, no? Jo aniré a la Fira de la Castanya de Viladrau.
2: No, m'agrada molt la castanyada, també.
1: Però, Mar, si ahir vas penjar un stories que amb un colom a casa teva estaves espantada, com va que has d'anar a fer el Horrorland?
2: Però és diferent, a mi això m'agrada. Els coloms em fan por, però el Horrorland no.
0: És una tia raríssima, que no la coneixes.
1: Molt, molt.
2: Raro tu.
0: Alan Lillo, bon dia.
9: Bon dia, què tal?
0: Quin personatge explicarà l'acudit del dia?
9: Mira, jo crec que el Pedrerol encara no s'havia estrenat amb tot això dels acudits.
1: Ah, no?
0: Sí,
1: home.
0: De fet, la peça està de molta actualitat perquè entre Messi, Cristiano Ronaldo, la Nations League, torna a la Lliga aquest cap de setmana. No?
3: Exacto, vuelve a la Lliga y vuelve el cachondeo, ¿no? Así que vamos al chiste, ¿no?
8: Marta, atenta, sisplau.
1: Estic atenta.
3: Per cert, avui és l'aniversari de Vladimir Putin.
1: Ah, sí?
3: Des d'aquí un abrazo, ¿vale?
2: Aquí. Per què?
3: Para su señora, también para sus hijos.
1: Sí, senyor. I els seus fills, que són uns fills de Putin, tots.
3: Exactamente, m'has chafat el chiste.
1: ¡No!
8: Es bona, és tonto.
1: Perdó.
2: Sergi, per què t'hi fiques?
3: Retratado. Vale. Bueno, esto es una señora, ¿vale? Una señora que va al estadio a ver un Madrid-Barça en el Bernabéu, ¿no? Partido importante, ¿vale?
1: Sí.
3: Madrid-Barça.
0: Sí.
3: En el Bernabéu.
0: Será llave.
1: Sí, ya.
0: Será llave.
3: De repente se acercan tres aficionados y dicen, perdone, señora, este asiento está ocupado. Y digo, la señora, ¿no? Es de mi esposo, ¿no? Que ha fallecido, ¿vale?
1: Ay, pobre.
3: Entonces los hombres tristes dicen, bueno, lo sentimos mucho, ¿vale? Por casualidad no tiene un buen amigo, ¿no? Que le acompañe. Es raro, ¿no? Un asiento vacío, tal.
1: Hola.
3: Y dice, ¿qué va? Los cabrones han querido ir al entierro.
2: ¡Hala!
1: Que
2: se morla l'home. Sí, ho ha dit al principi.
1: Sí.
8: Però aquesta... No és important, Marta.
3: La senyora no ha querido ir, no?
8: I el Putin, al dir-se Putin de cognom, he pensat que ella farà gràcia perquè si té un fill...
2: Si no
1: expliques tu, l'acudint de l'entenc.
0: Empezamos.
3: Venga, vale.

0: Aquest també és com el Puigdemont, ha tornat, estava mig desaparegut, però torna a estar en escena ja, el Justin Bieber, Beauty and a Beat. Escolta'm, corre la brama el rumor cada vegada més confirmat que Justin Bieber seria el nom propi més destacat del halftime de la mitja part de la Super Bowl 2027, que serà el 14 de febrer, el dia de Sant Valentí.
1: Quantes dades de cop les estic digerint en temps real.
2: Pot ser que estigui bastant millor de salut mental,
0: sí,
2: el Justin Bieber?
0: Sí.
2: Ens alegrem.
3: Això diuen.
0: Sí, perquè sou grans amics, tu i el Justin, no?
4: No, però vull dir, home, pobre nano, també.
5: Se le ve sano.
1: I com a ti.
0: Escolta'm, us he d'explicar una cosa vinculada a la fundació del Barça.
4: Home!
0: Perquè ser pares, ser socis del Barça, o haver gaudit de totes les nits màgiques al Camp Nou, són records que queden gravats per sempre.
3: Això
4: és així.
0: Però us imagineu que aquesta passió i aquests valors poguessin transcendir més enllà?
3: Ostres!
0: Ara, gràcies al testament solidari de la Fundació Barça, és possible. Sí, tu pots destinar a Cazorla una part de la teva herència a multitud de projectes humanitaris.
2: Hola, que guapo!
0: Sí, sí. Impulsar l'educació, fer arribar la salut a llocs remots.
3: Que xulo,
0: a vegades no tens descendència, per exemple.
4: Exactament.
0: Ai, doncs mira, els meus calés que quedin per coses solidàries vinculades a la Fundació del Barça.
1: Pel Barça com a tal, no.
0: Sí. Donar refugi o portar somriure a nens i nenes hospitalitzats. President, m'agrada molt aquesta tasca de la Fundació.
5: Home, per fitxar el Haaland.
0: No, per fitxar el Haaland
1: no és. Que no és per fitxatge, és que estem una causa humanitària. Escolteu.
0: No desinformem. Va, fundació.fcbarcelona.cat, fundació.fcbarcelona.cat, i descobreix com deixar el millor llegat possible. Com el llegat humorístic que deixa cada matí el Xavi Cazorla.
1: Ostres!
0: De què parlem ara, aviam?
1: D'un canal de televisió que ha desaparegut, el canal Gol, on els últims anys han desfilat molts personatges del món del periodisme esportiu.
0: Mm. Ara es diu...
1: Gent molt famosa i també l'Alan.
0: Ah,
2: és veritat. Sí, he estat uns quants anyets,
1: sí, a Gol. Sí, sí, ens en recordem tots. Sí, sí. La setmana passada, després de 10 anys d'emissió, va tancar, i ara Mediapro farà un altre canal i tal, però volia recuperar un moment que a mi personalment em va emocionar molt, que va ser un dia que van tenir una petita discussió perquè no es posaven d'acord amb un tema, el Dani Sanabra i el Fernando Burgos.
6: El famoso canta y no llores, aparte de tonto, cretino, que es ahora un insulto muy recurrente. Ya, si le ponen cretino, ya...
7: Burgos, no me toquen los cojones. Porque tengo para ti también, Burgos. Tengo para ti también, porque...
6: No,
7: sí, sí, tengo...
6: Que no te
7: tengo para ti, Burgos, tengo para ti, Burgos, porque tú...
6: A ver, que no,
7: es ridículo. Es ridículo que un personaje como tú vaya hablando en las tertulias de calentar un partido. Un partido no se puede calentar. Estás cada semana calentando. Cada semana insultando y cada semana faltando al respeto. Entonces ahora no me vengas a llorar.
6: Que eres tú, que eres tonto.
7: No me vengas a llorar.
6: Que eres mi tonto. Que te lo digo a la cara.
7: Que no te guste.
6: Tonto.
7: No, yo te lo estoy diciendo a la cara.
4: Burgos y Sanabria.
6: Es un imbécil.
4: Fuera los dos.
6: Mira cómo te
4: fuiste. Nacho. Vamos a calmar y que hable Nacho. Fuera los dos. Solo Nacho.
5: Háblame,
4: Nacho.
5: Hola,
4: que fort. És maco quan veus jovent així, eh?
1: Ara, llàstima que no estaven al plató, sinó que un estava a Madrid i l'altre a Barcelona i ens veiem per videotrucada.
0: Aquest al Burgos és el Mono Burgos?
1: No, Fernando Burgos, un periodista de Madrid que crec que no se'l parla molt bé de la professió
8: d'ell. Escolta, dona-li una forta abraçada al Dani Sanabra quan el veig.
1: És que no...
8: Em consta que tu treballes a la ràdio.
0: Sí.
1: Em consta.
2: Però ell treballa a la COPE.
1: Em consta que treballes a la ràdio, li dius des de la ràdio.
8: Sí, senyor.
1: Com estem, Lluís?
3: És tan mono, tio.
0: Lluís, el cap d'aquí del barri de Sant Gervasi, a Obèrnia, si vols que et mirin. El CAP.
1: El Centre d'Atenció Primària.
8: Ah, d'acord.
1: Sí.
8: No sé el
0: que és. Bueno, res.
3: Això,
0: no, que hi ha homes que, per defensar un familiar, per exemple, no es posarien d'aquesta manera, però la testosterona i el futbol ens posen al límit moltes vegades. Hem de fer una pausa i quan tornem, Xavi Pardo, quin és el gran titular de la informació a aquesta hora del matí?
9: Doncs que Rodalies no funciona.
4: Vaja, però...
1: Això no és notícia.
0: De veritat que visc en un déjà vu constant, tu.
10: Matina Codina. Només a RAC 105.
11: Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes. Fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
12: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Al, ja t'has menjat nou panetones?
14: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
13: I ja l'has trobat?
14: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
13: Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
12: Més info a aldi.es. De colors, com els...
15: dies que ens miràvem sense por del que pensàvem.
16: Descobreix el so de Brou amb de colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De colors, ja disponible.
17: Amb el suport del Departament de Cultura. Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
18: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
19: Només pel fet de comprar el cupó diari?
18: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
19: Mira que bé!
18: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
20: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
22: Peugeot.
10: Matina Codina.
23: Existe el número 2 i existe el número 1. I la gent del Matina Codina és... el número 2. Periodisme.
10: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: la posteritat. Jo crec que serà recordada aquesta, que és el debut a RAC 105 d'una nova girl band, així a l'estil Spice Girls. Es diuen Cat's Eye, i l'altre dia la meva neboda de 10 anys, la Inara, no parava d'escoltar-la en bucle, que ens hi pots parar ja, sisplau, aquesta cançó és pesadíssima, tu. Animal, que ja la poso a la ràdio, ja la poso a la ràdio. Molt bé.
1: Les notícies parlen.
0: Xavi Pardo ens porta l'última hora del Siri, que és avui Rodalies. Tenim tot el servei pels estralls ara mateix del temporal aturats.
2: Sí, la mateixa direcció de Rodalies recomana als passatgers des de primera hora del matí que busquin transports alternatius.
3: Ahí está, ahí está.
2: Perquè ja, no poden... Això, sí, ja, busquen la vida, hi ha prou feina tenim amb lo nostre,
0: joc,
2: com
0: no?
2: Per portar gent en tren.
0: Sí,
2: no?
0: Sí.
2: Ni que fos la nostra feina. No poden garantir el servei, per tant, tu, que la gent s'espavili. Aquesta nit ha caigut un talús al damunt d'un tren a Vilanova i la Geltrú. Ho van netejar així com ràpid i van dir, ja està, no ha passat nada, circulen. I els maquinistes argumenten que, doncs, que la xarxa no és segura, que aquest accident ho demostra. Hi ha molts maquinistes, de fet, que aquest matí sí que han anat a treballar, però un cop allà s'han negat a pujar al tren perquè creuen que el risc és massa elevat.
0: Tomàs, vamos a tomar un café.
2: I, sí, sí,
4: ja que
2: tant,
4: estamos aquí.
2: Sí. Claro. Per tant, tenen ara mateix tot el servei de Rodalies aturat. És una situació que recorda molt a la posterior a l'accident de Gelida, en què tota la xarxa de trens va quedar suspesa.
5: Escolta, doncs molt bé, no?
2: Sí, bueno, pues ja està. Què vols? Que funcionin els trens? Que vagin d'un punt A a un punt B.
5: Però què dius, comunista?
2: Amb gent a dintre i a l'hora que toca.
5: Calla,
4: ja s'ha entès la broma.
0: Un nou episodi de Busca la teva aventura cada matí amb Rodalies.
6: No fa gràcia. Aneu a riure la vostra mare. Home.
0: Esperem que no hagi de tornar amb tren Carles Puigdemont quan arribi el dia, perquè de moment no tornarà a Catalunya fins que el Suprem li apliqui l'amnistia definitivament.
2: Sí, li han aixecat l'ordre de detenció, no només a ell, també a Lluís Puig i a Tore Comín, que sovint doncs, ens oblidem, parlant de Puigdemont, però no és ell que està a l'exili tot solet, també hi són Puig i Comín. I ahir Pablo Llarena doncs, va fer això, va fer aquesta maniobra una mica estranya de aixecar l'ordre de detenció a l'espera de saber la lletra petita de les ordres que m'està donant el Suprem perquè l'aixequi. Jo ja l'aixeco, no ets tu, sóc jo, si l'aixeco perquè vull jo, no perquè m'ho diguis tu, però ara m'ho mirarem carinyo i quan m'ho hagi mirat i revisat i trigaré el temps que hagi de trigar, llavors ja l'aixecaré de forma definitiva.
0: Com a periodista de bandera que ets, et recomano que no marxis de l'estudi perquè de seguida obrirem línies amb Waterloo per saber l'última hora de Carles
5: Puigdemont.
2: Exclusiva.
0: Efectivament. Bé, i avui està previst que tornin a entrar en vigor els dos decrets d'habitatge que van provocar l'avançament electoral.
2: Doncs, de fet, no, perquè, mira, m'autoesmeno, sí que han sortit publicats avui al BOE, aquest matí, fa només uns minuts, aquests nous decrets que va aprovar ahir el Consell de Ministres, que els havia tombat al Congrés, i ahir els van tornar a aprovar amb algunes modificacions, perquè no es poden tornar a aprovar legalment de la mateixa manera, per tant, hi van fer retocs, i ara sí que han sortit al BOE aquest matí, fa molt pocs minuts, i mirant-nos-els hem vist que la lletra petita del BOE diu que avui surten publicats i demà entren en vigor.
5: Demà.
2: Per tant, a partir de demà sí que estaran en vigor aquests nous decrets que, com a novetat, respecte dels que havíem aprovat la primera vegada, hi ha una línia de crèdit de fins a 50.000 euros sense interessos.
0: Jo també, o no?
2: Per comprar primer habitatge. Mm. O sigui, si tu ets un... No cal que, de fet, no hi ha una limitació d'edat. Si ets un jove que es vol emancipar, però bueno, també si tens 50 anys i et vols comprar el teu primer habitatge i no pots, hi haurà un crèdit de fins a 50.000 euros sense interès.
5: Però, hi haurà una limitació d'ingressos?
0: Ara, això...
5: Perquè a vegades... Sí. Clar, l'Ernest guanya 250.000 euros al mes.
0: A veure, la veritat és que jo soc bastant ric.
2: Crec que sí.
5: Sí que hi haurà, no?
2: Haurà de ser que el necessitis.
7: Un consell d'economista amb una certa trajectòria.
0: Endavant.
2: Doncs qui ens el donarà?
7: Molt graciós.
5: No fa gràcia.
7: No us enfieu de qui us diu tranquil, et deixo diners.
2: Sense interessos, eh?
0: Ja està
5: la fa. Sí, però no cal. Ara val mona recu explicar-ho.
7: Basté, tinc una cosa...
2: Bueno, com a consell, merda.
0: Escolta, rematem les notícies pardes explicant quin és el millor croissant de l'estat espanyol, perquè ja se sap, sí, ja se sap, sí, aquesta hora del matí, ja se sap.
2: Sí, és un concurs del qual estem molt pendents cada any, que sempre el guanya la pastisseria Canal, és una de les habituals. Aquest any tenim novetat. El millor croissant de tot l'estat espanyol, croissant artesà de mantega.
0: A veure, calleu, calleu!
2: El fan a Barcelona. Al barri de Gràcia. I el fa la pastisseria Morreig.
0: Morreig! De tota la vida, la meva pastisseria preferida. De tota la vida. Des de petit hi vaig.
2: La pastisseria Morreig, que és el que jo li faria al pastisser que fa aquests croissants.
3: Fem una crida, Ernest. Posa'm eco. Fem eco.
4: És un clàssic, eh?
3: Pastisseria Morreig.
0: Ara, amb Coca-Cola.
3: Si ens porteu...
0: Anava
3: a fer-lo jo, la crida.
0: No.
3: Ara ja no.
0: Ara vas a fer tu.
3: Ara ja no vull. Fes-la tu, que tens bona...
4: Al carrer Verdi,
3: està. Sí. Ara m'he liat.
2: Al carrer Verdi, gràcies.
0: Escolta, si voleu fer feliç l'equip d'aquest programa, que ja sabeu que som grans aficionats als croissants, porteu-nos en una safateta i parlarem de vosaltres el que faci falta.
2: Ja ho estem fent ara i recordeu sobretot qui ha portat la notícia a aquesta taula. Xavi Pardo, Diagonal 477, planta 3.
3: Però no ho envieu a RAC1, que el Pardo està als dos llocs. Porteu-ho a RAC105, Matina Codina, i ja ho parlarem.
2: Però aviseu-me, cabrons, quan arribi. Doncs la pastisseria Morreig s'ha imposat a 59 establiments que es presentaven en aquesta edició, la 19a edició que organitza el Gremi de Pastisseria de Barcelona, i m'agrada molt destacar-vos un jurat amplíssim. Què valoraven aquest jurat que han tastat? Digue'ls-hi tontos, jo em presento també voluntari per ser membre del jurat l'any que ve.
8: Els croissants, perdona, tots els croissants són iguals.
3: No és veritat, no dic això, que llavors...
2: No és veritat. Han tastat i puntuat els següents criteris.
5: Calleu.
2: Sabor.
5: És molt important, el sabor.
2: Fullat.
5: El sexe.
4: Que rico.
2: Color.
5: El color.
2: Format. Acabat. I alveolat.
5: Ara està bé el format, però el cuerno té cuernecitos o no té cuernecitos, el croissant.
2: No, són d'aquests de mantega.
5: Aquests allargats.
2: Sí, són aquests allargats de mantega. I l'alveolat, que jo crec que vol dir, no?, si té aire per dintre, no?, que es formen aquests.
5: Per on comenceu? El
2: punjós,
5: exacte. El croissant el comenceu pel final o pel mig? Que ja sé que no comença pel mig.
0: Bueno,
5: comences com de fent-lo.
4: Home, no, per la
0: punta. Escolta'm, que tinc molta gana i no sóc de pedra. Tu, que tinc una salivera de Déu. Des d'aquí un petó.
3: Morreig.
0: Anava a dir un petó, però efectivament un morreig.
4: Un morreig, un morreig. I dos.
0: Va, sisplau, calma. Sisplau.

0: Cançó emotiva d'aquelles que obre o tanca ferides, depèn de quin procés d'una ruptura estiguis ara mateix, eh? Teddy Swims i aquesta cançó cicatritzadora que sona a la central de la ràdio matinal. Miss and Know It All. Que bona que és, eh?
1: Oh,
0: bona. Passen 3 minuts a 9:15, després de la bona música de RAC 105, hem de parlar de l'amnistia, perquè ahir el jutge Llarena va aixecar l'ordre de detenció, com ja sabeu, a Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. Això fa que el retorn de l'expresident estigui més a prop, tot i que no serà imminent. És per això que ara volem trucar a Waterloo per veure com s'ha rebut la notícia. Ja.
2: Sí, dígame.
0: Perdó, vostè qui és?
2: Jo? Sí. I tu? I què era el que ha llamat? Tu sabràs.
0: Bueno, doncs té raó, no m'he presentat. Soc l'Ernest Codina, del Matina Codina.
2: Che, frena, sí. Sumaje, frena con la velocidad, Sumaje.
3: Ostres.
2: Háblame en cristiano, que yo en catalufo no te entiendo, ¿eh?
0: Bueno, re, que llamo de RAC 105, es una radio de Cataluña.
1: No cal que parles garrulo.
2: Entonces tú quieres hablar con el Puigdemont, ¿no?
0: Sí, pero ¿usted qui és? ¿Es el seu secretari, l'assistent, no sé qui és?
2: A ver, voy a hacer ver que entiendo el catalufo por agilizar el gag, ¿eh? Yo soy Enrique, de una empresa de criptos. Es que esto de la Casa de la República ahora es un coworking. Al Puigdemont no le llegaba para alquiler, ¿sabes? Lo de la independencia, se sabe que molt dinerito y molt dinerito.
0: Sí que està fotut. Calli un moment. ¿Pot passar amb Carles Puigdemont? És una mica urgent.
2: Uy, qué humor los catalanes estos, bueno. Sí, te paso.
4: Casa de la República, li atenen Carles, m'ànim.
0: Home, president Puigdemont, som de RAC 105. Bon dia, Carles! Guapo!
4: Bon dia, gràcies per molt guapo. Hola. Bon dia, i què voleu exactament?
0: Home, doncs valorar l'aixecament de l'ordre de detenció, que és una de les notícies del dia, i ens feia il·lusió també parlar amb tu, la veritat.
4: Ah, sí. Sí, algú m'ha arribat. Bé, és una situació estranya, deixar de sentir-me com l'home més buscat del món, però bé, ho valoro. Oc.
0: Oc. Bueno, ara el que tothom vol saber, president, quin dia pensa tornar, no?
4: Home, això no us ho puc dir pas. Penseu que espero fer una arribada a lo grande, com l'agost de fa un any,
0: Sí.
4: Això s'ha d'organitzar bé. Vull dir, no sé, podríem fer com un Oques Grasses i fer 4 arribades.
0: Quina vacilada que els hi va fotre vostè als policies,
4: Sí, ho hem d'acabar de definir, sí. Però no ho sé. En qualsevol cas, les presses mai són bones,
0: Home, pressa no, però una mica de ganes de tornar sí que deu tenir, no? Després de 9 anys.
4: Sí, bé, sé.
0: Què vol dir, Pser?
4: El que passa és que aquest galifardeu del jutge Llarena just m'ha aixecat l'ordre de detenció ara, que deu haver-hi mitja Catalunya odiant-me a mi i a Junts pel decret de la Mari Carmen.
1: Sí, és veritat.
4: I que ja ho podia haver fet d'aquí uns mesos, el malparit, que s'ho mengi tot la nana aquesta de Madrid, la Nogueres.
0: La Míriam.
4: Aquesta.
0: Sí, gran oient del programa, per cert.
4: Ah, sí? Vaja, sí que
1: també
4: està
1: podria haver votat en contra, És una opció que no la contemples encara.
4: No estic aquí per parlar del decret aquest, Jo ja tornaré en uns mesos, que estigui tot més tranquil, si de cas, no?
0: Ja, home, a sobre tornarà segurament amb una campanya electoral a la vista, no?
4: Oh, calla, quina mandra, unes eleccions ara. És que Llarena m'ha ben putejat, ara. Sí. Ha de fer campanya, tu.
0: Tornem al tema de l'arribada. Ha pensat com serà aquesta, no sé, serà pomposa, serà més aviat tímida?
4: No, això vosaltres. Espero que propeu alguna cosa, que faci gots per voler tornar.
1: Ah, val.
4: Jo, el que sí us puc assegurar és que sortiré d'un maletero.
0: Que guapo, com el Mago Pop.
4: Sí, és que des del 2017 m'he acostumat a viatjar amb maleter i ja no sé anar en cotxe de cap altra manera.
1: Clar.
4: Sempre vaig amb maletero.
0: És veritat.
4: Però confio que els catalans em rebreu com toca. Una rua, castellers, sardanes, unes entrades per l'aquari, un que poguéssiu enviar a vosaltres, un concertillo. Això sí que no sigui Lluís Llach, sisplau.
0: Ai,
4: sí. Fa molt pesat, I res de Joan Bonanit, prohibit que aparegui.
0: Ostres, em van acabar fals, del Joan Bonanit.
4: Sí, una mica.
0: Li vol enviar un missatge al Joan Bonanit?
4: No, que se'n vagi la merda.
0: Perfecte.
1: Molt bé.
5: De part teva.
0: Doncs, no sé, ens hem d'organitzar quan tinguem data, aviam si podem anar-hi, no?
4: No, a veure, si no els fa il·lusió, no,
0: No, que sí, que ens fa.
4: No, vull dir, jo aquí a Bèlgica estic prou bé.
0: Ah, sí?
4: Tot el dia mengem músculs amb patates, passejo, ningú em reconeix pel carrer, ningú em diu Puigdemont a prisió, i ben tranquil, perquè et dic una cosa.
3: Que bé.
4: A Waterloo no arriba ni una alerta de protecció civil.
1: Ostres!
4: Ben tranquil.
0: Doncs no sap com l'envegem, perquè aquí no paren d'arribar alertes dels pebrots aquestes.
4: Això ho dic. Sí, no és alerta.
6: Que asco.
0: Bé, ho deixem aquí. Jo pensava que això de l'exili era una presó de vidre, que diuen, no, però veig que vostè està prou bé.
4: No, al principi sí, però ara ja no, ara ja prou bé. Comparat amb Catalunya, molt bé. Jo també us deixo que estic començant a empaquetar coses per la mudança.
3: Ah,
4: molt bé. De moment he guardat la meva guitarra, la capsa de trastos vells, al costat de la DUI, de la Declaració Unilateral d'Independència.
1: Home, no se n'enfoti, president.
0: No la pot tocar un moment, la guitarra?
3: Ah,
1: que rico.
4: No, no la puc tocar.
3: No vol, no vol.
0: Ens ha penjat ja.
1: Ostres.
0: Ens ha penjat. Doncs aquesta és l'última hora des de Waterloo, del president encara a l'exili, Carles Puigdemont.

0: Atenció, apassionats del mar! Torna al Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
1: La major exposició del país per triar entre més de 200 iots, catamarans i embarcacions de motor i vela.
0: A més, hi trobaràs les millors marques i les últimes novetats en accessoris, serveis, submarinisme i esports aquàtics.
1: Vine al Saló Nàutic de Fira de Barcelona, del 14 al 18 d'octubre, al Port Vell.
0: Entrades a salonnautico.com.
2: 5 minuts i 3 quarts de nou. La J-Lo, que està tremenda. I té, la veritat és que té un magatzem de hits que podríem anar fent, fins a les 11 del matí. De moment hem posat aquest Dance Again. Avui potser toca ballar sota la pluja, Mònica Usart, o què?
3: Ai. Sí, alguna estona sí.
4: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
2: El temps.
5: De moment poc concret, alguna estona, aviam quina
3: home,
5: estona...
3: Home, és que sabia que havies de tirar el patro, si m'allargo molt m'aixafes.
5: No,
3: o sigui,
5: no,
3: avui que t'ho he fet perfecte,
5: quina exacte. Si ens entenem perfecte, tenim una química radiofònica...
6: Sí. Sí, però si vol de sobreexplicar després, llavors aquesta clínica ha fet defecte.
3: Doncs mira, ara mateix està plovent cap al Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, l'Alt Urgell, també hi ha tempestes sobre el mar, i ara al matí bàsicament aquests ruixats afectaran a punts del Pirineu més occidental, com dèiem a hores d'ara. També s'esperen pluges a partir de mig matí, migdia, cap a la resta del país, més probables al Pirineu, Prepirineu, sectors del prelitoral, comarques interiors i de manera més irregular a la línia de la costa. De nou tenim avisos del Servei Meteorològic de Catalunya.
6: No,
3: no són avisos de perill, ni 4 ni 5.
6: S'ha soltat helada.
3: No, això, les alertes aquestes s'envien quan el risc és de perill molt alt, però en canvi en aquest cas estem parlant d'un perill moderat que afectarà l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany, el Gironès, la Selva, el Vallès, Baix Llobregat, l'Anoia, la Conca de Barberà, també l'Alt Camp i les Terres de l'Ebre.
5: Ahir hi havia un funcionari de l'Ajuntament de Barcelona que va fer una enquesta sobre parcs i jardins i neteja de la ciutat, aquífers i tal. No me'l vaig trobar al carrer, em va fer pena. Vaig dir, si són 10 minuts ho faig. I va sonar l'alarma i el pobre senyor entre el portava l'iPad. L'alarma que li estava sonant, que li va fotre tot per terra.
6: Ai.
5: I allò que estàvem dient abans fora d'antena, que tenia molts problemes per aturar el so.
6: Ai, clar.
5: Total, que se li van entelar les ulleres dels nervis.
6: Però què estaves vivint, un capítol de Doraemon?
5: No sé, una cosa molt estranya.
3: Doncs això, s'espera que aquesta tarda plogui.
5: T'ha interessat moltíssim la Mònica.
6: Perquè està fent el temps, la Mònica. L'important era el temps, no la resta.
3: En principi, avui no s'haurien de disparar les alertes als mòbils, però mai se sap, perquè últimament cada dia tenim alguna sorpresa o una altra. Demà continuaran les pluges, però a les comarques de Girona, Barcelona i Pirineu, amb vent de Massaler, tramuntana i temperatura que comença a baixar, i divendres i el cap de setmana sembla que tindrem un temps més tranquil, però més fresqueta. Més fresqueta, això sí.
7: Estem aplaçant concerts i ja acabarem de gira al febrer.
3: Ja ens hi trobarem.
7: Està, home.
3: Sí.
8: Estic farts o què?
5: Injusto.
8: Podrem fer el concert aquesta nit bé o què?
6: És com una gelert, també, aquest senyor.
3: El vespre no ha de ploure.
8: El vespre no ha de ploure o què?
3: Però demà sí.
5: Si està tot moll,
3: ja,
5: no sé.
3: No sé, això ja... I el tema mobilitat...
5: M'està fent molta pena.
9: Acabarem tots electrocutats, veient moltes gràcies en el concert.
3: Ai, calla, quina por. Esperem que no.
5: Jo tinc entrada dissabte, per tant, de moment sembla que ve. Gràcies, Usart.
3: Apa, adéu.
10: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
5: I la Cristina Pedroche, Marc Puga, es veu que ha hagut d'anar a urgència dues vegades en menys de 24 hores.
11: Anda, Pedroche, sí. la xica del vestido de las campanadas.
12: Ella, aquesta misma. Sí, claro. Que cada any estem pendents del vestit. Doncs ella resistirà, perquè el que té resulta que és una sinusitis molt, molt forta que li estava provocant molt dolor a la zona de la cara, al front, als ulls, als pòmuls i a la mandíbula. Li han vist en radiografies que té molta mucositat i li han posat medicació per via
6: intravenosa. Però no se sabe sonar que tiene 12 años la niña, ¿qué tiene? Se le pasa a los niños pequeños.
12: Bueno, mira, li ha passat i direu, i per què és tan important tot el partit mèdic de la Pedroche? Us ho estic preguntant.
11: Però per a mi sí que és, clar.
12: Doncs perquè li arriba en el moment més inoportú de la seva vida, perquè aquest diumenge, 11 d'octubre, té el seu gran primer debut com a DJ a Eivissa.
5: És prou ja, anava a dir el mateix. Amb l'intrusisme laboral.
12: És que per mi la notícia és que farà DJ. No que
5: sí, jo porto 21 anys de carrera com a DJ i no he punxat mai a Eivissa.
12: És del surrealista.
5: I aquesta, que no deu saber que és un fader...
12: És que es fa una festa de clausura del restaurant del seu marit, del David Muñoz.
5: Bueno.

0: va, ah, home, això oh. ho estava intentant fer. I va ella a punxar i a posar la música. Clar, la gent s'està preguntant, podrà anar a fer de DJ per primera vegada, oh, Cristina home. Pedroche? Bueno, veurem si ara... la sinusitis li permet.
1: Mira, era la millor dona, la millor presentadora, la millor campanada, i ara també serà la millor mare i la millor DJ.
2: Sí, no, la millor mare... Hi va haver moltes crítiques perquè recordem que tenia més feina a jugar a pàdel que a cuidar les seves criatures.
3: He buscat exemples de gent que eren famosos per el fet de ser-ho i que s'han fet DJs, sí. en allò que Ernest, tu deus saber, que deuen tenir inclús la taula apagada i simplement fan veure que punxen.
2: Sí, sí, la sessió ja muntada.
3: Em surt Kiko Rivera, el primer.
4: Jo sé que pinche de verdad, tio.
3: Fonsi Nieto, l'expilot de motociclisme.
4: Ah, sí, és veritat.
3: La Dulceida.
0: Atenció.
3: Venga. Rosy de Palma.
4: Rosy de Palma.
0: Què dius?
4: Que punxa la mal nas.
3: Mario Vaquerizo.
0: Mare meva. Quin nivell.
3: Gent que et pots trobar a Eivissa.
0: Ara has d'afegir Cristina Pedroche.
2: El problema és que aquesta gent ven tiquets. Saps? I que els promotors el que volen és fer calés.
0: Clar, igual, ja. Passa, Ernest,
2: que no s'ha punxat.
0: Que... Ernest.
2: Digue'm.
0: És que has anat així. Tu que ets DJ, faries de DJ amb sinusitis i tal?
3: Sí, és nom de DJ, DJ Sinusitis. Està molt bé.
2: Depèn. Jo, si el dolor no m'impedeix fer la feina, jo ja sabeu que vaig a treballar. Clar, ara, sí, si evidentment m'incapacita...
0: Clar.
5: És veritat que potser en el cas d'alguns sí. DJs... en alguns, no, el teu se'l cerca, no, però en el cas d'alguns DJs tenir sinusitis justament és un problema.
3: Sí, senyor.
5: És perquè el nas és important. Sí.
4: Claro, tío, bueno, para mí es como un spray nasal.
2: I també hi ha DJs que provoquen sinusitis amb la selecció musical que fan.
3: Sí.
2: Saps què vull dir? Això
3: sí. És i gonorrea també.
2: Sí, va, sisplau.
3: Jo he estat a vegades en discoteques que he sortit d'allà i dic, me'n vaig al cap perquè crec que tinc una ET.
2: En qualsevol cas, si us esteu refredats... Ja sabeu que sóc, que vaig molt a la farmàcia.
0: A veure, què diu?
2: No, un refredat mal curat, s'aixequen els mocs. Aigua de mar. La poseu aigua de mar aquí al nas.
0: I beure-la, també. Jo em bevia abans un xupito d'aigua de mar cada matí. I m'anava molt bé.
6: La teva aigua sempre és de mar.
0: Que bo.
2: No, ho deixem aquí. Ho deixem aquí. És el millor acudit. És el millor acudit que es podia fer aquesta hora. No, Sergi, què vols dir?
0: Ha quedat bé.
3: A mi m'ha agafat gonorrea amb l'acudit de l'Alan.
2: Fem una pausa i tornem amb l'Alan, precisament, que avui és el Dia Internacional del Car.
4: Verdad, Carbo.
6: Tot són homenatges, lladres.
2: I repassarem el més el més destacat de la tele.
6: Gràcies,
7: Rexem 5 Barcelona. Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
8: Doncs vés a Mr. D.
7: És cert. Mr. D ja obre la seva tercera botiga a Barcelona, al Centre Comercial Gran Via 2.
8: Sí, el proper 7 d'octubre al Centre Comercial Gran Via 2. Hi trobaràs de tot per a la llar, decoració, bricolatge i bellesa. Tot el que necessites i, com sempre, el millor preu.

0: Infórmate en tu agente Mini Caetano Barcelona o en mini.es.
1: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA només aquesta setmana. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
2: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
3: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
4: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
5: Escupi.
4: Avui en fem servir moltes més.
5: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
4: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
6: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
7: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
8: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
9: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
8: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
10: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
9: Menys Shazam i més RAC 105. Let's go!
11: Fins i tot el papa va venir a Catalunya per poder escoltar el Matina Codina. De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: aquella pressió social, no?, que la gent et va preguntant, què, quan et cases, quan et cases, i tu respons, bueno, no sé, és que de moment no sé ni on és el meu futur marit, no? Oh. La Ray, la cantant britànica, ha passat el matí a Guina amb el seu darrer número 1. 7 minuts i les 9, bon dia, l'Alillo.
1: Hola, bon dia.
2: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Hi ha un fullon entre la 2CAT i TV3 una cosa del dissabte. Sí, bueno, que això acabarà com el Rosari de l'Aurora.
1: Tenim merder, a la tele. Es veu que aquestes dues cadenes volen emetre el mateix, a la mateixa hora.
3: Què?
1: Però, a més, la cadena petita, la 2CAT, s'ho havia demanat primer i ja ho tenia fet.
3: Home!
1: Baralla de teles pel concert d'Oques Grasses.
3: Ostres, barallen per mi o què?
1: Clar, les dues volen donar el concert en directe, però la 2CAT ho tenia. En fi, ho explica molt millor Rocco Steinhauser, al versió RAC1.
3: Home!
4: La 2CAT comença a pensar què fer per l'aniversari del naixement de la 2CAT. I la coincidència del mes d'octubre amb aquests concerts d'Oques Grasses, que ja s'havia anunciat des de feia temps, i a més era el final, i que s'havia venut tot, dic, ostres, això hauríem de mirar de veure de parlar amb ells. I es parla amb la gent que porta aquest concert, que és, finalment, el que físicament retransmeteix aquest concert, que és la productora dels Roures. TV3 també està interessat, en aquest cas, en donar el concert, però no en directe, sinó tenir-lo gravat. I aquesta notícia de que la 2CAT i que TV3 no la dona, se n'assabenta la presidenta de la corporació, la Rosa Romà. Com? Nosaltres no donem aquest concert en directe? I entra en còlera.
3: Ui!
4: Enfadadíssima en el següent. El 3CAT ha d'estar en un esdeveniment com aquest i ja s'ha de fer en directe. Ja us ho podeu muntar com vulgueu, però aquest concert s'ha de donar a TV3. I al final, com aquest concert de la 2CAT no s'havia signat, sinó que s'havia emparaulat, aquí raja de que TV3, al estar interessat, diu, bueno, doncs, nosaltres també el volem i paguem la nostra part i la 2CAT que pagui la seva part. Clar, llavors, de la 2CAT, amb tota la raó del món, enfadadíssims i cabrejats.
0: Doncs a Rosa Romà, que s'ha carregat l'aniversari del primer any de la 2CAT, que volíem celebrar-ho fent l'emissió en directe de l'últim gran concert d'Oques Grasses. No sé com ho veieu vosaltres.
5: Bueno, jo el que veig és que, perdó, amb el concert d'Oques Grasses està agafat. Està agafat tot el que toca Oques Grasses ara mateix. Hòstia, és trepitjar merda.
0: Bueno, que es barallin per vosaltres, Josep Montero, això deu fer il·lusió, també.
3: Sí, està bé, però també és més pressió i classe.
0: Bueno, i més pasta, perquè entenc que aquí es deuen garantir uns drets, es deuen pagar uns drets.
3: Sí, però com haurem de tornar diners de les entrades dels concerts que no podem fer per culpa de la pluja, doncs potser, no sé.
1: Escolta'm una cosa.
0: Jo, perdona, un moment, és que també és una mica de cagada de la 2CAT, de tenir-ho aparaulat.
1: Ja.
0: No, pap. Firmem un contracte en exclusiva nosaltres emetrem aquest concert i, en tot cas, que TV3 faci el seu documental a posteriori.
1: Clar, igual no es pensaven que TV3 s'hi posaria pel mig, no sé.
3: Clar, i el TN què? No el faran el TN el dissabte?
0: No, l'avancen el TN i el col·lapse el passen a divendres.
5: Que xulo!
0: El col·lapse serà divendres. I el TN, em sembla que es farà mitja hora a les 8 del vespre i a 8:45 començarà en directe l'emissió de... del concert d'Oques Grasses, amb la qual cosa tot Catalunya podrà veure l'últim concert en directe.
6: La qual cosa indica que ens podíem haver estalviat els 100 euros.
0: No, perquè això s'ha de viure allà. Això és com veure un partit del Barça a la tele o anar al Camp Nou i veure l'ambient.
6: Això és veritat. La pel·lícula que fan els divendres, llavors, què?
3: Marta, ara et passem el teleajust.
6: I el tot es mou quan es fa.
1: I la pregunta és, què feu vosaltres quan s'emet el mateix i es dona per dues cadenes catalanes?
0: Aquí vols fer boicot, tu. Has de fer boicot amb els dos.
1: Hi ha una que surt perdent.
6: Clar, boicoteges TV3, que t'ha donat de menjar molts anys, o boicoteges el 2CAT, que és on està el clapés i que potser algun dia et dona de menjar.
1: Ara
6: què?
0: Tu miraràs per la 2CAT, perquè és la teva.
5: Segurament, bueno, no segur, no, seguríssim pel 2CAT, que a més estem ja arrencant el projecte Cervells Mínims.
6: Sí, senyor, perfecte. Molt bon programa. Jo ho miraré a l'Esport 3, que és on treballo.
7: És veritat que a nivell de pasta, de recursos públics, igual que dos televisions públiques es gastin la pasta en un mateix esdeveniment, no té massa sentit, també.
6: Exacte.
7: Perquè podríem dir, ho fas tu...
0: Però això és una guerra, i a mi m'agrada molt.
7: Però és com quan fan partits de futbol, que els fa a vegades... No, el fa Telecinco i també el fa TV3.
6: I és una guerra que paguem nosaltres.
0: Però que a mi crec que la competència, la competitivitat fa que el producte millori. No? I crec que està bé, al final, que hi hagi merder, mi mare, ja està, tu.
6: Sí, ja està.
0: Havíem d'escoltar el Tomàs Roncero.
1: Sí.
0: que les he dit molt grosses.
7: Ai.
0: Sí. Molt grosses. Ho deixem per l'hora següent.
1: Cap problema.
0: No, perquè, clar, és que es falten 2 minuts per l'hora de matí i hem de fer una pausa per la publicitat. I, Marc Puga, de què ens parles a les 9?
7: No.
8: Doncs, en primer lloc, de que Piqué i Shakira han tornat als jutjats.
0: Oh, sí!
8: És gros, gros.
2: Aquest octubre, el mes de les castanyes, el Halloween i molt moviment. Vine a gaudir de l'activitat física a Clubs Eurofitness amb totes les nostres novetats. Ara per la web, 50% de descompte en matrícula i mensualitat. A què esperes?
9: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
10: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
11: Segur que no n'hi ha per tant.
12: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Amb el gran sorteig d'aniversari del Club Caprabo, guanya un dels 3 viatges valorats en 3.000 euros cada un. El destí el tries tu. Participa i amb compres a partir de 30 euros escanejant el QR de la botiga. Molta sort! Vols estalviar amb mi? Caprabo. Bases a caprabo.com.
14: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona-Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
15: Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5, el SUV amb 224 cavalls, etiqueta Eco i tecnologia híbrida SXH per gaudir de cada trajecte. Ara, des de 23.230 euros i amb els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. Xarxa Omoda Jaeco de Catalunya.
16: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
17: Vinga tots, capó amunt. Aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem. Agafem bugies. Així m'agrada. Molt bé.
18: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën Ponés.
19: Informació, rigor, periodisme.
20: Una delícia de programa.
19: Tres coses que no trobaràs al Matina Codina.
20: Un programa casi de lujo.
21: Debería ser un despertadión.

0: Creieu que fot una mica de cachondeo la Shakira aquí, com que ara plou alguns xivarrals a Catalunya, no? I com que ens té una mica de mania amb el Gerard Piqué, no sé...
1: Jo crec que sí. Veu Granollers inundat i pensa... Sí.
2: Bueno, la Shakira li ha vingut de perles el tema del Piqué. L'altre dia la vaig veure en un d'aquests concerts, bueno, fent un oda de ser soltera...
3: Ha fet un negoci que no està escrit.
2: I visca la solteria...
0: A tot això encara no he presentat la cançó, nois. Es diu Agua, al costat de Maluma. És la nova cançó... merengona. A mi m'agrada. Precisament hem de parlar al cor... De la moguda entre Piqué i Shakira, que com que ara està a l'estat espanyol la Shakira, doncs han aprofitat ja per tirar endavant alguns litigis judicials
3: sí,
0: que tenien.
3: Sí, sí, han tornat als jutjats 4 anys després de la seva separació. L'exparella s'ha tornat a veure les cares a Barcelona per revisar el règim de visites dels seus fills.
0: Tu creus que quan s'han vist al jutjat la Shakira li ha dit...
3: No sé si li ha dit, però sí que s'han vist imatges. I el Piqué ha sortit somrient i molt tranquil sense fer cap declaració, que ella ha sortit acompanyada del seu germà i ha evitat parlar amb la premsa. O sigui que escú una mica pel seu camí. Els motius han sigut els nens, com us deia, i és que viuen amb la Shakira a Miami. I segons l'acord que van signar el 2022, han d'anar viatjant entre Miami i Barcelona per passar temps amb el seu pare, perquè, clar, el Piqué està a Barcelona.
0: Quin problema,
3: Doncs ara la Shakira el que demana és que, sobretot en vacances curtes, sigui el Piqué qui viatgi a Miami i no els nens els que facin un vol només per estar uns dies amb el seu pare.
2: Ja. Bueno, el Piqué ha tret un negoci amb l'Ibai Llados aquest, o Llados.
3: Llados.
2: Un negoci de xocolata. Vull dir que no crec que estigui ara per fotre viatges a Miami.
1: Sí, però és veritat que no té una agenda, suposo, de treballar cada dia 10 hores que diguis...
0: I per què no hi vol anar? El Piqué no entenc. Què passa? Que és com... No, que vinguin els nens.
3: Perquè viu aquí, doncs ella ha de pensar el mateix, però no? Per què no ve ell aquí?
1: Quan van fer l'acord aquest seria quan estava començant la Kings League i llavors ell tenia l'Iu aquí.
3: Si el pare viu a Barcelona i la mare viu a Miami, per què el Piqué ha d'anar a Miami i la Shakira no pot venir a Barcelona?
4: Perquè ja està de moltes anys aquí, la Garta.
5: Veia més la Garta.
3: La Garta, jo de què?
4: No diga eso la Marimar, con la obra que tiene.
3: Però, Santiago,
0: jo crec que la justícia...
6: La teta és el poder.
0: Prou! Va, no, sisplau. La justícia ha de salvaguardar el benestar de la canalla. Oh. No? És que aquí és molt fàcil, això. Què és el millor pels nens? Que ho facin.
3: Clar, els advocats de la cantant estan insistint en que no volen reduir el temps que passin els nens amb el seu pare, sinó l'esforç dels viatges perquè els nens mantinguin millor la rutina escolar, familiar... És veritat que si els nens tenen allà al col·le...
0: Levanta el culo i cap a Miami quan toqui. Oh. Ja
3: mira, no sé, però pobres nens.
6: A mi m'agrada molt Miami platja.
3: Sí, no és aquest és un Miami més lluny.
6: És maco, no? De vegades vols viatjar a llocs molt lluny per veure coses que ja les tens en gana.
1: Sí, senyor.
3: I parlem d'un actor de Hollywood, ara. Ell és Michael Douglas, no sé si et sona.
0: Michael Douglas, perdoneu.
3: Mm. Michael Douglas, als 82 anys, acaba de publicar les seves memòries i ha obert el calaix als secrets més íntims de la seva vida. Clar, i ha explicat que quan va començar la seva relació amb Catherine Zeta-Jones, ella li va deixar molt clar que si volien aquesta relació havia de ser una relació monògama. I ell explica que en aquell moment va haver de fer 5 trucades aquella mateixa nit per acabar les 5 relacions que tenia amb altres dones a diferents ciutats.
7: Bueno, aquest històricament és un guarro de manual que ha hagut d'entrar en centres de desintoxicació sexual.
3: Doncs explica Toni a les memòries que... Bueno, nega, de fet, que sigui veritat la seva addicció al sexe, que l'ha perseguit durant tants i tants anys.
0: Està molt descompensat, o sigui, a mi ara... tinc una parella i em diu, mira, si no et sap greu, haurà de ser una relació monògama, i jo no he de trucar a ningú,
1: No. Si m'apures com a bola, a una persona. Vaig a trucar a una.
3: Però... Sí. Ell diu que sí que va tenir problemes amb l'alcohol i les drogues, però això de l'addicció al sexe és absolutament fals.
5: Va, vale. De dir, l'altre sí.
3: Només tenia 5 dones.
5: Hi ha unes ratlles que feien ombra, però...
3: doncs res, això del Douglas. I acabarem parlant del casament de Damiano David i Dove Camero. Que es van casar el 24 de setembre, ja fa uns però ja hem pogut veure les imatges d'aquest casament. Ja són marit i muller, es van casar a la Toscana, van fer una celebració que es va allargar un cap de setmana, una finca de luxe envoltada de vinyes i amb més de 200 convidats.
0: Sí, m'hauria sorprès molt que m'haguessis dit van fer un pa amb tomàquet a casa de pagès, saps?
3: Que guapo, I els looks que s'han comentat molt, ella va portar diversos vestits per la cerimònia principal, un Valentino amb un vel de 4 metres ple d'estrelles, fent homenatge el seu segon nom, que és Celeste, no sé si ho sabíeu, i el Damiano també va fer canvi diverses vegades apostant per firmes com Armani, Valentino o Bulgari.
0: Dios los crea y ellos se juntan, sí, perquè tots dos guapíssims.
1: Cameron, aquesta surt a una sèrie de Prime Video, que és de 56 dies, que està bastant bé, si la voleu mirar.
5: La sèrie o la tia?
1: Sí.
0: Tot.
6: Viva los novios!
3: Tot una mica. Viva, hombre.
0: Doncs aquests serien els grans titulars de la premsa rosa.
3: Bé, eh?
0: Sí, no? Doncs moltes gràcies, Marc.
3: A tu.
0: En veritat, sempre és un gust parlar de coses que no porten enlloc i que no demanen saber res a la vida. Saps?
3: Exacte.
0: Que és
5: com... Mira com et desmunta la secció.
0: No,
5: en un moment,
0: no, ho dic per mi. Saps? Que tothom es veu capacitat de comentar un casament.
1: Això,
0: no? És com
1: sí,
0: una cosa
1: molt
0: fàcil.
1: És
5: llarga la intro d'aquesta cançó.

0: Rodalies no va, però al matí a Codina hi ha normalitat al servei, eh? Ja veieu, un èxit rere l'altre, una tonteria rere l'altra, i ara hem escoltat Daft Punk amb Get Lucky. Tota la sort del món la trobaràs aquí, al matí a Codina. És mentida, però sempre va haver una mica de publicitat enganyosa. El que no és publicitat enganyosa és la millor llet del planeta.
1: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: Com a mínim és la d'aquí, eh? La llet de cooperatives catalanes, que té gust de llet, no com altres, com altres 100%. Llets. Què dius, que la línia 2
2: sí,
0: és?
2: Sí, perquè la línia 1 està tonteta avui.
3: Com tu.
4: Calma.
0: Doncs jo no veig que soni res aquí. Espera, un segon.
3: Ara sí. Ara com sona? Sona com un tro.
0: Si voleu encarregar una trucada, desperta sí. @recensi.cat. Lluís!
3: Wow.
0: Lluís! Soc l'Ernest Cotet, el que més matina des de la ràdio, en directe, per tot Catalunya. Com estàs, amic?
3: Ernest!
5: Bé, molt bé, molt bé.
0: Sí, 50 tacos, eh, ja?
5: 50.
0: Hòstia, com passa el temps, eh?
5: Tens veu, fa pupa, eh?
0: Tens veu de 42-43, eh? O sigui,
5: tranquil·lament.
0: Tu no, ni fumes ni beus whisky, eh?
5: No. Bueno, whisky sí.
0: Ah, epa, epa.
2: Hi ha algun pitillo també, eh, lladre?
0: Però què t'agrada, On the Rocks?
5: No, això no, veus, això no.
0: T'agrada On the Rocks o el barreges, el whisky?
3: Que bebes.
5: No, jo un Cati Sac Cola.
0: Ah, molt bé, ets dels meus.
3: És de lo bueno.
6: Jo també amb Coca-Cola.
5: És de lo bueno, no?
0: Sí. Escolta, 50 anys, xifra rodona, és un dia d'aquells en què la família doncs, sempre et fa alguna sorpresa, algun detallet, algun regal, així una mica important, amb cert empaque, no? No sé si ens pots donar alguna informació al respecte, hi ha hagut alguna sorpresa o no?
3: La pregunta més llarga.
5: Bueno, la primera sorpresa, ara me'n vaig a visitar el Bunyi, llavors no sé què vindrà.
7: Ai, és xulíssim. Has estat?
5: No, jo no he estat mai.
7: Vale, porta... t'agradarà molt, eh?
4: Doncs porta cebes
5: sí?
4: I enciam, que se'n s'ha
3: acabat. Sí, home, el que pagarà
4: la porta. Bueno, ja que puja, no li costa res, així no hem de fer una altra la carretera.
0: Perquè el van reobrir, no?, el Bulli, o no?
7: Sí, ara et pots anar a visitar.
4: Exacte.
7: Si no és restaurant...
0: Però quina gràcia té,
7: no,
0: el millor
7: pena.
0: Restaurant del món, si no pots menjar
3: portes
0: res.
3: Portes un tàper, Ernest.
7: És una passada, bueno, Lluís,
5: un museu,
7: si paràs.
5: No sé.
7: No, és una passada, a més, pots estar tot el dia, eh?
0: Sí, sí, Lluís, a tu et fotia il·lusió anar al Bulli, eh?
5: Sí, bueno, després de veure la sèrie, pues sí, ah, no. Il·lusió, ja.
4: Què t'ha semblat la sèrie? T'està agradant? Què és el que més t'està agradant de la sèrie?
5: Què més t'està agradant?
4: Ostres, m'ha entès.
5: Tot una mica, tot.
4: Sí. Vale, ok.
7: Ok,
0: que modern. Bueno, en qualsevol cas ets un tio que té un paladar exquisit, no? Que t'agrada anar a menjar a llocs d'aquests Estrella Michelin i tal, eh?
5: Bueno, el pa amb tomàquet sempre va bé, eh?
0: Sí, però això t'ho pots fotre a casa, també. El que passa que, clar,
5: el
0: restaurant d'Estrella Michelin te'l porten el pa amb tomàquet amb una forma que no és ni pa ni tomàquet, esfanificat, i clar,
4: val
0: 200 euros.
2: Jo vaig anar al de la Ruscalleda abans que el tanquessin.
3: Ah, sí, vas venir un restaurant.
2: Sí, Carme, i tant, vaig anar allà.
7: Ah,
2: I saps què em vas fer?
3: Sí, formatge.
2: No, formatge no.
3: Què et va fer la Carme Bandarra?
2: Em va presentar el pa. Em vas portar una safata amb un pa que era gegant.
3: Sí que ho faig.
2: I em vas dir, et presento el pa. I la meva dona i jo vam pensar, què hem de fer ara?
4: Dos petons, no?
7: Sí, clar, dir-li hola.
2: I val, doncs gràcies.
0: Sí, i què més?
2: No, res, després ja se'l van endur.
3: I ara el tenim a casa i sou amics.
7: Gran història.
0: Recordeu que tenim en Lluís en antena, que tota la família Graucos et volen dir que t'estimen moltíssim. Que continuïs així de feliç, que visquis la vida amb aquesta alegria que tu la sols viure, i que segur que aquí hi ha un punt d'emotivitat, diu que segur que allà on sigui la mare també t'envia petons i et desitja per molts anys. Que passis un molt bon aniversari, bonic.
5: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé, guapo.
3: Molts anys.
5: Molt bon dia.
0: El Lluís, que ha entrat al sorteig de Llet Nostra. Si voleu encarregar una trucada, desperta @recensi.cat. Normalment les trucades del matí a Codina és allò que et truquem i no et deixem parlar.
3: Exacte.
0: És aquesta trucada que fem, nosaltres parlem i tu estàs allà, m'imagino, Lluís, pel plantat, no?
6: Sí, senyor.
0: Escoltant la Carme Ruscalleda. Ara tornem.
1: A Llet Nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet Nostra és la llet de casa nostra, la de tots.

0: Els catarres porten un somriure tonto als ulls i RAC 105 la setmana que ve us portarà abonaments dobles per anar a veure tots els grups del Cabró Rock La Castanyada, entre els quals hi ha els catarres, també, eh?
1: Visca!
0: Us ho explico, mira, el dia 31 d'octubre, a Montmeló, la gran diada de la cultura catalana, amb grups com 31 FAM, hey! Doctor Prats, hey! Els Amics de les Arts, hey! Els mateixos catarres, hey! Aquests que sonen, Figaflaues, que hey! Aquest any fan molt pocs concerts. Hi haurà la Jules, la gran Ludwig Van, hey! Els Tiets, hey! Venus, l'Axambusto, hey! I, atenció, hey! Els Pets.
2: Oh! Jo vull ser rei, ser per tu.
0: Si voleu anar-hi, compreu entrades a cabrorock.cat. Només això, que el dimecres que ve farem el dia Cabró Rock aquí a RAC 105 i regalarem entrades dobles cada hora, des de les 7 del matí fins a les 9 del vespre.
1: Senyora, carinya.
0: Per tant, tothom a escoltar RAC 105, que som emissora oficial del millor festival musical del

0: Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Al, ja t'has menjat nou panetones?
3: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
2: I ja l'has trobat?
3: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
2: Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé.
4: Més info a aldi.es.
5: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
6: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
7: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
8: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
7: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
8: Apa.
7: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
9: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Fins a 40% de descompte a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
11: Recordes el teu primer Corsa?
12: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
13: El precio de la vivienda que se ha disparado.
14: Últimament, tot són males notícies. Tant per tant, que te les expliquin amb gràcia els de RAC 105. Matina Codina, de 6 a 11, presentat per l'Ernest Codina.
15: Te tú parecen becarios tú.

0: Escolta'm, res, aquí tenim la Shakira amb la versió de Caigo, del Whenever, Wherever. La veu és d'Ava Max, 3 minuts, i arribem a 2:15 del matí. Ja sabeu que ha afegit un últim concert sorpresa, que s'ha dit aquesta setmana, el dilluns, dia 12 d'octubre, i s'especula que hi podria haver actuacions de la Maya, del Manuel,
1: sí,
0: Turizo.
1: El Maluma i Dani Martínez.
0: Dani Martín, també, és veritat. Bele, també.
2: Y todo eso para celebrar la Hispanidad, el gran día de España.
3: ¡Claro, coño! ¡Viva España!
2: ¡Octubre, viva, Dani!
0: ¿Quina cantareu, tu i la Shakira, Dani Martín?
3: No, no sé, porque entre lo que poco que vocalizo yo y lo poco que vocaliza ella...
4: ¿Qué? Et vaig veure l'altre dia imitant el sí, que era el porter d'Aquí no hay quien viva.
3: Ah, l'Emilio.
5: A veure com ho fas.
3: Poquito de por favor, señor Juan.
4: No, pero limitaba muy bien.
5: Sí, a ver, haces un molde.
3: Quiero hacer al padre.
5: A ver.
4: Sí, ¿cómo es?
3: Emilio, coño, tráete una tortilla.
5: ¡Ah, pues Dani! Muy bien,
3: Dani
5: Martín.
3: Gracias, tronco.
5: Sí, sí. Ala, ¿saps imitar el Pedro Sánchez, també?
0: Va, nois, ja està. Què hem de fer el temps?
6: El turisme en família de Rosa dels Vents per Halloween us ofereix aquest espai.
0: La Mònica Usar, que es veu que està segrestada pel Jordi Basté.
7: Ostres! Bueno,
8: perdona que et digui, però sí, la Mònica sempre ho fa el mateix. O sigui, ve sempre i els dies importants que tothom està pendent del temps us fot el salt.
0: Ostres!
8: Perdona que et
0: és
8: digui,
0: veritat
8: però...
0: que se'ns puja una mica les espatlles.
3: Espritant.
0: O sigui, però això l'Albert Padrón ens ho pot explicar molt bé. Entenc que que si no el Basté us talla els òrgans vitals. No,
5: no, no.
4: Què?
5: Que no, que no. És un gran... Jordi, tu ets un gran cap.
2: Sí, soc un gran cap fins que deixo...
5: Mira com el Cazorla.
2: La informació important me l'has de donar a mi. Xipi-xips, jo li dic xipi-xips, aquest nano.
5: Sí que m'ho diu, sí que m'ho diu.
0: Encantats de ser un òrgan secundari. Mònica Usar, quin temps farà avui?
9: Bon dia, doncs toca tenir un ull posat al cel una altra vegada, perquè avui s'esperen ruixats i tempestes que es poden repetir a moltes comarques, sobretot durant la tarda. Ara al matí es poden escapar alguns ruixats més aviat dispersos. De fet, està plovent cap al Pallars Sobirà, també al nord del Solsonès, però a mesura que avanci el dia i sobretot a partir del mitjà, quan aquestes pluges aniran a més. Afectaran sobretot punts del Pirineu, del Prepirineu prelitoral i també comarques interiors, i de manera més irregular podrien arribar a la línia de la costa. Hi ha avisos del Meteocat per més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, pluges que poden acompanyar també de tempesta i també de calamar-se, sobretot a la tarda. En principi, no són pluges com les dels últims dies, però tot i això es descarta que en algun moment, si hi ha alguna pluja més estancada, més estacionària, que podria provocar inundacions, doncs es faci un avís de perill més elevat que el que tenim a aquesta hora. I de cara a demà, continuen les pluges a les comarques de Girona, Barcelona i també punta del Pirineu, amb vent de mestral i tramuntana, i divendres i el cap de setmana amb més calma.
0: M'agrada molt com es protegeixen les espatlles als meteoròlegs, En principi no ha de passar res, però no descartem que quedeu absolutament inundats.
5: Sí, això també, així faig jo la previsió, també. Sí.
4: Això no li dieu a la cara, la Mònica?
5: Exacte.
2: Sou molt valents amb els meteoròlegs. A veure si us hauré de rebentar la cara.
5: Com quan marxes tu al Pedrol i descobrim que les notícies bones les has explicat sempre a RAC1, i d'aquí vens, parles quatre merdes que deus tenir guardades el dia anterior i...
4: Correcte, sí, està igual.
0: Escolta'm, un moment,
10: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
0: De seguida, amb l'Albert Pedrol, parlarem del bany de masses de Leo Messi en el seu comiat de la selecció argentina.
1: Sí.
0: Però abans volem escoltar el despropòsit que ha dit el col·laborador del Chiringuito, Tomás Roncero, Alan Lillo.
4: Sí, perquè aquesta nit ha estat una nit històrica del futbol. El millor jugador segurament de tots els temps doncs ha deixat la selecció per sempre. I mentre tot el món aplaudeix aquest futbolista, el Chiringuito de Jugones, efectivament, Tomás Roncero, diu que el Messi aquest, que està sobrevalorat.
5: Ostres!
11: Tomás Roncero, Messi, ¿tú crees que está sobrevalorado?
12: Sí, es un grandísimo jugador, pero muy alejado de lo que se ha dicho de él, como si hubiera inventado el fútbol, vamos. Por favor, creo que nunca se le queda la pelota. Te saco yo cuando el Bayern Múnich le metió 8 donde estaba él. Te saco cuando le metió 4 al Liverpool donde estaba él. Te saco cuando le metió 3 en la Roma de Manolas donde estaba él. Cuando el Cholo le metió 2 viajes seguidos en la Champions y ni la unió.
7: Te veo cuando Mbappé en el Camp Nou le hizo un hat-trick 1-4 y ni la olía. Y en 5 años, del 14 al 18, le ganamos 4 Champions con Cristiano y Messi, su esplendor de edad, ahí, ojicando y perdiendo una tras otra. Lo que ocurre es que yo no soy motofumero de Messi. Y ya está, sigo diciendo el mejor de la historia. El mejor de la historia será Di Stéfano, será Pelé, será Cruyff, será Zidane, será Maradona, antes que él. Y Cristiano.
5: Va, idiota. Doncs, idiota que
0: escolta, és. Acabem d'assistir al que és la pèrdua absoluta de tota la credibilitat que li quedava, si es cantaria una mica algun engrunar, el Tomàs Roncero.
4: Vinga,
0: acabem de presenciar el que és l'espectacle d'un autèntic pallasso televisiu.
8: No insultes a Tomàs, ¿vale? No insultes a Tomàs, que te vas pitando d'aquí, ¿vale?
5: Però mira, si és su programa, no és el teu.
1: Te ha levantado el dedo, Josep.
0: Què passa, que està...
8: No, que me levantes no. El dedo, te vas pitando d'aquí, ¿vale?
0: És, Tomàs. No, és un nou símptoma que el madridisme està molt nerviós amb el joc del Barça, no? I amb que els millors jugadors han passat per aquí i no per Madrid. Però, exacte. No sé tu.
13: Sí, una mica així. També et dic que Tomàs Roncero, jo no sé fins a quin punt, bueno, sí que ho sé, que el Chiringuito fa un personatge perquè tothom parla meravelles com a persona de Tomàs Roncero.
5: Ah, t'agrada el Roncero!
13: És veritat. No, és veritat. Tothom parla meravelles i jo, evidentment, crec que això que ha dit el Chiringuito és per guanyar una mica d'audiència. Perfecte. Crec que ell no pensa el mateix.
0: Yeah. Perfecte. En qualsevol cas, estic una mica fins als pebrots del Roncero.
4: Cállate ya, pelirrojo.
0: Parlant de les Champions que tenen, ara. Del Negreira, ara. De no sé ara. Què...
5: Sí, és Negreira,
0: 25 d'octubre, clàssico. Sí. Aquí, com ha dit el Pep Guardiola, en la sala de premsa eres el puto amo,
14: exacte.
0: No? Però...
14: Exacte. Després al terreny de joc, ara. Doncs, sí, veurà qui és el millor i el que guany.
5: No acaba

0: del matí acudirà sempre ben protegits per grans artistes i cançons que animen i endollen l'exèrcit de matiners que connecteu cada dia amb RAC 100. Sigui al matí acudirà una dona que val tot el seu pes amb or de fer-ho a filia. 6 minuts i 3 quarts de 10 del matí. Albert Pedrol, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal, com esteu, família?
0: Hem de parlar ara del bany de masses de Leo Messi en el seu comiat de la selecció argentina. Creus que ha estat un homenatge, un comiat a l'alçada del que ha estat la figura futbolística o no?
1: Sí, absolutament, perquè més de 80.000 persones han omplert el Monumental de Buenos Aires per acomiadar amb honors el que per molts és el millor jugador de tots els temps.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Leo, així ha narrat el gol, el teu gol des del Monumental de Buenos Aires, el Roger Sapera.
2: Vinga, va. Som-hi, Leo. És un moment històric que tothom estava esperant. El Monumental, Argentina, sí, el món.
3: Està venint.
2: Messi preparat, s'acosta cap a la pilota. Messi, gol!
4: Queda clar ja, Roger, ja està.
5: Sí, era un penal, era un penal, tampoc era un gol del mig del camp.
4: Què s'hi jugaven, ben bé?
1: Era un amistós, però era el comiat de Messi, què vols dir? No. Era el comiat de Messi del tio que més feliç ens ha fet a la història del Barça.
4: S'ha organitzat especialment per acomiadar-lo, és això?
1: No? Sí, bueno, hi havia aturada de seleccions i la Federació Argentina ha col·locat aquest partit per aquí, que és veritat que el rival no era el millor.
4: T'anava a dir això, no hauria estat millor triar alguna selecció?
1: El Brasil, o el Barça.
6: Vaya partido de pandereta y encima le dan un penalti, que es lo único que sabe hacer.
4: Entenc que les ràdios argentines boges, no?
1: Mira, Radio Mitre ho narraven així.
7: Tenxin un Messi! 3!

0: perquè la pregunta és quines probabilitats hi ha que es repeteixi un talent com el de Messi en els pròxims anys o segles, no sé.
1: Bueno, estic aquí jo, eh? Soc la media mal.
2: Eso, hijo.
1: Joder, sí. Esteu dient davant meu.
2: No, ¿qué probabilidad hay de que alguien tenga sexo con una pava y tenga un chaval como este?
3: Ay, qué frase más asquerosa. Sí.
0: No, però parlava de és a dir, de la selecció argentina. Entenc que la catarsi de tots els compatriotes argentins ha sigut molt emotiva, no?
3: Sí. Què hagués passat si el porter atura el penal?
4: Joder. Uf. No, jo crec que tenia instruccions clares de no aturar-lo.
3: Sí, no?
0: S'ha de repetir.
3: Això és com el Madrid.
0: Exacte.
3: M'ha semblat un porter sense braços, com el Maradona, quan vaig
2: jugar. Ostres!
5: Sí, que ah, sí, ara, després de Messi, què passarà amb la selecció argentina? Perquè allà no hi ha ningú de bo.
0: No, la tanquen.
5: La tanca, eh? Està otro ratito.
3: Tornen a presó tots.
0: Pedrol, un home que no és de moltes paraules, però que hi va fotre una xapa de 10 minutets,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, sí, bueno, sí. No ahir, sinó fa res, fa 4 horetes des de l'Argentina. 10 minutets, Leo.
2: Sí, muy largo, estuvo mucho rato hablando con la gente.
4: Per la salut mental dels oients del Matina Codina, no tirarem els 10 minuts del teu discurs, sinó la part final.
6: No quiero dejar la cancha. Sí. Solo decirle que los quiero, lo voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino. Orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
2: Sí, muchas gracias y nada, recién ya pues ya se puede marchar del estadio, que yo tengo una cena con la familia y bueno, si se van ustedes pues yo también me iré. Yo por mí no me voy.
0: Ya puedes irte, Leo.
2: No, hasta que no se vaya el último yo no me voy.
1: Pero me queda una persona que está netejando unos papeles.
2: Sí, pero creo que me aplaudió, entonces yo por respeto me voy a quedar. Sí. Visca el Barça.
3: Dic que hi ha un... Perdó, Messi, mentre acabes. Sí. Hi ha un tio, un científic d'aquests que sí que tenen estudis, no com nosaltres, que ha fet un càlcul de les probabilitats que hi ha que realment aparegui un altre Messi. Ha agafat totes les variables de tots els jugadors, les temporades, els gols i tal, i ha fet com una estadística que, sens dubte, ni he entès ni penso explicar. Però el resum de tot plegat...
4: O sigui, l'explicaràs.
3: No, el resum, la conclusió, sí. És que les possibilitats que aparegui un altre Messi en vida nostra és una... entre 640.000 milions de possibilitats.
1: Què dius?
3: Perquè s'han de donar tantes casuístiques perquè sigui tan bo i tan regular i tan tal, una entre 640.000 milions.
0: Això ho diuen dels eclipsis totals i cada any hi ha un eclipsi total.
3: Això és veritat.
0: No, vull dir que no fa tant, no? Que hòstia,
3: Maradona.
0: Ronaldinho.
3: Però són incomparables. Sí. Ronaldinho va tenir 4 temporades bones. El Messi ha estat 20 anys sent el millor del món.
0: No sé, no hi entenc de futbol.
3: Jo tampoc, Ernest.
4: Per una vegada, sí que raó.
2: I ara tu i jo, no? Si jugamos al tonto, pues vamos a decir que Messi...
3: Coge la bicicleta y te vas a ver a tu señora.
2: Sí, con mi señora está buena, ¿eh?
1: Mbappé, efectivamente. Mbappé es el nuevo Messi, ¿no? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Mbappé es el mejor que hay ahora, ¿vale?
0: A l'altra cara de la moneda hi tenim...

0: Cristiano Ronaldo, que sí, està acabant la seva carrera
1: d'una
0: forma nefasta.
2: Sí, com el Rosari de l'Aurora, perquè el futbolista va aclarir en un comunicat que no plega de la selecció, però calla, va dir, alhora aprofitaré per deixar com un drap brut al meu seleccionador Jorge Jesús. Cristiano sosté que l'entrenador el va comparar amb Pele i Maradona i que va penedir-se de no fer-lo jugar contra Noruega malgrat fer-lo escalfar com si fos un jugador més. I diu que és un mentider.
1: Ostres! Holy mi madre!
2: Imagina't.
0: Bueno, un ególatra narcisista que es mereix que li vagi tot bastant malament. Alguna cosa més, Pedrol?
2: Doncs sí, que el creador d'Oliver i Benji ha visitat el Barça al Camp Nou i ha fet un dibuix de Lamine Yamal.
3: Quin honor, quin orgull, la veritat.
4: Hijo, muy bien.
5: Però escolta, el dibuixant aquest, quants anys té?
2: Jovenet, diguem que es manté bé, doncs, potser té 60 anys, però que el tio es manté molt bé.
0: Es diu com el dinosaure de Mario, es diu Yoshi
2: Takahashi, que té una relació molt especial amb el Barça. Prova d'això és que a la sèrie Oliver Atom va acabar jugant en un equip català inspirat en el Barça. A més, el dibuixant va regalar al Barça una samarreta del Nankatsu, que és l'equip de la sèrie que ell mateix va convertir en un club de futbol real i que ara juga a la 5a divisió japonesa.
0: Què tal el dibuix? Ha quedat bé o no?
2: El dibuix que ha fet de Lamine Yamal ha aixecat una mica de polseguera perquè hi ha gent que diu que no s'hi acaba de semblar massa. Per tant, la meva pregunta és, i vosaltres què en penseu? Si assembla o no?
0: És qualsevol dels jugadors
4: del Barça. O
0: sigui, aquest tio té un tipus de dibuix, té una traça, té un traç, i ha fet exactament un jugador qualsevol d'Oliver.
1: Però això passa amb a Bola de Drac. Si tu fas l'exercici de canviar-li el cabell als personatges, és el mateix personatge.
4: Com los Playmobil, que le quita la peluca i se la ponia a
1: Claro, i te quedan como el Alan.
0: Tu imagina't ser un membre de la junta directiva que rep amb tots els honors aquest senyor i t'ensenya el dibuix que ha fet de Lamine Yamal i dius, hosti, és clavat.
4: Hem penjat a Instagram la imatge perquè la gent pugui entrar i valorar si s'assembla o no.
0: Entreu, sisplau, @RAC105 i deixeu la vostra opinió. Pedrol, dona la teva, va.
2: Jo ja vaig donar la meva opinió sobre Tyler, the Creator, i em van caure pels per tot arreu d'Instagram. Així que...
3: Jo digo, ho has dit abans, però l'entenes.
2: No.
1: Digue-ho.
2: Jo no li veig la semblança, però jo no em ficaré amb aquest dibuixant reconegut internacionalment.
4: Té 66 anys i quan va fer Oliver i Benji tenia 20 anys, el tio.
5: Clar. I a més va fer que l'Oliver acabés jugant al Barça.
1: Sí, que es diu Catalunya a la sèrie, perquè no tenen els drets.
3: Jo estava Negreira en esa època.
2: Que no sigui Alan, que ho acabo d'explicar, això.
0: Va. Mira, ho hem de deixar aquí. 12 minuts de la seva. Albert Padró, moltes gràcies. Un altre dia ens expliques això, que es veu que el Cholo Simeone... No ho podem desenvolupar perquè és tardíssim.
2: Vale.
0: Bueno, però es veu que té 180 pisos en propietat i 40 milions en actius a Madrid.
1: Què? Talla el micro, Ernest, perquè me'n vaig a la presó, eh?
0: Fem una pausa.
2: El equipo del pueblo, l'Atlètic de Madrid.
4: Sí. Cada dia vivo en un piso diferente.
6: Rexem 5 Barcelona.
7: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes...
8: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes. Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
9: Cada vegada són més els que gaudeixen dels nostres serveis al nostre millor preu. Contracta DigiMòbil.es o als nostres punts de venda. Digi, la teva elecció intel·ligent.
10: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
11: Autovivo Punes.
12: Aquest octubre a Autovivo liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous amb grans descomptes. Descobreix-los a Autovivo
13: Punes. Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta'm més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Aquest octubre a Supermercat Plus Fresc celebrem 97 anys amb tu.
16: Per cada 20 euros de compra participes amb una butlleta digital al sorteig de vals de 20 i 30 euros.
15: I cada setmana sortegem 97 caixes regal d'experiències a Catalunya. I a més, acumules euros en articles seleccionats.
16: Plus Fresc, 97 anys oferint-te la millor qualitat perquè som el súper que t'estima.
17: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
18: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
19: Per trobar bona música...
20: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
21: Díselo, Carti.
22: Mi penya del RAC 105.
23: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
24: Família de RAC 105.
25: Som els Catarres.
26: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
27: Som els Tiet.
28: Sóc el Migui Núñez.
29: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
30: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
31: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
32: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
33: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
34: No, no cal creuar mig món.
35: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
36: Un petó i una abraçada, família.
37: Un petonet de part de tots cinc.
38: Això és RAC 105.
39: Un bé, senyor.
40: A RAC 105.
41: Merci, besito.
18: RAC 105.
42: Sempre apostant per la música en català.
18: RAC 105. No podràs canviar d'emissora.

0: 105, la casa dels teus artistes. RAC 105, la ràdio dels teus artistes.
1: Aquest és el so.
0: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
2: Quina ràdio escoltes?
0: No pengis. Aguanta. Agafa aire. I crida ben fort. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105!

0: un artista molt matina-codina, no? Perquè és happy, dona bon rotllo, les seves melodies desperten, connexions psíquiques des del quart azul. A veure, avui no va cap tren, no, Sergi Ferrer? Què hem de fer? Què hem de fer? Hem d'anar a cremar, no sé, alguna infraestructura?
1: No, mira, una mala experiència que vaig tenir a una altra ràdio em va ensenyar que incitar a cremar coses pot tenir conseqüències legals. Per tant, jo el que us proposo és volcar tota aquesta ràbia, aquesta frustració, perquè jo puc entendre que Rodalies caigui perquè plou molt i tal, sé què, si fos un dia en un univers on Renfe funciona bé cada
2: dia. Ara.
1: Però
2: ara,
1: quan és un tema, de més, que fa olor de vaga encoberta, que, ja sé, que si el traspàs, ara, que si ara un sindicat decideix si la via està segura o no, tal, i aquesta gent per una banda, i Adif per l'altra, i Renfe per l'altra, i el govern per l'altra, se'ns enriuen de nosaltres cada dia,
3: sí,
1: l'única cosa que podem fer...
3: Què?
1: És cantar.
3: Ah!
0: Oh, molt bé. De fet, tenim la cançó, l'himne oficial, sí, no, que parla de tots els problemes de Rodalies, dius, en podríem haver fet una altra de cançó. Però... va quedar tan bé,
1: sí,
0: és una lletra tan meravellosa, està tan ben parida, és l'himne del Matina Codina.

0: Et diré Sergi Ferrer Minem. Sergi Ferrer Minem.
1: Vale, però que només, només de tant en tant. Tu no l'havies sentit mai, Marc?
2: No. No, l'any passat sí, crec.
3: El que són
2: no,
3: bons són els
2: no sé, M&M's. Bona, bona, m'ha encantat. Que soni més.
3: Perquè són de xocolata per dins i són de colorets.
1: Oh. Què té a veure això amb el que acabem
3: de fer? Agafar els M&M's i posar un de vermell i un de blau, un de vermell i un de blau, i dic, mira, he fet el Barça.
1: Home, podia ser un blanc. No hi ha de blaus, crec.
3: També faig el del groc i vermell. Groc i vermell.
1: Mira, Sant Andreu.

0: Codina. Només a RAC 105.
1: Això és boníssim. D'on és?
2: És de Dia.
1: De debò?
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Avui a Dia, el pernil cuit extra 97% carn de la marca Dia per només 1,49. De debò. Molt bé. Dia.
3: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
4: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
3: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
5: Descobreix els màsters de la Salle Campus Barcelona. Sessió informativa el 17 de setembre. Salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. What if you take your expertise further?
6: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya 2 invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
7: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
8: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
9: I des de 16.400 euros.
8: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
10: No et conformis només en sortir del llit. Llevar-se pot ser el millor moment del dia si ens sintonitzes.
11: A l'ataque! Tengo que dar el extra.
10: Matina Codina de 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.

0: gràcies. No dono mai les gràcies als artistes perquè comparteixin de forma tan generosa i solidària i melòmana la seva música a tots els ciutadans del planeta. En aquest cas, una gran unió, un tàndem que ha desembocat en aquesta fantàstica cançó, una balada preciosa, Karol G, Bruno Mars. Es diu Estil, has vist o no? Has vist com et reu en l'última hora de programa?
1: Preciós. Mare de Déu.
0: Estil, es diu Estil, perquè encara som aquí fins a les 11 del matí per despertar Catalunya i acompanyar-te, sigui quina sigui la teva tasca ara mateix, al cotxe, a la furgoneta, al camió, a l'oficina, a casa teva, a la fàbrica, al taller, a l'obrador. Merci. Merci per triar-nos. I, ja que hi som, si et truquen i et pregunten quina ràdio escoltes, digues RAC 105 i ben alt...
2: Matina Codina!
1: Ara!
0: Jo sóc l'Ernest Codina i Marc Puga, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Endavant a l'hora tronera d'aquest programa amb les commemoracions de coses que passaven tal dia com avui.

0: versió molt animada d'aquesta cançó de la Tina Turner, però l'efemèride és tristota, eh?
1: És tristota, perquè avui fa un any que va morir el fill de la Tina Turner, Ike Turner Jr., que era el fill de 67 anys, va morir el 2025, un dia després, a més del seu aniversari, per una insuficiència renal.
0: Doncs quina casualitat tan tràgica.
1: Molt heavy. Epa! I aquesta musiqueta segur que són els amants dels musicals. I és que avui fa 44 anys de l'estrena del musical Cats. Es va estrenar a Broadway, a Nova York, i va seguir en cartellera 18 anys.
0: I una abraçada des d'aquí a tots els alopècics que escolteu el programa.
1: Ho hem dit i ho repetim, avui és el Dia Mundial dels Calbs, des d'aquí, un petonarro.
0: Pots recuperar alguna curiositat dels calbs?
1: Sí, hem comentat aquest matí que es diu que els calbs són més guarros al llit perquè són persones que mostren ser més segures i més dominants, hem llegit abans, que no vol dir que tinguin la testosterona, més alta, però sí que tenen aquesta força i seguretat pel fet de ser calbs.
0: Em consta que hi ha dones que els troben especialment atractius als calbs. És el teu cas o no?
1: Hi ha calbs i calbs,
0: hi ha calbs que
1: no, aviam, però igual que gent amb cabell.
0: Marc Puga, dos punts, hi ha calbs i calbs.
1: Sí, però jo he anat amb algun calb. Jo m'he enrotllat amb algun calb, que està bé.
0: A veure, va, els famosos que no ens convidaran, per desgràcia, perquè ens encanta la festa, a les seves festes de cumple.
1: Doncs mira, avui el president de Rússia, Vladimir Putin, fa 74 anys.
0: Aquest millor que no em convidi, perquè li trenco la cara.
1: No, però diem. Sí. També l'expilot de ral·lis, Marc Coman, fa 50, i anirem amb tres músics que, déu-n'hi-do, començant per la cantant Toni Braxton, que en fa 59.

0: aquí demanant a crits que algú li curi el seu desamor.
1: Home, pobre.
0: Ai, sí, una tireta i a seguir a Toni. A veure, la següent cançó també és tremenda, eh?
1: També és tremenda perquè és de Radiohead i és que el músic Thom Yorke avui en fa 58. Bravo.

0: entranyable, amb un talent descomunal com a cantant i compositor, i molt, molt tendre. M'entendreix molt el Luis Capaldi, perquè és molt divertit a les xarxes socials, i ja sabem que ha ofert a vegades algunes actuacions en què s'ha vist la seva síndrome de Tourette, i tots els fans, tots els seguidors, tot el públic l'ha ajudat a cantar cançons que no podia acabar de cantar. Realment un personatge de bandera. Em trec el barret. T'estimo, Luis. És per això que ara escoltarem sencera la seva gran balada.
1: Vinga.
0: Per seguir una mica en la línia que hem començat a aquesta hora, com que ara fa dies de pluja, estem ja a la tardor, crec que entren especialment bé sense calçador. Números 1, mundials, com aquest Someone You Loved.

0: del disc Music of the Spheres. Estem escoltant Coldplay. L'any que ve faran 138 concerts. This feels like I'm falling in love. Passen 3 minuts d'un quart d'11 del matí. Volem parlar amb el Sebastià, que el dia 1 d'octubre en va fer 54.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí,
0: va
2: estar greu, també. És de tot.
0: Llavors,
3: no t'he sentit.
0: Hola, Sebastià.
3: Hola, bon dia.
0: Sebastià, pots parlar? Sí, parlo. Soc l'Ernest Codina, de RAC 105, en directe. Matina Codina.
3: Ah, molt bé, molt bé.
0: Però estàs...
3: Ernest, digue, digue, què tal, bon dia.
0: És que sento molt rebombori a fons, perquè entenc que estàs a una reunió, no?
3: Estic en unes reunions aquí, amb unes companyes aquí de l'institut.
1: Ah,
3: m'acabes d'enganxar.
0: Sí.
3: M'acabes d'enganxar amb unes companyes de l'institut aquí. Què estem, en directe per la ràdio?
0: Sí, la veritat és que sí, t'està escoltant molta gent.
3: Ah, doncs molt bé, quina il·lusió. Molt bé, Ernest, molt bé, molt bé.
0: Sí, sí, sí. Jo normalment no faig trucades fora d'antena a desconeguts, però...
1: Ah, molt bé,
0: no,
1: sí.
3: Ben fet.
0: No, però m'agrada conèixer-te, Sebastià. Bueno, potser ens coneixem, no sé si ens coneixem o no.
3: Qui sap, potser en alguna festa que t'hem trobat en alguns moments, no saps. Deixem-ho aquí millor,
0: Tu pots parlar, pots parlar ara o no, però?
3: Sí, puc parlar. Doncs mira, dos minuts puc parlar.
0: D'entrada per molts anys, ja.
3: Moltes gràcies.
0: Sé que vaig tard, perquè tu vas néixer 1 d'octubre.
3: Gràcies, gràcies.
0: Que ara, diguem-ne que el teu aniversari ha quedat eclipsat una mica per aquella malaurada família de la Dui de 8 segons i l'estomacada que ens va fotre la Policia Nacional a les escoles de Catalunya.
3: Vull dir... Bueno, sí, tampoc mai oblidarem, ja. Mai oblidarem aquell dia tan assenyalat.
0: Diu la frase, ni oblit ni ho perdó, tu perdones o no, però? Tu que ets pedagog, igual potser...
3: Sí, home, sí.
0: S'ha de perdonar.
3: Sí, home, sí, i tant, home, sí. Cal perdonar.
0: Sí.
3: No hi ha res que duri per sempre,
0: Exacte. Sebastià, diu que treballes a una escola on no hi ha mòbils, llavors ara on estem trucant? A un mòbil, no? Entenc? Sí.
3: No, però el tinc derivat al fixo del despatx, perquè no hi ha mòbils aquí, no hi ha mòbils.
1: Va sense mòbil a treballar?
3: Sí, clar, tinc el cotxe, el deixo al cotxe. No cal aquí el mòbil. Hòstia,
1: que guai.
0: Escolta,
3: sí.
0: et truco de part de la teva dona,
3: Ah, molt bé.
1: Oh.
0: Sí, la Laura...
3: Que bonic.
0: Que diu que li has canviat la vida, que teniu dos fills, no? En Tia i la Francesca, de 4 i 2 anys. Diu que heu sigut pares grans perquè la vida us ha fet esperar en això de l'amor, no? Us heu conegut tard.
3: Sí, així és. Som uns grans pares, dos pares grans,
0: Bueno,
1: que maco.
0: Totes dues frases funcionen, no? En aquest cas, està molt bé. I a mi m'agrada perquè el teu cas m'obre a mi una escletxa d'esperança, una finestra d'oportunitat en l'amor, perquè jo tinc 40 tacos i tampoc tinc fills ni se'ls espera de moment.
3: És que aquesta és l'actitud que t'has dit més a la vida. Sempre s'ha de jugar fins a l'últim minut al partit. Mira Messi, s'acaba de retirar i fins a l'últim moment. Allà, dándolo todo. Vinga, Ernest.
0: Hòstia, a part de pedagog, tens una consulta de coaching, per exemple? Perquè potser vinc,
1: O sigui, sí, clar.
3: Sí, clar, a més soc psicòleg, a més.
1: Hòstia,
0: doncs...
1: Té l'àvia.
0: Em guardo el teu mòbil i et truco quan s'acabi el programa. Diu això, que...
3: I també tinc un gran programa també per deixar de fumar, Ernest,
0: Collons, nano, potser és la trucada. Pot ser que avui hagis dit al Zodíac, Marpua, que hi hauria una conversa que em faria canviar la vida?
1: Sí, doncs
0: potser és aquesta. Potser és aquesta.
3: Qui sap, no
0: sí,
3: sap mai això.
0: Mira, és un mal vici, tu, jo què sé, què hem de fer. Res, la Laura diu que això, que heu format una família fantàstica, que us heu comprat una casa que, amb la crisi de l'habitatge que ja trobo que sou uns superherois i que teniu grans projectes de futur i que et vol transmetre, doncs, això, tot aquest amor que et professa i que, doncs, que quan et va conèixer li vas capgirar el món, no? I vull dir, ara me l'estàs capgirant a mi, però amb la Laura ja ho vas fer, pel que sembla.
3: Clar, es tracta d'això, la vida, impactar fort.
0: Hòstia, quin tio tan entusiasta. T'agradaria dir-li alguna cosa, Sebastià, a la teva dona, o no?
3: Clar, que l'estimo molt, que gràcies a ella doncs, la meva vida també va fer un tomb radical i que estaré eternament agraït per la mirada i pel moment tan bonic que ens hem trobat.
0: El cosmos i la vida tenen aquestes coses. Que sigueu feliços per molts més anys. Un petonet, Sebastià, i gràcies.
3: Moltes gràcies. Feliç pel programa.
0: Segueix amb la reunió. Adéu. Quin paio,
1: M'ha encantat.
0: Hòstia, quina naturalitat.
1: Sí, estaria aquí parlant hores.
0: Quin know-how, no?
1: Molt guai.
0: Quina intel·ligència social, quant de coneixement profund sobre aspectes tan fonamentals a la vida.
1: Sí.
0: Escolta'm, ens hem enamorat del Sebastià.
1: Molt.

0: Cristina Codina amb l'Ernest Codina a RAC 105.
1: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar con el mejor pescado fresco. ¿Y tú?
2: Ara amb Lidl Plus tria 400 grams de rodanxes de salmó premiades com a sabor de l'any a 5,99 i estalvia't un 15%. Lidl, val la pena.
3: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros, amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
4: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
5: Perfecte, aquí el tens.
4: Ja?
5: Ja.
4: Sí?
5: És així.
4: De debò?
5: I tant, de debò.
6: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
7: Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5, el SUV amb 224 cavalls, etiqueta Eco i tecnologia híbrida SHSH per gaudir de cada trajecte. Ara des de 23.230 euros i amb els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid, prova'l i fes el canvi. Xarxa Omoda Jaeco de Catalunya.
8: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
0: A RAC 105, Matina Codina, presenta el senglar d'Osona, Ernest Codina.

0: Mar, pregunta personal, eh? Si vols, no la contestis.
1: Contesto tot, jo.
0: Tu penses amb qui deuen estar tots els teus ex ara mateix i tal, i amb qui estan curant les
1: tots,
0: seves penes.
1: Tots, no, un, l'únic que tinc. Sí, a vegades ho penso, perquè sé que està amb algú i penso, i com deu estar? Més que amb qui, com deu estar? Perquè jo vull que estigui bé.
0: Et fa mal o no?
1: Ara no tant, però m'ha fet molt de mal. Ara prefereixo mostrar-me indiferent.
0: I ja per acabar, la lletra d'aquesta cançó et remou coses?
1: Em remou coses
0: és,
1: i em fa pensar en ell? Sí.
0: És curativa.
1: No, curativa no, em remou.
0: Et remou. Doncs perquè ho sento diu... a tots els oients que ara mateix els hi ha remogut alguna cosa escoltant amb qui estaràs del Nil Moliner i Girastà.
1: Tenen una frase que diu que bonic va ser estimar-te... No, quin mal va fer estimar-te, però...
2: No surt mai aquesta frase, eh? No surt mai.
1: Que bonic va ser estimar-te, però quin mal va fer oblidar-te, alguna cosa així. És igual, que és una cançó molt bonica que remou. Sí, deixem-ho aquí.
0: Parlem d'orgasmes.
1: Millor, va.
0: Portes un estudi científic sobre orgasmes femenins.
1: I mira, estic aquí amb dos nois heterosexuals, Arnau Molet, Ernest Codina. Aparentment, no ho sé.
2: Se m'ha cridat només per parlar d'orgasmes, no? Si jo he vingut directament a parlar...
1: Arnau, mira com trasta jo. I és que hem llegit...
0: Quin sap més d'orgasme femení que tu?
1: Home, perdona, hem fet una pregunta abans i ha anat de xulo, eh?
0: Endavant, va, foli.
1: Vinga, hem llegit una notícia que explica que els homes arribeu a l'orgasme més sovint que les dones, sobretot quan parlem de relacions heterosexuals. Per això he fet el matís de que sou heteros.
0: A més, un home no es pot amagar del seu orgasme normalment.
1: No, correcte.
0: Costa molt més fingir-lo, pretendre'ns.
1: Exacte. Hi ha estudis que mostren que una gran majoria d'homes diuen que arriben a l'orgasme habitualment i és un percentatge bastant més baix el de les dones que diuen que també arriben. Les dades són clares perquè és entre un 70 i un 85% d'homes que arriben a l'orgasme i entre un 46 i un 58 de dones que arriben. O sigui, hi ha una diferència d'un 22-30%.
0: Perquè hi ha aquest canses que estàs allà, no? Que estàs intimant, que t'has despullat, no? Que t'has de tornar a vestir.
1: Totes
0: aquestes coses... Que menys que poder arribar al clímax, no?
1: Home, clar, poder gaudir i entendre el sexe, no? I direu, i per què passen aquestes coses?
0: Doncs
1: hi poden influir, segons l'estudi, moltes coses com la falta de comunicació, que això a vegades passa, que el sexe no es parla i s'ha de parlar, a vegades per inseguretat, per por, per timidesa.
0: Per mi hi ha un mig camí molt interessant entre la manca de comunicació i fotre un simpòsium allà mentre estàs al tema.
1: Tampoc cal.
0: No, vull dir que hi ha gent que li agrada molt xerrar, en tot cas, després d'anar a fer un cafè. I també comentar-ho com un postpartit també em sembla estrany.
2: Te l'has imaginat allà, Carles, la
1: Me l'he imaginat amb una tia, ell en plan, va, anem a follar, i la Pava parlant, pobra noia.
0: M'he imaginat una noia amb la pissarra, m'entens?
1: Però està bé, Ernest, perdona.
0: Que he fet malament.
1: Però està bé, alguna indicació, i tu ho has d'escoltar, i has d'estar per ella.
0: M'agrada molt que em facis això, o fes-me això, o toca'm aquí, està bé.
1: Després també pot ser...
2: Tampoc cal ser molt explícit, no? Vull dir, per la situació ja dones a entendre que t'està agradant o no.
0: Exacte.
2: Vull dir, tampoc cal...
1: No sempre, Ernest.
2: Ja, no sempre.
1: I les noies, és veritat que a vegades pot ser que ens costi més dir segons què o parlar-ho, i moltes dones fingim l'orgasme moltes vegades.
2: Epa.
1: I és així. Això se sap, i entre amigues es parla.
0: En algun moment s'ha d'anar a sopar.
1: En algun moment dius, això no tira, per tant acabem-ho, saps? O potser no t'està agradant el tema. Clar, no sé. També això passa, segons l'estudi, pel desconeixement del propi cos. Vull dir que és molt important també conèixer-se a una mateixa, o un mateix, palpar-se i totes aquestes coses. La pressió social, o el fet de que moltes vegades el sexe s'ha centrat molt més en el plaer masculí, només cal veure el porno hetero.
0: Hem de pujar aquest percentatge
1: d'arribada,
0: de consecució de l'orgasme femení. Sí. Perquè en alguns casos estem per sota el 50%.
1: Home, és que és molt heavy.
0: Això és
1: molt bèstia.
0: A mi em fa plorar.
1: Sí.
0: Jo també et dic una cosa i ja amb això tanquem. Jo, si tinc una relació amb una noia i no ha arribat a un orgasme, prefereixo que m'ho digui, mira, avui no arribaré, ara estic que, no sé, tinc...
1: Que cal fingeixi, no?
0: Que no pas que faci el teatre, eh?
1: Jo crec que més d'una te l'haurà fingit i no t'haurà dit.
0: Que ho sàpigues. Doncs no ho vull saber. Ara m'ha fet mal, això.
2: El silenci.
0: Què vols que et digui? De seguida regalem una tote bag de l'Arnau Molet, que és un tio que... Bueno, és molt potent.
2: Tinc bosses.

0: gràcia.
1: Ciutadans de Catalunya, ja tenim un nou dia aquí. Gràcies per començar-lo amb nosaltres. Matina Codina, RAC 105.
2: Amb l'Ernest Codina.

Una cançó que parla d'un moment de dificultat de parella en què ell, que és músic, ell és músic, no? I bueno, clar, ens costa molt de compaginar, de fer equilibris amb el que és la relació, no?, del dia a dia i el cap de setmana, postes de sol, furgoneta amunt.

0: 705.
1: No quan 9, ho sapigueu.
0: 902-477-105. Una curiositat sobre el telèfon. És 477 perquè és el número de la direcció, Avinguda Diagonal 477, sí. I és 105 perquè som RAC 105.
1: Està molt
0: no,
1: bé.
0: Així el memoritzeu ja. 902-477-105.
1: Jo encara donaré un altre del telèfon. Quan truquin, no sonarà, no farà pip, pip. No, entraran directament en antena, val? Aquesta és una curiositat interna que,
2: vale.
1: Que han de saber els nostres oients.
0: Podeu marcar per guanyar una Tote Bag si encerteu sí. La cançó que avui proposa l'Arnau Mulet. Jo us avanço que és molt fàcil.
1: És molt fàcil.
0: Va, truqueu.
1: Mira, comencem amb la primera pista, si vols, que la cançó que busquem té un títol molt curt. Concretament està format per tres paraules, val? I he de dir que són tres paraules que no són ni en català ni en castellà.
0: Perfecte.
1: Per tant, queden idiomes, però jo crec que...
0: Tres paraules que no són ni català ni castellà. Què més?
1: Tot i això, la lletra principal de la cançó sí que és en català.
2: Ah! Que fort.
1: Val?
0: Vale, per tant, és un grup català
1: sí.
0: Que diu tres paraules en anglès.
1: És una banda catalana que barreja, atenció, el pop, el reggae, el funk i altres estils.
2: Ah.
1: I que té un so molt particular
2: ja
1: que ha fet que moltes de les seves cançons siguin habituals als festivals. Tu, Marc, no tens ni idea de què estic parlant.
2: No, ara mateix sí.
0: Qui
2: sí no ho vull dir per si algú truca.
0: Qui l'encerti s'emporta una Tote Bag del Matina Codina. Ja podeu trucar, va.
1: Sí.
2: Com un grup català amb una cançó que té un títol anglès. Home, és evident.
1: I que la cançó és en català, però l'estribillo és en anglès. No? Bueno, en fi, escolta'm, el tema forma part d'un disc publicat l'any 2019,
2: ah.
1: En una etapa en què el grup que la va interpretar ja havia aconseguit molta popularitat dins de l'escena musical catalana. Jo crec que el grup, hi haurà molta gent que ja sabrà de quin grup estem parlant.
0: Arnau, ja tenim trucada. Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia. Hola. Ricard.
0: Des d'on truques, Ricard?
3: Pues mira, soc de Torredembarra i vaig a Barcelona a treballar, a recollir un ordinador i cap a casa un altre cop.
1: Ànims.
0: O sigui, vas a Barcelona a recollir un ordinador.
3: Sí, perquè jo treballo a Barcelona, a l'Ajuntament, i avui estic de vacances, però haig de recollir l'ordinador avui, així que haig d'anar avui a buscar-lo.
0: Hòstia, quina mandra pujar a fer aquesta gestió tan tonta, no?
2: Sí,
3: sí, fa molta mandra, però ja. Ho haig de fer.
0: Bueno, però per això hi som nosaltres, fent de companyia, no? Que estàs a l'AP7, on estàs?
3: Bueno, vinc per la C32, pels túnels, perquè l'AP7, com diu la cançó, és impossible.
0: Sí,
2: tot tallat, no?
1: Tallat.
0: I se sent bé la ràdio o tens interferències? Es va sentint bé, tot arreu, més o menys?
3: Sí, bueno, jo sento bé. Vaig amb el Valxures, però sento bé. Moltes felicitats a tots pel programa. Us sentim cada dia quan baixem a treballar la meva dona i jo.
0: Gràcies, Ricard.
3: I ens acompanyeu molt cada dia.
0: Per això ens llevem a les 4 del matí, perquè tu ens escoltis. Ricard, de l'1 al 10, a quin número situaries la teva felicitat avui? Dimecres 7 d'octubre.
3: No,
0: sí?
3: Al 10. Jo soc molt feliç.
0: M'has putejat una mica posant-te un 10, perquè jo t'anava a dir, doncs, sumem un parell de punts guanyant una Tote Bag, però bueno...
1: Està cargant un qüestionari.
0: A veure si...
2: Però dir la cançó,
1: encara no.
2: És que ara pensava, perquè estem aquí de trucar.
1: No, endavant, ara volem saber sobre la seva vida.
0: M'ha caigut bé el Ricard, que vols que et digui?
2: Tu ets feliç.
0: És que he pensat, pobre noi, que ha d'anar a Barna a buscar un portàtil.
2: Clar, el distraiem.
0: Digues, Ricard.
3: Que si em toca la Tote Bag, estaré amb un 15% de felicitat. Amb un 15, no, ja. No un 10, un 15.
2: Olé.
1: Mira.
0: Hòstia. Bueno, doncs llavors val la pena que encertis. Quina cançó és la que avui vol que descobriu els oients l'Arnau Mulet?
3: A veure, no l'ha sentit.
0: Ah, no, és que...
1: És que no l'has
0: de dir. L'havies de dir amb les pistes que ha donat, que era un grup català que canta una cançó amb tres paraules en anglès.
2: Ell ha trucat per xerrar.
3: Saps què passa? Que està trucant tota l'estona, 4 o 5 vegades, i no sentia la ràdio. I ara està picant tota l'estona.
1: Ricard, no et preocupis.
3: Dona'm la pista.
1: Va, et toca
0: tres
1: pistes molt ràpides.
0: Jo m'he enrotllat.
1: És una cançó que té... el títol de la cançó té tres paraules en anglès, val? Perquè no són ni en català ni en castellà. La cançó sí que és en català, l'estribillo, la tornada, és en anglès. És una formació que la va publicar l'any 2019 amb un disc molt popular i que són de l'escena musical catalana. Què?
3: Figaflaues.
0: Doncs no. Ricard, ho sento molt, tio.
2: Uau, ara el que truqui ja s'ha perdut en quin moment del programa estem.
0: Mira, com que anem tardíssim...

0: I també em sap greu ara, ja, que...
1: Sí.
0: No, és un grup que fa quatre concerts a l'Estadi Olímpic aquesta setmana.
2: Oh,
0: has de dir la cançó en anglès que té aquest grup, si no sí que no guanyes,
1: Són d'Osona.
0: La pista que t'he donat ara.
3: Poques gràcies.
2: Vale.
0: I una cançó que es diu In the...
2: In the night.
0: Va, Ricard.
3: In the night. In the night.
2: Vai, un concurs havia sigut tan fàcil.
1: Vaya merda, concurs.
3: Heu ajudat molt, moltíssimes gràcies.
0: Ricard, ja que has guanyat, canta-la una mica, va.
3: In the night, in the night, in the night.
0: Molt bé.
1: Sí, senyor.
2: No vas, oi, al concert?
0: No hi vas, no?
3: No.
0: Es nota, es nota.
1: És el suplent,
3: no,
1: per si Montero no hi pot anar.
3: No puc.
0: Ricard, no pengis.
3: Vinga, moltes gràcies. Felicitats.
0: Pel programa, merci.
1: Adéu.
0: Tens el telèfon, Marc? Sí.
3: Adéu.
0: Bueno, doncs res, Bolet, moltes
1: vale,
0: gràcies.
1: Vosaltres.
0: Ha sigut una mica fail, el concurs d'avui.
1: Ja ens agrada. La setmana que ve més i millor, va.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
2: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes. Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
3: Cada vegada són més els que gaudeixen dels nostres serveis al nostre millor preu. Contracta DigiMòbil.es o als nostres punts de venda. Digi, la teva elecció intel·ligent.
4: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA només aquesta setmana. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
5: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
6: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta'm més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: Autovivo.es.
7: Aquest octubre a Autovivo liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous amb grans descomptes. Descobreix-los a
8: Autovivo.es.
9: Aquest octubre a Supermercat Plus Fresc celebrem 97 anys amb tu.
10: Per cada 20 euros de compra participes amb una butlleta digital al sorteig de vals de 20 i 30 euros.
9: I cada setmana sortegem 97 caixes regal d'experiències a Catalunya. I a més, acumules euros en articles seleccionats.
10: Plus Fresc, 97 anys oferint-te la millor qualitat perquè som el súper que t'estima.
11: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
12: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
13: Sí, però les nostres veus ja les coneixes.
14: Vols dir, Ernest?
15: Sí, home, jo diria que sí.
14: Però aquestes alçades encara no ens poses cara.
16: Ah, que encara no ens segueixes.
17: @Rexensing. Actualitat musical, entrevistes, gags, premis i el dia a dia dels nostres locutors.
18: A veure, que diu la Mar Puga que va molt guapa.
19: I valorin, que opinin, digues tu si vaig guapa o no.
20: Gràcies, senyora nena, estàs guapíssima, alegria, brava, carinya.
17: I tot això amb un sol clic. @Rexensing. Segueix-nos a Instagram.
21: Univers RAC 105.
22: Hola, RAC 105. Sempre escolto RAC 105.
23: Hola, RAC 105.
24: Hace poco que os descubrí y oye, me encanta tu programa.
25: Os escolto cada dia.
26: Hola, RAC 105.
27: M'encanta escoltar RAC 105.
28: Felicitats pel programa.
21: RAC 105, la teva música.
29: La ràdio dels teus artistes preferits.
21: Aquest és el so.
29: Aquest és el so.
30: RAC 105.
31: Yo guys,
32: what's up?
31: Another.
32: A RAC 105.

0: estic molt content d'aquesta aposta. M'encanta la música electrònica i aquesta cançó ho ha trencat aquest estiu. A més a més, la trobo molt elegant, molt festivalera i molt recent, sí, en general. Soul to you, another. Doncs anem amb another call. Una altra trucada, despertador a l'Anna. 44 anys, les cadires... Les cadiretes.
1: Que maco, això, les 44.
2: Que bonic.
0: Hola, Anna! No tens gaire cobertura, però sóc l'Ernest Codina des de RAC 105, per molts anys.
3: Moltes gràcies.
2: Hola!
1: Per molts anys!
0: Ens fa il·lusió parlar amb tu, perquè se't veu una noia trempada, alegre, feliç. Et va bé tot, Anna? Sí, eh?
3: Sí, em va bé tot, em va bé tot.
1: Quina sort!
0: Sí, que de tot el que et va bé, què és el que et va millor?
1: Joder!
3: No. Bueno, depèn del dia, depèn del dia.
0: Sí, però és veritat que a partir de certa edat, jo això a partir dels 40 ho he notat, no? És que estic fent un balanç constant, no? Una fiscalització constant de com va la meva vida, quines són les coses que puc ajustar per ser més feliç, no? Perquè penso que ja estic més a prop de la mort i aquestes coses.
2: Ai, Ernest.
3: No, home, no.
2: No diguis això.
3: Carai. No diguis això.
0: Anna, estic molt content de conèixer-te i de felicitar-te de part del Jordi. El Jordi diu...
3: Molt bé.
0: El Jordi diu, literalment, perquè ho ha escrit ell, voldria felicitar la meva companya de vida, la persona més especial, que el dia 7 d'octubre fa 44 anys.
1: Toma.
0: Soc la seva parella, per si no havia quedat clar. Gràcies i moltíssimes felicitats.
3: Ai, molt bé, moltes gràcies.
0: El Jordi, per exemple, et fa feliç?
3: Sí, sí, sí. Quan... Portem molts anys, sí. I per tant, sí.
2: Sí. Que bonic.
0: Ja, bueno, perdona, però hi ha molta gent que diu portem molts anys i estic ja fins als collons, m'entens?
3: No.
1: Ara.
0: Bueno, doncs escolta'm, ha sigut un plaer felicitar-te. No sé si estava entre els teus somnis humits que et truquessin del matí a Codina.
3: Home, per suposat, és una cosa que vaig demanar molt. Que volia aquesta trucada.
2: Mira, és el seu regal.
0: Doncs...
1: ja la tens.
0: Espero...
1: Això no t'ho treu ningú.
0: Espero que les expectatives estiguessin baixes, Anna. No, perquè, no, perquè sempre quan una cosa et fa molta il·lusió, penses que això serà l'hòstia, no? Llavors et deixo ara uns instants perquè tu condueixis la trucada cap on tu te l'havies imaginat, no? Per exemple, que...
3: De fet, ja aquestes hores he pensat que ja no se'n recordava, però ho vaig demanar molt. Vull la trucada del matí a Codina. I vaig pensar, bueno, ja està, no hi ha pensat en això.
0: Anna, saps per què truquem ara o no?
3: Per què?
0: Perquè acostumem a deixar les coses bones pel final del programa.
3: Ai,
0: Ernest,
1: ets
3: que
1: un
3: bé.
1: Cigalero, tio.
3: Molt bé, molt bé.
0: Ara tampoc m'agradaria que et digués coses més maques jo que el teu home, m'entens?
1: No.
3: No.
0: Ho deixen...
1: Calla,
0: Santiago, sisplau.
1: De verdad, que estàs sumando
0: escuchando. Però ja no tornis a dir que quiero pinchar.
1: Ah, no, quieres pinchar ahora.
0: No, que yo soy DJ, yo no pincho ni olives, ja.
1: Pobre Ernest.
0: Anna, un petonet cap on siguis.
3: Molt bé. Moltes gràcies i felicitats pel programa.
0: No, a tu, gràcies per escoltar-nos. No et mereixem d'oient, de veritat.
4: Una forta abraçada a la família.
3: Gràcies. Una abraçada.
4: Igualment, una altra.
0: Un moment, Anna, per què ens escoltes? Què t'agrada d'aquesta merda de programa que fem? No entenc.
3: Pues perquè em divertiu. I em llevo i ja li dic a l'Alexa que em posi el RAC 105.
2: Ole!
1: Sí, l'Alexa.
0: Pots demanar... Com li demanes a l'Alexa?
1: Activa totes les Alexes de Catalunya.
0: Com ho fas? Ja?
3: Jo li dic, Alexa, pon RAC 105. Ja em fa cas.
2: Se
5: li diria en castellà, perquè així les Alexes de Jaén no s'entén.
1: Alexa és com la Marpuga, que a la que pot canviar
3: perquè
1: el castellà.
3: No es... Correcte. Sí, perquè no es
4: despisti.
3: Si no m'entén.
4: Ja. Pilota d'or,
1: no, això és l'Alexia.
0: Va, prou.
1: Com més t'estàs
0: Anna,
1: trucant.
0: Gràcies.
3: A vosaltres.
0: Adéu. El Jordi, fent-li un petó, que és un complidor, que vagi molt bé. Adéu-siau. I amb 2 minuts i mig i les 11 anem tardíssim, com sempre. Hem de fer una pausa molt ràpida.
1: Què dius, home, que s'ho mengi el mulet, això, la pausa aquesta?
5: Sí.
6: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

0: uno de los mejor valorados en España.
1: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
3: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
10: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
11: increïble.
10: Platònic.
11: Kiwi. L'oferta di. Aquesta setmana estalvia pel kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
10: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
12: Ocasión. Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
13: 15 segons i les 11. Hòstia, fregant el pal, eh? Fregant el pal. Bueno, ara ja podem allargar fins a les 12, si voleu.
14: Ah, sí?
13: Sí, home. Ara ja, ja hem tirat tota la publicitat. Ara ja és, ens mengem estona de l'Arnau Mulet.
15: Es nota que ja els grans directors d'aquesta casa estan ja marxant. I no hi ha ningú al volant.
13: Home, com que
14: hi haurà, no?
15: Esteu fotent el que
13: perdona,
15: ens dona...
13: Hi ha el Xavi Pérez, que és el cap de continguts, que ens escolta cada dia.
16: Fantàstic.
13: Després el Francesc Cano, que és el nou director, ja està operant.
14: Sí, senyor.
13: O sigui, ja és vinculant.
15: Sí, però està operant recent aterrat. Aquest senyor ara no començarà...
14: Ja, no es carregarà ningú
15: a tocar res.
14: Les primeres impressions són importants. Si un dia entra el Francesc Cano, jo faig un acudit i dona la casualitat que aquell fa gràcia, jo ja estic renovat.
15: Mira, dues coses. La primera, no em cridis. I la segona, aparta't una mica, xato, que estàs a mig metre del...
14: Sí. Estàs copiant i todo.
16: Quin cal, que et renovin.
13: Escolta'm...
14: macho, quin repàs.
13: Com bé sabeu, hi ha el Toni Clapés aquí una mica per fer l'anàlisi del que li ha semblat el programa d'avui.
15: Bé, comencem amb el pitjor del programa, que ha estat... bueno, m'ha fet gràcia perquè ha estat baixar la guàrdia. Heu baixat la guàrdia durant dues hores. Pel fet que hi havia una mosca.
14: Què dius?
16: Ah, sí, ho hem passat malament.
15: Heu estat durant 120 minuts fent el programa de ràdio malament,
13: sí,
15: per estar pendents del vol tota l'estona d'una mosca.
16: Certo.
15: Que has parlat dins l'estudi.
13: Per on entren les mosques aquí? No ho entenc.
16: No ho sé.
14: Ja.
13: Sí, és un estudi hermètic. No veiem ni el sol aquí.
14: No.
16: Ja.
14: Clar,
13: sí, és collonant.
15: I qui l'ha matat?
14: Estan sent los chinos.
16: L'Ada el Lillo l'ha matat.
13: No hauríem de dir que, l'hem matat, perquè queda...
16: No, perquè ara ningú mata mosques.
14: Però algú, de veritat, algú li sap greu? Dels animalistes.
16: És que tothom mata mosques.
14: O sigui, jo entenc els gossos, gats, animals i tal, però una mosca, algú li sap greu.
13: Però
16: sí.
13: Efectes pràctics és el mateix dir que l'hem matat que l'hem deixat sortir de l'estudi, per exemple.
14: Sí, això és el que diuen també els pares a segons quins nens. A dir, el gos on està, mama, el Tobi? No, el Tobi ha anat un moment a buscar el pa.
15: Sí, però
14: i el Tobi no torna. Quina esperança de una mosca? Dos dies.
13: Depèn,
16: no, jo vaig publicar un vídeo matant una formiga i m'han arribat missatges amb amenaces. Sí, no és broma. Aquest
14: sí.
16: Estiu.
14: Sí. De formiga, d'altres formigues?
16: Sí, sí, no és broma. Per tant, m'agrada molt el tema de matar mosques.
14: ¿Quién es el chichi torcido?
16: Sí, ¿tu qué sabes?
17: Has matado a nuestra prima.
14: ¿Cómo se llamaba?
16: Patranca.
14: Se llama
16: no ho entenia.
17: Estás normalizando matarnos.
14: Asesina.
17: Desgraciada.
14: Yo su ternera de las hormigas.
17: Daniela Sancho.
13: Va.
15: Sí, aquí està parlant tothom menys jo, macho. Ja, han sortit hasta les formigues, sí, de l'Hormiguero
14: a més,
15: parlar-la en la valoració final.
14: Ha tirat la música molt tard, ja les formigues no tenien res més a aportar.
17: No
14: i allò ha acabat dient jo su ternera.
13: Va, la gent ja ho ha sentit.
15: Anem amb el millor del programa, que ha estat la secció de tele de l'Alan, que...
13: paraula.
15: Lluny de, fuera, lluny de posar fuera, un... Podeu escoltar mentre sí. parlo? Dic que lluny de posar un tall de televisió, ha posat un tall del versió RAC1 de la secció de tele.
16: Sí. Ah.
15: És a dir, la secció de la tele vostra era la secció de tele nostra de RAC1. Que, sens dubte, ha estat molt encertada, d'altra banda.
18: Baralla de teles pel concert d'Oques Grasses.
16: Ostres, ai. Barallen per mi o què?
18: Clar, les dues volen donar el concert en directe, però la sí. d'Oscar t'ho tenia. En fi, ho explica molt millor Rocco Steinhauser al versió RAC1.
19: La d'Oscar comença a pensar què fer per l'aniversari del naixement de la d'Oscar.
13: Bueno, Lillo, no esperis cobrar la secció d'avui.
16: És una bona estratègia.
15: Sí. És veritat.
14: Quins ous que tens.
15: És que dic, per explicar el que ha explicat el Rocco, sí, sí, expliqui el Rocco.
14: Que si la caga és culpa seva.
13: A mi em sembla bé, si tu cites la font,
15: sí.
13: és legal.
16: Clar,
13: exacte. Exacte.
16: Jo ho faria a partir d'ara.
14: I la matriosca informativa.
15: I el versió també ho fan, eh?
13: També podem emetre tot el versió al matí.
14: Mira.
13: I surto jo al matí a les 6 i ara us deixem amb una cosa que han preparat uns altres, però que firmem nosaltres.
14: I que serà molt millor que el programa que us oferirem.
13: Exacte. Bé, perfecte, això ha estat el millor o pitjor, ja no me'n recordo.
15: No, això ha estat el millor, que és ja directament dir com el Lillo és un inútil, que posi ja un tall sí. del versió.
13: Què ha estat el pitjor del programa avui?
16: La mosca.
15: La mosca. La mosca. Les dues hores d'absència per la mosca.
13: Quina nota ens queda, Toni?
15: Per un programa que es rendeix al versió RAC1 posant els nostres continguts. I també per un programa avui mancat de concentració de 6 a 8 pel sol fet d'haver una mosca dins l'estudi.
14: Sí, que va per la llum.
15: La nota del Matina Codina d'avui és... un 3.
14: Home!
13: La gent aplaudeix perquè marxem ja. Sí. Està dolent el programa, fixeu-vos la gent, com està en plan...
16: Per fi!
13: Iros a vuestra puta casa, ja!
14: Tant de bo tinguéssim públic a l'estudi.
13: Un dia, potser, Sergi, sí. ho hem de fer una mica millor.
16: No,
13: si no, ningú voldrà venir a públic.
15: Tant de bo tinguéssiu públic.
13: Exacte.
14: Escolta'm,
13: va, Alan Lillo, moltes gràcies, si us plau.
15: A vosaltres.
13: Va, calleu una estona. Sergi Ferrer, merci.
14: Adéu.
13: Gràcies, Marc Puga.
16: A tu.
13: Gràcies, Xavi Cazorla.
16: Adéu, adéu.
13: I gràcies també a l'Albert Pedrol, al Xavi Pardo, a la Mònica Usart i a l'Arnau Molet, que pren el relleu també la nostra estudiant en pràctiques, que és la gran, la immensa, Alicia Janssen.
16: Home, fantàstic.
14: Janssen,
13: qui és? Janssen. Jo sóc Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa demà, Ernest.
16: Oh, yeah.
13: A les 6 tornem a obrir la paradeta. Apa, adéu!
20: Matina Codina!

0: Bé, doncs aquí tenim a Teddy Swims amb aquesta meravellosa cançó esplèndida. Es diu Mr. Know It All. Parla d'aquell moment que comences una relació sentimental i tu creus que no ho has de donar tot perquè et penses que en fi, que si ho dones tot la cosa no anirà bé. Llavors et reserves perquè et creus un sàbilo todo, que diuen en castellà, un Mr. Know It All, no?
1: La teva música
0: amb
1: Bernau Moret.
0: En fi, va, que arrenquem després del Matí de Codina, ens hi posem, repartint èxit, repartint ritme. Pràcticament les 11 i 10, Aquesta gent al final hauran de demanar a l'esmorzar que els hi pugin a l'estudi, perquè, en fi, cada dia s'allarguen més, algun dia potser un vermut i tot faran. Sigui com sigui, nosaltres que seguim repartint èxits. Ara amb Meghan Trainor.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Aquesta tardor, natura, família, qualitat, comoditat, a Càmpings Tarragona.
2: Més de 50 càmpings mar i muntanya de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Bona temperatura, entorn, gastronomia, diversió i Halloween, amb amics, família o els més petits.
1: Caminar, bicicleta, piscines cobertes, amb bungalop o parcel·la.
2: Entra, tria el teu càmping i fes la teva reserva directament a campingstarragona.com.
1: Càmpings Tarragona, Unique Camping Destination.
3: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
4: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
5: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
6: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
5: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
7: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
6: Menys Shazam i més RAC 105.

0: cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Sóc la Raquel de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa? Un cop l'has vist, ja no deixes de veure'l una vegada i una altra. Demana cita a Carlàs.es i ho arreglem en 30 minuts. A més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
2: Carlàs canvia, Carlàs repara.
3: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
4: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
5: I pot ser tot això sent professional.
4: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
6: Citroën.
4: Consulta citroen.es.

Una rumba optimista dels Figaflauas que diuen, evidentment, que sempre hem d'estar al costat de la gent que porta solucions, eh? Que sí, que tens un problema. Val, no passa res. Escolta, mira endavant i a veure si trobem la manera de sortir-ne. En fi, una cançó també molt ballable que ens ve, com en allò dit, aquí a RAC 105, que per això, evidentment, te la proposem en aquest matí de dimecres, dia 7 d'octubre. I ara és el torn de Miley, sense Cyrus, eh? Ho dic perquè ara no vol que li diguem el nom complet. Ella vol dir-se Miley, i de fet aquesta és una de les primeres propostes del seu nou treball que ens va presentar i que es diu Bass Persuades. Sí, sí, amb el rodolí tot, inclòs.

0: Eren Coldplay amb aquesta meravella al costat de Chainsmokers. Something Just Like This. Sonant també, evidentment, aquí a RAC 105. Si ho veuran al punt de 11:15... T'he d'explicar un tros de notícia, tot i que segur que ja ho saps. L'assegurança de cotxe de Línia Directa és una de les més ben valorades a Espanya, així de clar, eh? Una de les més ben valorades. I si a més t'hi canvies, et milloren el preu de l'assegurança directament. Truca'ls, va, 917-700-700. O entra a lineadirecta.com, 917-700-700, o lineadirecta.com, el valor de ser directe, evidentment.
1: RAC 105.
0: Ara, Ugel.

Doncs aquí tenim a Adela amb aquesta cançó que es diu I Need LA, cançó amb la que s'ha donat a conèixer tot el món. I que parla una mica, doncs, de la ciutat americana i que ella diu que és una ciutat feta a si mateixa gràcies a l'esforç, al talent de tota la gent que hi ha anat, de tots els immigrants que formen part, doncs, d'aquesta societat. En fi, un artista que també forma part del cartell del Primavera Sound, que va sortir ahir, abans d'ahir. Hi havia gent molt nerviosa per conèixer el sencer, eh? En fi, ara continuem amb Killers i amb aquesta que es diu Human. I did.

A veure, Lady Gaga es veu que va gravar el videoclip d'aquesta cançó en una illa real. Sí. O sigui, tot el que es veu al videoclip existeix de veritat. Es diu La Isla de les Muñeques, està a Mèxic, i en fi, com el propi nom indica, doncs està ple de nines per tot arreu, antigues, penjades dels arbres, per terra. Gaire agradable no es veu. Jo la veritat és que prefereixo, no sé, anar a qualsevol altra illa del món que aquesta. Direcció a les 12 del migdia, ara DJ Goja, Jason Derulo, amb aquesta meravella, una cançó que es va viralitzar moltíssim també aquest estiu, i no m'estranya, perquè sona molt i molt bé, i té aquest rotllo més tropical, podríem dir, però alhora també molt mediterrani, no? Què et sembla, tu? Es diu Michiko.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
4: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara, en pagament mensual, canvia't i et millorem el preu directament. Truca al 917-700-700 o vine directe a liniadirecta.com.
5: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
6: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
7: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
8: I des de 16.400 euros.
7: Què?
9: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
10: Citroën.
9: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
11: Matina Codina Best Moments.
12: Pedro Sánchez Pérez Castejón neix a Madrid el 29 de febrer de 1972. Va néixer d'una camada de gossos a un barri de Madrid i de seguida la protectora el va donar a la família Sánchez Castejón. Des de ben petit, els seus pares van inculcar-li els valors socialistes, cosa que va costar-li molts càstigs a l'escola per mentider. El Pedro, com tants altres líders socialistes, va desenvolupar una al·lèrgia de ben jove a treballar a l'empresa privada i va iniciar així la seva ingesta diària de mamella pública sent, amb 26 anys, assessor al Parlament Europeu.
13: Home.
12: Després a la ONU. Després delegat, després regidor de l'Ajuntament de Madrid i finalment no va poder estirar més el xiclet i va haver de treballar uns anys de professor d'universitat. El 2014, Sánchez va ensopegar mentre corria pel Parc del Retiro.
13: Ostres!
12: Amb tan mala sort que va aterrar a sobre d'unes flors silvestres i una d'elles se li va ficar al cul.
11: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Vine a la castanyada del Cabra Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb vostè i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figa Flaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben! REC 105, emissora oficial!

Artista que no coneixíem aquí a RAC 105, ni aquí a RAC 105 ni a molts altres llocs, perquè, en fi, aquesta jo crec que és la primera cançó internacional de Katsey. Ara sona molt bé i jo crec que la sentirem, l'escoltarem, vaja, els propers mesos fort. Això es diu Animal. La teva música amb Arnau Mulet. Arrencant nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet. En passen pràcticament 4 de les 12 del migdia. Aquí estem, eh? Acompanyant-te, bon rotllo, bona música, bon ritme, refredadíssims, com mig Catalunya en aquests moments. Ai, mare meva, això no ho superem, eh? Uf! En fi, Kleenex i a seguir endavant, no?, una mica. Ai, ha arribat el fred, ha arribat el canvi de temps i ha arribat els virus, també. Sí, com sigui, nosaltres hi seguim posant ritme i seguim posant bon rotllo i ara és el moment de Teddy Swims, mentre ens ho permeti la veu. Bad Dreams.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
3: Marta, vine'm a buscar.
4: Gorra Neta presenta Marta, una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
3: No sé com va el Google Maps, sí.
4: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
5: Amb el suport del Departament de Cultura.
6: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
7: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
1: RAC 105. La ràdio dels teus artistes.
0: Aquest és el so.

Anem a tope amb aquesta cançó de Bibi Rexha al costat de Fiveless. Es diu New Religion. Això sí, aquí els més veterans de la zona l'hauran recordat. Perquè és el clàssic Insomnia que hem ballat fins a la sacietat, eh? En fi, va, que continuem avançant i ho fem ara mateix amb una cançó del 2011. Positiva, molt positiva. Mira com sona. Capital Cities, la van fer, com et dic, fa una bona pila d'anys per, doncs, donar una mica d'empenta a la gent, no? És un himne d'optimisme, bàsicament, això. Diu, encara que el cel caigui, nosaltres estarem sans i estalvis. Safe and

Clar, i ara el que he fet ha estat entrar a internet i dir a veure com defineixen aquesta cançó de Tame Impala que es diu Loser, que tots sabem que és de la banda sonora de Spider-Man. Doncs bé, posa't còmode perquè vaig a llegir-te exactament què en diuen. Diuen que és pop-funk psicodèlic, molt rítmic, amb textures hipnòtiques pròpies de la música dance. Què et sembla? Al final cadascú utilitza l'etiqueta que bonament pot, no? El cas és que és una molt bona cançó i jo crec que ens hem de quedar una mica amb això. Tame Impala, un èxit a tot el món i no m'estranya. S'enganxa, eh? Va, i continuem avançant amb una cançó també pop psicodèlic, funk, no sé què, de Dua Lipa, amb aquesta, que jo crec que és més pop que res més, eh? Es diu Houdini i bàsicament el que et diu és que si et despistes, ella desapareixerà. Et farà una mica de ghosting, com Houdini.

0: Rexen 5 Barcelona. El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
1: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: Per trobar bona música...
3: Hola, sóc el Guillem de Mugós.
4: Dice Locarti.
5: Mi penya del Raxen 5.
6: Hola, Raxen 5, aquí Rosalia.
7: Família de Raxen 5.
8: Som els Catarres.
9: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
10: Som els Tiets.
11: Sóc el Migui Núñez.
12: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
13: Hola, Raxen 5, sóc Alfred García.
14: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
15: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb Raxen 5, així que guardo especial carinyo.
16: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
17: no cal creuar mig món.
18: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
19: Un petó i una abraçada, família.
20: Un petonet de part de tots cinc.
2: Això és Raxen 5.
20: Un besinho.
2: A Raxen 5.
21: Merci, besito.
2: Raxen 5.
0: Sempre apostant per la música en català.
2: Raxen 5. La teva música.
0: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Aquest és el so.
0: Aquest és el so.

Doncs mira, aquí tenim a Coldplay amb aquesta cançó que es diu Sky Full of Stars, una de les bandes que va aconseguir omplir l'estadi olímpic Lluís Companys durant 4 concerts, sí? I precisament avui és un bon dia, avui és un gran dia, vaja, pels fans de Oques Grasses, perquè ells també ho aconseguiran. Ompliran fins a la bandera durant 4 nits, en aquest cas consecutives, l'estadi olímpic Lluís Companys. Heu de saber, si aneu al concert, que obre portes a 6:15 de la tarda, el concert comença a 9:15, que els menors de 16 anys hauran d'anar acreditats i que l'accés a la zona, doncs, en fi, es fa a través d'una acreditació també, i que si no la tens, doncs hauràs d'aparcar fora. Sí, com sigui. Veurem com sona aquesta cançó en directe.

0: Sí, no, una mica. Ugel, amb aquesta cançó que es diu Jamaican Bam Bam, que és una de les cançons de música electrònica més reconegudes els últims mesos a tot arreu, eh? És que jo, la veritat, surts al carrer, hi ha un cotxe que passa, que sona aquesta cançó, poses la ràdio, també sona, entres a Instagram, també sona. En fi, un dels grans èxits del moment, que tampoc podíem deixar passar per aquí a RAC 105. Camí de la una del migdia, tornem a casa, va. Amb talent de nova creació, podríem dir. Es diuen Gorra Neta. No els coneixes? Apunta-te'ls bé. Perquè fan meravelles com aquesta. Es diu Marta.
1: Em desperta una companya perquè...

0: talking. La teva música.
1: RAC 105.
2: Entre els grans èxits de RAC 105 no hi poden faltar
3: les assegurances de salut de Línia Directa, que et permeten triar l'especialista i demanar cita directament, i a més pots fer les teves revisions i proves als millors hospitals. Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: Escolta, com és que ja no em mires com abans? O sigui, em mires, però hi ha alguna cosa que ens separa.
5: Podria ser pel cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11 que faig servir per tapar-me la cara perquè no em reconeguen si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió. No ho sé.
4: Deu ser això, sí.
6: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
4: Et trobo a faltar.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
9: Estàs conegut. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
10: Peugeot.

0: Vine a la castanyada del Cabra Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Buster i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figa Flaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105 emissora oficial.
1: La teva música, RAC 105.

0: Aquesta cançó que, en fi, és una cançó molt punyent que ens han regalat a Gina Stein, Nil Moliner. Una unió de luxe per cantar el desamor, bàsicament, perquè va preguntant a veure amb qui estarà aquella persona que abans considero que estava amb ell, no?
1: La teva música amb Bernau Molet.
0: En fi, arrenquem una hora, va. Salutacions a l'Arnau Molet. Em passen pràcticament 5 de la 1 del migdia. Aquí estem, eh? Com sempre, bona música, bon rotllo. Si és que ets al lloc correctíssim. Tu posa't còmode, relaxa't. Ets a RAC 105, per tant, a pujar volum i gaudeix. De seguida passarà per aquí David Guetta amb Forever Young. Però abans, relaxem-nos, abaixem les revolucions, perquè arriba Lady Gaga i Bradley Cooper amb aquesta autèntica meravella, una cançó, en fi, molt profunda, també. Oh. Es diu Shallow.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri. Ràpid amb la L, l'assegurança més completa per a mascotes en veterinari és de...
3: Exacte, de Línia Directa, perquè la nova assegurança per mascotes en veterinari té tot el que necessita el teu gos o gat.
2: Amb la C completíssima.
3: I a un preu que només Línia Directa et pot oferir, 18,90 euros al mes. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
9: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot. L'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo. I el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
10: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
9: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
10: Que bé!
9: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
11: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Recordes el teu primer Corsa?
13: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
0: La teva.

0: Your husband is coming.
1: M'agrada fer aquest tros, eh? Sí. També et diré, el meu anglès és bastant justet, per tant, a la part on no hi ha lletra és on m'hi trobaràs. Where is my husband? És Rey, que ara sí, ha trobat el seu lloc al món de la música, li està anant molt bé la vida i ens n'alegrem molt perquè és un artista que porta molts anys picant pedra i per fi, ara sí, ara ha trobat la fama internacional. Mira, el que arriba a continuació també és una estrella internacional. Com la gran majoria d'artistes que passen per RAC 105, també t'ho dic, és Ed Sheeran.

0: Ai, que guai que seria anar a un concert dels Catarres, no?
1: Tots no creus? Els que
0: vindran. Doncs mira, et vaig dir una cosa. El proper 31 d'octubre els podràs veure, i no només a ells, eh? Els Catarres acompanyats dels Amics de les Arts, 31 Fam, Doctor Prats, Figaflaues, en fi, la Ludwig Bank, els Tiets, i molts més, els Pes, l'Axambusto. A on? Doncs a la Castanyada del Cabró Rock. Que encara no tens entrada? Doncs ja pots volar. Cabrorock.cat. Ara Elton John i Dua Lipa junts en aquesta proposta impecable, sonant també, evidentment, aquí a RAC 105 amb el seu Cold Hearts. Que bé que sona, que bé que ho fan, eh? Uf!

0: Doncs aquesta és Eleni Foureira, cançó que té ja una bona pila d'anys, eh? Sí, però segueix sonant molt bé. Per això, evidentment, forma part de la teva música. Només qualitat musical amb el Fuego. Li deien a l'avionce del Mediterrani, eh?
1: Sí, sí, així li deien. Però sembla que després no ha vingut massa cosa.
0: A nivell musical, vaja. Va, que anem ja de cap cap a 3:15. Aquí estem des de RAC 105, com sempre, amb bona música. De seguida ve una superestrella. Ve Aitana. Però abans, Damiano David, que s'acaba de casar, el tio està a la mar de feliç, amb la Dove Cameron. Però aquí ens deia que havia nascut amb el cor trencat. Born with a broken heart.

M'agrada el moment de parada d'aquesta cançó que se sent al cor, eh? Sí. El Cyberland, amb aquesta que es diu La Última, després del Tututurú, ho han tornat a fer, han fet una cançó molt enganxosa i que, evidentment, doncs, aquí a RAC 105 no podíem deixar passar per alt. I te la proposem a la teva música. Va, jo que marxo, eh? Vaig tocant el 2, salutacions a l'Arnau Molet. De seguida, per això, s'hi posa l'Héctor Huguet, sí. El Buscarons està de vacances uns dies i tindrem per aquí l'Héctor, que ja agafa els comandaments de seguida. Abans encara, Nil Moliner. I amb això que es diu Me Acuerdo de Ti.

0: total que ens queda.
1: La teva música.
2: RAC 105.
1: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
3: Valorado.
1: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
3: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Si vos se la compra, ve a
5: Inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb megadescomptes com el 15% en alimentació. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 8 d'octubre a Carrefour.
6: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem.
8: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
9: Amb el suport del Departament de Cultura.
10: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé.
11: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entra en el sorteig de premis increïbles.
12: Citroën.
11: Condicions a Citroën Ponés.

0: cançó carregada de romanticisme. Karol G i Bruno Mars, no sabem si hi ha alguna coseta més entre ells dos, però com a mínim ens conformem amb aquesta gran cançó, gran balada que es diu Estil, per començar nova hora, 2 de la tarda. No hi és l'Albert Buscarons. Té vacancetes merescudes i fins divendres vinent.
1: La teva música amb Víctor Huguet.
0: Així que aquí l'Héctor Huguet el substitueix. Aquests dies és l'hora de dinar, són les 2. Espero que dinis alguna cosa millor que l'Arnau Mulet. Arnau, què estàs dinant? Per favor. És que és arròs blanc i ou
2: i ja està,
0: doncs vinga, que aprofiti. Amics, amigues, va, bona música la que ens espera de seguida. I comencem amb els tiets i el seu Coti per Coti. Som-hi.
3: No puc

Organitzeu un mundial, ja sabeu a qui heu de trucar. A Shakira, Dai Dai, en Burnaboy, Pelé, Maradona, Cristiano, Ronaldo, la que ha liat, eh? El Cristiano Ronaldo, tu, amb aquestes declaracions, ha dit que, vaja, li va fer com un escrit a l'entrenador amb tot el que havia de dir. Pare meva, que estava a l'alçada de Pelé, de Maradona, en fi, que no té avi el noi. Seguim avançant a RAC 105, ara Meiva Max i aquest Kings and Queens.

Un nou grup que s'incorpora a RAC 105 i, de fet, a la música catalana arriben amb molta força. Brou, amb aquesta cançó que es diu De Colors, i que ens recorda que sovint, doncs, això, que no calen grans premis, grans regals. Petits detalls, com regalar de tant en tant flors, oi tant. Camí de les... de dos quarts de tres, seguim amb Dua Lipa. I diuen que podria estar ja preparant el seu futur disc. En fi, de moment, aquest proposem a RAC 105 el seu Dance the Night.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Rosalía.
2: Premis Rack 105 2023, millor àlbum Rosalía Motomami.
3: Bravo!
4: Aquí estem, aquí estem.
2: Aitana.
5: Quan em vaig posar molt malament per la depressió, que vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir, no puc més.
1: Leire.
6: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
0: Alfred García.
7: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?, des de fa més de 20 anys.
8: Bravo, sí.
9: Que gran,
0: no? Recupera les millors entrevistes de Rack 105 al nostre canal de YouTube.
10: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
11: Sempre havia volgut dir aquesta frase.
0: Rec 105.
1: Som a tot arreu.
2: També a YouTube.
12: Ei, ei, ei, Rec 105.
2: Hola, Rec 105.
13: Ostres, m'encanteu. Sou una passada.
14: Ho foteu molt bé.
15: Sou collonuts.
2: Sort en tinc, Rec 105. Rec 105.
16: Vinga, va, que ara vaig jo. Doca, oca, i tiro perquè em toca.
17: Les cantarelles als jocs te les saps de memòria. Però saps també que si has finançat un servei, com un tractament dental o un curs, i te'l deixen de prestar, tens dret a recuperar les quantitats pagades? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les dites que recordes des de sempre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: De color! Sense por del que pensàvem de
19: colors. Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
20: Amb el suport del Departament de Cultura.
21: Aquest mes el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes d'vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
22: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
1: RAC 105, la ràdio dels teus artistes.

És una nova girl band, igual que les Blackpinks. La Daniela, la Sofia, la Lara, la Megan, la Yonchae i la Manon. Totes elles fan Katsai. Aquest és el seu primer gran èxit amb el qual es presenten al món. Es diu Animal. I avui dimecres, ara sí, ha arribat, amics, amigues, el dia dels oques grasses. Per fi, si la pluja ho permet, que en principi sí, en fi. El primer de quatre concerts absolutament històrics. A dos quarts de nou d'aquesta nit. Allà hi espero arribar a temps per demà compartir amb tots vosaltres al Matina Codina totes les experiències d'aquest primer concert dels Oques. Aquesta segur que serà una de les més celebrades. Sort de tu!

ha estat segurament l'any més important dels Tame Impala, arribant la seva música a tots els continents, segurament també per l'ajuda de Jennie, una de les integrants de les Blackpink, fent aquest Dràcula. Amics, amigues, també un ball, anava a dir, un any importantíssim per aquesta formació que et presentem a RAC 105, i és que són no joves, més que joves. Bona part dels seus integrants tenen 16 anyets, són de Vic i ho estan petant amb aquesta cançó. Un descobriment enorme, My Halis. Vinga, aviam què us sembla. Jo la trobo original, com a mínim, està molt xula i molt alegre. El tema en qüestió, Ballo sense tu.

0: Primer va ser Miley Cyrus, després Selena Gomez, Sabrina Carpenter i ara Olivia Rodrigo.
1: La teva música amb Víctor Huguet.
0: La factoria Disney, que té un ull tremendo per treure nous artistes o joves promeses femenines, sobretot en aquest cas. Olivia Rodrigo, per cert, 4 dates més que marcades al calendari pels seus fans a Barcelona. Al maig, 1, 2, 5 i 7 del 2027, això sí. Les 3 i 4 minuts, comencem nova hora. I a l'altra banda, Electro Huguet, acompanyant-te.

Ja en tenim suficient aquesta setmana. Doncs mira, amb una setmana tan grisa, amb alertes al mòbil constants, doncs home, una mica de llum també va bé. I els sons llatins de Shakira i Maluma, i això que es diu Agua, que el que jo no acabo d'entendre és per què no van treure aquesta cançó a l'estiu. Vaja, cap dubte que hagués estat una de les cançons de l'estiu, una candidata com a mínim. Això que deixem enrere, Agua, segurament necessitava un single per aquests concerts que està fent ara a Madrid. En fi, moment per tornar a casa, i ho fem amb el bon rotllo sempre de Mamaduixa. Que chévere! Un fin de...

No sé si us passa, però quan penses en artistes internacionals de primer nivell, no acostumem a pensar massa en Jason Derulo, però és que el tio cada any et deixa una cançoneta, no saps com te la cola, i en aquest cas, aquest 2026 ha estat aquest Michico amb DJ Goja. Sí, sí, que ens n'hem fet un fart d'escoltar-la, i més que farem, oi tant? Les properes setmanetes aquí a RAC 105, la teva música, quan són dos quarts. I li agafa el relleu Ariana Grande, segurament la cançó més electrònica, amb la producció de Zed. Sona de nou aquí.

0: REC 105 Barcelona. El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre als Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
1: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
0: RAC 105.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
0: La teva música.
3: RAC 105. Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies, a l'aire lliure, alimentades amb pinsos i farratges ecològics, respectant el seu benestar, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
5: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
4: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
6: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya 2 invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
7: El 17 i el 18 d'octubre tens una cita amb la fira més animal d'Olot, la Fira de Sant Lluc.
8: Al centre de la ciutat hi trobaràs la fira ramadera, els mercats d'artesania, de productors, la fira del vehicle d'ocasió, l'espai d'eficiència energètica, el tastajocs, la grangeta del gall zoti, la fira del dibuix i la cursa de Sant Lluc.
7: I com a novetat d'aquest any, la fira sectorial pels productors amb un cicle de xerrades únic. Més informació a descobreixolot.cat.
9: Bona-le! Sempre
10: Després de l'èxit festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un himne festiu desvergonyit i ple d'actitud.
11: Fatxenda, de Marcos amb K, ja disponible a totes les plataformes.
10: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
11: Amb el suport del Departament de Cultura.
2: Escoltes tots els èxits de la música.
12: No podràs canviar d'emissora.

Sia, de nou, amb el seu mític Cheap Thrills. Els plaers quotidians, que seria la traducció. Doncs va d'una diva a una altra diva, en aquest cas, la reina llatina, segurament. Karol G, que acaba de treure disc, un disc més sensible, carregat de balades, d'intensitat. Viatgem una mica més enrere, va, recuperem una força més alegre que les últimes. Si antes te hubiera conocido.

El so dels Maroon 5, Adam Levine, dient que ha agafat un mapa per trobar a la persona a la qui li dedica aquesta cançó. Com ha passat de moda aquesta lletra, eh? Aquesta... És que, clar, ningú utilitza mapes. Jo no recordo el que és un mapa. El Google Maps, el Waze, digue-li com vulguis, en fi. El que no veiem tampoc massa últimament són ventiladors. Ja estan guardadets, segurament, amb el temps que fa. Banda Neon, Buhos, Mon DJ.

primer el vam conèixer pel seu paper de Steve a Stranger Things. Ara és conegut Joe Keery, per ser un dels referents de la música indie a nivell internacional. Per cert, va fer una pel·lícula recentment que no recomano. No recordo com es deia. Torn de nit, bueno, en fi. Vaig aconseguir veure 30 minuts. Se li dona força millor la música. Va, seguim endavant, arribem a les 4 i us proposo... Sí, aquesta cançó. Potser la teníeu força oblidada. Doncs per això està Rack 105, The Wanted, per arribar a les 4 amb el Glad You Came.

la intensitat, l'alegria, però també una cançó que, clar, la lletra fàcil no és. No és. Deien ells, definien cridar, plorar... La teva i saltar un pupurri. Amb qui estaràs? Nova col·laboració entre Ginestar i Nil Moliner. És la pregunta que potser t'estàs fent tu. Amb qui estic ara mateix? On és l'Albert Buscarons? Doncs té vacances, que ningú es preocupi, així que aquí estic. L'Héctor Huguet per substituir-lo, amb Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Bruno Mars, o en aquest cas, segurament la recordeu aquesta. Era l'any 2015, què feies tu aquell estiu? Doncs segurament, fessis el que fessis, escolta aquesta cançó, que va ser un èxit als inicis del productor belga, amb un so molt característic, Lost Frequencies. Això es diu Reality.

Acostuma a ser l'hora del cafetó, no? Tant si ets a casa com si ets a la feina, doncs la cafeïna que es la dona Sabrina Carpenter de nou amb el Espresso i donant-li pas a un artista o un productor, en aquest cas, que fa una mica de ràbia perquè sempre, sempre, sempre fa el mateix. Saps quan Leo Messi saps que t'encararà cap a l'esquerra, cap a dins i diu me la farà i te l'acaba fent? Doncs això és el que fa aquest productor francès, Ugel. Agafa cançons mítiques, emblemàtiques i els hi dona una mica la volta, se les porta al seu terreny, els hi dona un estil una mica més dens i dona de nou amb la tecla. Ha aconseguit fer un èxit aquest estiu amb Solto, Jamaican, Bam Bam. I sí, evidentment agafa l'original de Sister Nancy.

calen masses presentacions per aquest clàssic de Beyoncé, que, clar, si et pares a comptar, l'any 2022 va treure disc al Renaissance. L'any 2024, dos anys més tard, també el Cowboy Carter. Ara, estem a 2026. No seria tan estrany que de cop i sense avisar, ja ho va fer així l'última vegada, presentés nova música. Beyoncé, una de les grans, camí de dos quarts. I d'un clàssic com el Halo a un trencapistes absolut d'aquesta temporada estiuenca. I encara sona, oi tant, a Raxin 5, la teva música, el més nou de Nother, aquesta parella de productors neerlandesos des dels Països Baixos, amb aquest so funky, es diu Talk.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
2: Doncs vés a Mr. D.
1: És cert! Mr. D ja obre la seva tercera botiga a Barcelona, al Centre Comercial Gran Via 2.
2: Sí, el proper 7 d'octubre al Centre Comercial Gran Via 2. Hi trobaràs de tot per a la llar, decoració, bricolatge i bellesa. Tot el que necessites i, com sempre, el millor preu.
3: Atenció, Barcelona. El mag Junque, tres vegades campió mundial de màgia, arriba al Teatre Apolo el 8 d'octubre.
4: Si fins ara només l'havies vist a la televisió, ha arribat el moment de viure-la en directe. Seràs part de la seva màgia.
3: Només fins al 15 de novembre. Compra les teves entrades a teatreapolo.com i prepara't per l'impossible.
5: Última oportunitat per veure Hangar 52 del mag Junque.
6: Univers RAC 105.
7: Hola, RAC 105. Sempre escolto RAC 105.
8: Hola, RAC 105. Hace poco que os descubrí y, oye, me encanta tu programa.
9: Os escolto cada dia.
10: Hola, RAC 105.
11: M'encanta escoltar RAC 105.
12: Felicitats pel programa.
13: Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
14: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara, en pagament mensual, canvia-t'hi i et millorem el preu directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a líniadirecta.com. Let's go! Ballo, ballo sense tu.
15: Tu sei jo, ara més com mai. Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
16: Amb el suport del Departament de Cultura.
17: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes d'vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
18: RAC 5, 4, 3, 2, 1.
19: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
20: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
19: Us hi esperem.
21: Mira, ja ve, recta final.
22: Mola de Déu.
19: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
23: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC!
24: Un autèntic bochorno.
20: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
19: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
20: Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
19: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
6: RAC 105.
25: La teva música.
6: No podràs canviar d'emissora.
25: Aquest és el so

Agut, grup femení, igual que les Blackpink, doncs ara tenim a les Cat Sai. És un popurri, a més, cada una de les cantants és d'un país diferent. Sembla això una sèrie de Netflix. En fi, la primera cançó, esperem que de moltes, és aquest Animal que deixem enrere per donar pas a un clàssic ja considerat de la música electrònica. Una de tantíssimes del suec, en pau descansi, Avicii. RAC 105, Hey Brother!

0: Una altra de les moltes cançons que, per l'algoritme tu, arriba a totes les cases.
1: La teva música.
2: Amb Víctor Huguet.
0: I es converteix en un fenomen Artemas amb el seu I Like The Way You Kiss Me, un servidor que es va acomiadant fins demà a partir de les dues. Salutacions de l'Héctor Huguet i, evidentment, com cada dia, avui sí que ha aconseguit arribar l'Enric Font. Carreteres obertes. I ell s'hi posa a menjar tardes a partir de les 5. L'última cançoneta, Niles Barkley, Crazy. Adéu-siau.

0: Tu! Sí, ja tardes.
1: Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
0: Aquí comença... Ja tardes.
2: Ja tardes.
1: L'afterword de RAC 105 amb l'Enric Font.
0: Ja tardes amb l'Enric... Oh, perdó, eh?
3: Enric...
4: Què passa?
3: Són les 5.
5: Calma, serenida, relaja.
6: Les autoritats sanitàries adverteixen que riure és imprescindible per la salut.
7: Comencem forts.
8: A que sí?
9: Va, som-hi.

0: Ai, sí, ai, sí. Com comencem avui, amb aquesta història de Teddy Swims, una d'aquestes elegants que ens agrada, evidentment. Mr. Know-it-all. Així encetem la maquinària d'aquest programa. Ja tardes. Olé! Després de l'Héctor Huguet, doncs ja saps, quatre horetes de bon rotllo, bona música, aquestes coses que ens agraden.
1: M'encanta.
0: Aquest sí, aquest sí. Va, que tenim un programa ben farcit, com sempre. Tanto perquè de seguida obrirem tema del dia avui. Ben curiós i lligat amb el Dia Mundial d'avui. Ja te l'explicaré. Això per una banda. Per l'altra tenim Rose musical, batalla de cançons. També estarà xulo, eh? Sí. Les cançons també relacionades amb el tema del dia. Si és que avui tot va lligat, tot va lligat. A més, també la versió del dia, els teus comentaris que pots enviar allà mateix.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font.
0: Sí?
2: 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Va, vol-hi! Ara! Estem descol·locats avui, Descol·locats. I encara porto l'encostipat aquest, que no me'l trec, eh? Ojo! En fi... Va, sí, com sigui, aquí junts plegats, repartint bon rotllo, bona música... Fins a les 9 de la nit i amb bones cançons també mítiques com aquesta. Si és que tenim de tot aquí. Tot. Arriba Amy Winehouse, un bon tribut que li farem al costat de Mark Ronson. Valerie.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses. O escoltar el Ja tardes de l'Enric Font.
2: Viva Honduras!
3: Com es diria l'Enric quan està fent submarinisme?
4: Com?
3: Pues Enric enfonsa.
4: Ai, Déu meu!
5: Fatal.

0: Ben bé que és una d'aquelles cançons apoteòsiques, aquelles que carreguen piles i que ens motiven a tope. El so de les Hendrix i aquest Golden, que mira, així em motiva, tu, sí, a tope, tope, tope. En fi, va, re, uns 14 minuts que passen de les 5, aquí estem al Jatardes. Hola a tots, eh?
1: Molt bona tarda, senyores i senyors.
0: Molt bona tarda. Ja, així estic, eh? Porto ja com 2 setmanes, així. En fi. Va, anem amb el tema del dia. Avui ben curiós, ben xulo. I és que avui, al tanto, perquè celebrem el dia de tots aquells que no necessiten ni xampú, ni mascareta, ni acondicionador. No, no, avui és el Dia Mundial dels Calbs.

0: Ai, mare. Així hem començat, eh? Si és que a tope. Amb cançons d'aquestes random que m'encanten. Un dia per celebrar que l'estat espanyol és el país amb més calbs del món. Això és verídic, eh? I és que encapçala el rànquing mundial amb un 44,5% d'homes. Aquest 0,5 em té una mica atabalat, eh? Però, sí, sí, sí, això és verídic. Clar, és que ser calb no és res simbòlic com de lletxó, saps què vull dir? No vol dir que siguis llet, ni molt menys. És que ens hem d'estimar tal i com som, eh? Clar que sí. Si no que li diguin, no sé, a Pep Guardiola, eh? Sí, sí. O al Tomàs Molina. O fins i tot en el seu dia l'Ernest Codina, eh? Ai, com escolti. En fi, és que, clar, ens hem d'estimar... Ens hem d'estimar com moltíssim, eh? Clar que sí. I per això avui parlarem d'autoestima. I avui al Ja Tardes, mira, comprant una miqueta cap a aquest cantó, volem saber si tens molta autoestima i volem que ens expliquis per què creus que et mereixes el premi d'avui, tu, escolta. Sí, sí, sí. Ja saps, com sempre, envia'm un àudio al WhatsApp. I això mateix, avui explica'm per què et mereixes tu el premi del programa.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font, sí. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: I avui, com ja és habitual...
2: Enric Font, que mola mogull...
0: Home! Regalem samarretes del Ja Tardes, eh? Samarreta molt xula, d'aquestes que... No només per anar a dormir, que hi ha molta gent... Ah, és que jo la faig... No, no, no. Per anar a dormir, no. Per lluir-la pel carrer... Amb orgull i per demostrar que ets un bon oient d'aquest programa. Un tardero, eh? Sí. En fi, doncs, això mateix. Envia'm un àudio i explica'm per què creus que et mereix les samarretes del Ja Tardes. Vinga, va.
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: 608-71-741. I de pas... Això sí, eh? Respostes originals. I de pas també demanem aquella cançoneta que ens animi la tarda. Escolta! Va, 608-71-741. De seguida repassarem aquests missatges i aquests motius que tens per aconseguir les samarretes del programa. Home. Va, que segur que te les mereixes per moltes coses. Doncs explica'm-la. Va, anem amb més, al tanto, perquè és moment de recuperar el so de Charlie Puth, Selena Gomez, amb aquesta We Don't Talk Anymore.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
4: I des de 16.400 euros.
3: Què?
5: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
6: Citroën.
5: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
7: Sóc la Raquel de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa? Un cop l'has vist, ja no deixes de veure'l una vegada i una altra. Demana cita a Carlàs.es i ho arreglem en 30 minuts. A més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
8: Carlàs canvia, Carlàs repara.
9: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
10: Amb el suport del Departament de Cultura.
1: RAC 5, 4,
11: 3, 2, 1.
12: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
13: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
12: Us hi esperem.
14: Mira, ja ve, recta final.
15: Mare de Déu.
12: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
16: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
17: Un autèntic bochorno.
13: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
12: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. RAC1. Tots som un milió.
13: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
12: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Escoltes tots els èxits de la música.
18: No podràs canviar d'emissora.
19: Ja tardes.
20: Amb l'Enric Font.
21: És guapo i ben plantat.
22: És gravíssim.

0: recomanem, eh?
1: Ai, Déu meu.
0: Sí, estem a tope. Més que amb cançons com aquestes que posa autènticament del revés. Sí, sí. El so de Bibi Rexha, doncs, agafant l'essència dels Faithless, una cançó mítica dels 90, eh? Insomnia, donant-li la volta i creant aquest New Religion que tant ens flipa a tot. Barre, uns 3 minutets i arribarem a 2:15. Tenim molts missatges, molts comentaris i també, doncs, molta autoestima. Sí. Per això volem saber per què creus que et mereixes les samarretes del programa d'avui.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes. Sí, sí,
0: sí. Aviam, va, que tenim molts missatges, moltes històries. Mira, hola.
3: Hola, Enric. Soc l'Èlia de Tarragona.
0: Hola.
3: I he vist que el tema d'avui és l'autoestima. I doncs dic, anda, ho hauria de fer. Jo, en la meva opinió, sóc increïble, vale?
0: Com?
3: I el meu pare diu que tinc problemes d'autoestima, que en tinc massa. I vaja, que crec que seria una bona candidata per guanyar aquestes samarretes del RAC 105, ja que m'encanta escoltar-vos.
0: Ah, mira.
3: Bueno, bon Nadal a tothom, que ja s'acosta.
0: Ha dit bon Nadal? Sóc jo o ha dit bon Nadal? A 7 d'octubre, eh? A 7 d'octubre. Ai, mare. Bé, aviam, tampoc és descabellat, perquè tu vas al súper ara i et trobes els torrons ja, eh? Això és verídic, que ja hi ha els estants dels torrons. Tot i que Torrons Vicenç està tot l'any, això també, eh? Però, escolta, una cosa no treu l'altra. Va, 608-7-7-4-1, tu també explica'm per què creus que et mereixes les samarretes d'avui. Hola.
4: Hola, Enric Font, soc la Núria.
0: Hola.
4: Doncs jo crec que em mereixo les samarretes perquè cada dia em barallo amb el meu germà per posar aquest canal de ràdio.
0: Oh!
4: Moltes felicitats pel programa.
0: Ai, gràcies.
4: Adéu. I podem posar la cançó de Era Això?
0: Sí. Era. Perquè t'ho mereixes, clar. Home, barallar-te cada dia amb el teu germà, aviam quina emissora poseu. Ara, la pregunta és, i quina vol posar el teu germà? Tu digues que RAC 105. Vinga. Era això. Va, més comentaris, més missatges i més opcions a aconseguir les samarretes, vinga.
5: Ja tardes, enviar una nota de veu.
0: Sí. Aviam, mira, hola.
6: Bona tarda, Enric Font,
0: ei,
6: què tal?
0: Aquí estem.
6: Doncs mira, penso que em mereixo una camiseta de les del Ja Tardes.
0: Sí.
6: Perquè en tinc una del matí a Codiner i ja la començo a tenir una mica esquinçada, que es diu. I em va molt bé, doncs, per anar a passejar, per anar al gimnàs... Per anar a dormir, no, eh? No,
0: s'ha de lluir. Ara.
6: RAC 105 s'ha de lluir.
0: Exacte.
6: Doncs va, aviam si me'n toca una.
0: Aviam.
6: Va, i posa'm una d'en David Guetta.
0: Vale, sí.
6: Vinga, felicitats pel programa, ciao.
0: Ciao, pescao, ciao. Sí. David Guetta, el de la bragueta, això. A mi me la demanaven així, de debò, t'ho dic. Posa'm una del de la bragueta. Jo, qui? Sí, el de Piqueta. Ai, mare. Jo feia programes també de peticions, com ara, però em trucaven el de la bragueta. Verídic. Va, en una estoneta més comentaris, més missatges i més, doncs, més motius perquè et toquin aquestes samarretes. Doncs va, ja que estem amb David Guetta, que per cert, que s'ha nomenat avui de nou, està encapçalant la llista top 100 de la DJ Mag d'aquest 2026, que ha tornat a estar al número 1, eh? Doncs enhorabona, i ho celebrem recuperant temes mítics com aquest Love Don't Let Me Go.

0: 105. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb l'Enric Font.
3: Si vols no t'ho dic, però jo escolto l'Enric.
4: Sí, molt bé.
3: Tant si vaig com si vinc, escolto RAC 105.
5: Toma!
3: I és que amb l'Enric Font arribaràs a la fi del món.
6: Quina alegria! Toma ja, visca l'Enric Font!

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
2: Ja tardes.
3: Ai, calla.

0: senyor.
1: Sí, sí. Bona proposta dels Amics de les Arts, eh? Segurament t'estimo, home, i tant, i tant. Nosaltres també us estimem a tots. Va, avui és tardíssim, eh? Però bueno, tela.
2: Vinga, Enric, sí, que anem tard.
1: Ja ho sé, si ho acabo de dir. Va, res, en 20 minuts arribarem a les 6 de la tarda. Per cert, que acabem de rebre un missatge. Missatge discrepant de coses. Sí, sí, sí, sí. Clar, avui dia mundial dels calbs, que hem comentat la jugada. Però mira què em diuen. Mira.
3: Bona tarda, Enric i companyia. Hola. Discrepo amb una cosa que has dit.
1: Oh, oh.
3: Els calbs també ens rentem el cap amb sabó.
1: Ah, sí,
3: o és que algú
1: sí.
3: de vosaltres les mans no se'ls renta amb sabó perquè no les té peludes? Doncs igual.
1: Aviam.
3: I per què m'estimo? Doncs perquè... Buah, perquè sóc així.
1: Sí, sí, sí, clar.
3: Em mereixo les entrades.
1: Quines entrades?
3: Les samarretes, els gots, sí. Tot el que faci
1: tot,
3: falta.
1: Tot, tot. Però és que, escolta'm una cosa, jo discrepo amb el que dius tu. Perquè jo no he dit sabó, he dit xampú. Que no fa servir xampú, Ai, que la... Fent amics. En fi, va, en una estoneta repassarem més missatges, però ara el que toca, aquestes hores, que és tardíssim, toca, doncs, repassar i obrir... La batalla de cançons d'avui.
4: El roast musical del Ja Tardes.
5: Round one, fight!
1: Vinga, va, que avui al roast musical tenim una batalla molt especial i precisament dedicada també al Dia Mundial dels Calbs. Clar, nosaltres hem pensat, si avui els cabells no són els protagonistes, que ho siguin els que no en tenen, Clar... I així hem buscat tres cançons on els seus intèrprets tots són calbs. Ara, això sí, fan bones cançons, que no té res a veure una cosa amb l'altra, Vull dir, no hi ha cap relació. En fi, doncs va, sí, m'estic ficant en un jardí. Tres cançons i, com sempre, tu tries la millor a través del WhatsApp. Va, agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva preferida. Va, anem a repassar-les. Anem amb l'opció número 1. Fireball. És Mr. Worldwide, que diu ell. Fireball. És, bé, el cal per excel·lència, Mulleres, vestit de amb aquella actitud de... Vinga a muntar una festa, saps? Sí, sí. És a Pitbull. I avui, mira, doncs, recuperem aquest Fireball. Si és la teva preferida, explica'm amb un àudio al WhatsApp. O potser prefereixes l'opció número 2. Home! Baixen revolucions, això sí. Pugem l'emoció. El so de Phil Collins, una de les grans veus de la música, amb una cançó que forma part de la banda sonora no només de la pel·li de Tarzan de Disney, sinó de molta gent, You will be my heart. Heart. Oh, no puedo. Doncs també és una de les que pots votar avui. I anem amb l'última, opció número 3. Uns que són de casa. Home! És un calb il·lustre de casa nostra. Són, bé, en aquest cas, Guille Milky Way. Al capdavant de la Casa Azul. Avui no sé parlar. Amb temes com aquest, La Revolució Sexual. Si és la teva preferida, doncs ja saps, les pots votar al WhatsApp.
4: Envia el teu missatge al 608-717-141.
1: Vinga, va. Amb quin d'aquests tres artistes calbs et quedes? Quina creus que té la millor cançó? Doncs ja saps, opció número 1 amb Pitbull i el seu Fireball. Opció número 2 amb Phil Collins, You Will Be My Heart. O la número 3 amb la Casa Azul, La Revolució Sexual. Vinga, ja saps que al final del programa repassarem tots els vots amb el veredicte i sabrem quina guanya, així que afanya, vinga. Nosaltres anem avançant. Moment de Hugel. Al costat d'Ultranet, que ens porta aquesta que ens fa moure. Bueno.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
2: Doncs vés a Mr. D.
1: És cert! Mr. D ja obre la seva tercera botiga a Barcelona, al Centre Comercial Gran Via 2.
2: Sí, el proper 7 d'octubre al Centre Comercial Gran Via 2. Hi trobaràs de tot per a la llar, decoració, bricolatge i bellesa. Tot el que necessites i, com sempre, el millor preu.
3: Aquesta tardor, natura, família, qualitat, comoditat, a Càmpings Tarragona.
4: Més de 50 càmpings mar i muntanya de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Bona temperatura, entorn, gastronomia, diversió i Halloween, amb amics, família o els més petits.
3: Caminar, bicicleta, piscines cobertes, amb bungalop o parcel·la.
4: Entra, tria el teu càmping i fes la teva reserva directament a campingstarragona.com.
3: Càmpings Tarragona, Unique Camping Destination.
5: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
6: Escoltes tots els èxits de la música.
7: Tots els èxits de la música.
6: RAC 105.
8: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu cap i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb megadescomptes com el 15% en alimentació. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 8 d'octubre a Carrefour.
10: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
11: Marta, vinem a buscar.
12: Gorra Neta presenta Marta, una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
11: No sé com va el Google Maps, sí.
12: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
13: Amb el suport del Departament de Cultura.
14: Del 9 al 18 d'octubre, l'Ametlla de Mar celebra les quinzenes jornades de l'arcejat i del peix de la Llotja.
15: I el 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, no et perdis la quarantena diada de l'arcejat.
14: Amb concurs i degustacions gastronòmiques.
15: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera.
14: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
16: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
17: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105. Ja comença.

0: una d'aquelles típiques cançons alegres que també ens anima la tarda. El so dels Catarres, que com sempre, doncs tenen aquest toc tan nostrat que ens agrada molt.
1: Sí, sí, sí.
0: Diumenge sense drama. Bé, ni diumenge ni cap dia, evidentment. Va, re, uns 7 minuts i arribarem a les 6 de la tarda.
2: Hello.
0: Hola, hola. Ai, quin dia, quin dia i quina tarda ens espera. Oi, oi. Que, per cert, jo aviso, m'estic medicant i, clar, per això... Sí, sí, per l'encostipat, em medico, clar. I això jo crec que es nota amb els deliris d'aquests que tinc, tot i que són habituals, ja, aquests deliris. En fi. Va, anem directament al WhatsApp, que tenim molts comentaris, moltes històries i també moltes, doncs... excuses perquè et pugui regalar la samarreta, que m'entens?
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Avui demanem, doncs, per això, que per què creus que et mereixes el premi d'avui, aquesta samarreta del programa? Avui autoestima a tope, mira, hola.
3: Hola, Enric Fons, soc Maria de Sabadell.
0: Hola!
3: Doncs avui és el dia de l'autoestima i tinc l'autoestima super, super amunt, perquè gràcies a tu que m'ha tocat la samarreta, t'he pogut anar a veure el programa i estic super eufòrica.
0: Oi, per què?
3: Ets guapíssim.
0: Per tant,
3: us dono les gràcies a tots i de la manera que millor sabem que és amb la música. Demano la de Búhos.
0: La de Búhos.
3: Gràcies. Un petonat.
0: Ai, igualment. Clar, em diu la de Búhos, però clar, jo... Que en tenen moltes, Búhos, vull dir... Alguna posarem, això segur. Però bé, merci, merci, que m'envi... Ens hem fet una foto, perquè he vingut aquí a la ràdio a buscar les samarretes, i ens hem fet una foto, surt horrible, tot s'ha de dir, surt horrible, però que em fa molta il·lusió, escolta, clar que sí. Va, 608-71-71-41, tenim més, no? Més missatges, més comentaris, mira, hola.
4: Doncs jo em mereixo la samarreta del programa perquè avui fa 37 anys que em vaig casar amb el que encara és el meu marit i santa paciència que tenim, escolta.
0: No, no,
4: i vinga, i que duri molt temps. Fins ara, adéu.
0: Adéu, adéu, adéu, doncs enhorabona. O sí, no? T'has de donar l'enhorabona. Per molts anys. Espera, que continua el missatge.
4: I posa'm una cançó de Coldplay, sisplau.
0: Oh, sí,
4: vinga, una abraçada.
0: Ai, adéu. Merci. A celebrar, home. A celebrar... l'aniversari d'això, de noces, no? Vinga, va, doncs, dit i fet, anem a recuperar una d'aquestes dels Coldplay, que ja sabeu que ens agraden molt en aquest programa. Què et sembla? Higher Power, no? Que avui estem a tope, de power, clar, sí, és que...

0: Les tardes mai abans havien estat tan divertides. Escolta l'Enric Font a RAC 105.
1: Ja tardes.
2: Hola, Enric Font, soy Alexa. A mi també me pones mogollón.
3: Verge Santa.
4: Cuidadín, eh?

Després es queixen que vaig cantant i per això hi ha les pluges, eh? Sí, sí. Així m'ho diuen els oients d'aquest programa. Sí, sí, sí, ja podeu anar aplaudint. Ah, i tant, amb aquesta superestrella... Que ho demostra, que és una mega super hiperestrella, eh? Una cosa que ho està petant ara per Llatinoamèrica. A més, que ja ha declarat que té com quatre vivendes, tu. Sí, sí. Una a Miami, una altra, no sé si a Madrid o no sé on. I dos més, que no sé on estan. Però bé, sí, com sigui, esperem que tingui... Que tingui... bé, és que no ho diré, no ho diré. És igual. Va, 6 minuts que passen de les 6. És que... Sí, sí, sí. Molts missatges, molts comentaris. Avui en aquest programa que... Espera't, és que m'estic movent tot plegat perquè... Avui anem despistats, Per una cosa, bueno, exagerada, Però és cosa meva, Que, per cert, no li he dit res. Saludem al nostre estudiant en pràctiques, en Gerard Clarasó. Està aquí, Sí, sí, que avui també està fitxant. Que si jo crec que si has d'aprendre tot el que estem fent avui, malament anem, Però bé, va, que avui estem celebrant el Dia Mundial dels Cats.

0: pots explicar al WhatsApp?
1: 608-7171.
0: Vinga, va. Que tenim comentaris com aquest. Mira, hola!
2: Dònia de Sergi Font, sóc el Pep de Sant Padó.
0: Oi, tal?
2: I per jo vull la samarreta, per suar el pit cabron.
0: Què?
2: Els camins del Bagis.
0: Ah, molt bé.
2: Per fer esport. Professions, i bona tarda.
0: Bona tarda, per suar i fer esport, clar. Bé, bé, bé, m'agrada. Mentre no sigui per dormir, ja m'està bé, ja m'està bé. Va, més missatges, més comentaris i més excuses de per què et mereixes les samarretes. Avui provem, o sigui, posem a prova la teva autoestima. Mira, hola.
3: Bona tarda, Enric Font, hola. Jaume de Tordera.
0: Oita,
3: mira, jo
0: què?
3: Crec que em mereixo aquestes samarretes perquè m'agradaria molt fardar de que sóc, bueno, fan de RAC 105, escolto
0: home.
3: RAC 105 tot el dia.
0: Clar que sí.
3: Des del dematí que engego el camión.
0: Molt bé.
3: Que començo la matina codina fins ara que l'estic guardant ja.
0: Guardant, molt bé.
3: Doncs això.
0: Guarda'l bé, guarda'l.
3: M'agradaria poder fardar de que sóc fan de RAC 105.
0: Ara!
3: Pues res, a veure si tinc sort i puc lluir d'aquesta samarreta.
0: Sí.
3: Que em toqui.
0: Molt bé.
3: Sisplau, la talla, la XXL.
0: No, no.
3: Gràcies, bona tarda. I si em pots posar una cançó de Charango, per exemple, que avui he sentit que feia anys que es van retirar.
0: Sí, senyor.
3: M'agradaria escoltar-la.
0: Molt bé.
3: Felicitats pel programa. Apa. I molt bona tarda.
0: Ai,
3: a tothom.
0: Gràcies, que som macos. Doncs sí, sí, ara em sap greu dir-te que només tenim fins a XL, la samarreta, però... Que a mi també m'aniria bé una XXL, tot s'ha de dir. Vinga, doncs va, dit i fet, avui celebrem doncs, que malauradament ja fa 5 anys que es van dissoldre els Charango, i per això ens ve de gust recuperar temes com aquest. Músic de carrer, va, fole!

0: Públic a la Jake Font actualment és per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: Ja tardes. Ja tardes. El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinca nou a Rep 105.
5: El fet es vol, Enric, clar que sí, el dos i mal.

0: Oi, tals! Són els Brou, una bona història que ens porten aquí a RAC 105. De colors. De fet, grup emergent d'aquests que ens agrada, evidentment.
1: Me gusta.
0: Me gusta, me gusta. I per això, doncs, els fem servir per iniciar, doncs, bé, més que iniciar, continuar aquesta tarda de dimecres. Sí, estic despistadíssim avui, eh? Però una cosa que, bueno, bueno... Sí, sí, la tallot mereixo. Home... Va, més missatges, més comentaris. De seguida repassarem, cosetes.
2: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Però bé, ara el que toca... El que toca és una d'aquestes seccions que ens agrada perquè sempre repassem cançons mítiques i descobrim, doncs, tot de variants, de diferents estils. Ja saps, no?, que bé.
3: La versió del dia al Ja Tardes.
0: Sí, vinga. Va, avui aprofitem per fer aquesta secció... I anem a celebrar que és l'aniversari del bateria dels Bon Jovi. Antico Torres, clar. Antiquito. Sí, com si fos d'aquí, de casa. Doncs al tanto, perquè ens ve de gust recuperar un dels èxits més escoltats al planeta de la banda nord-americana. Suposo que ja saps quina és, no? Home! Una cançó que és com una injecció directa d'energia dels 80, amb cabells allacardats, aquelles jaquetes de cuir... Això sí, optimista, o sigui, optimisme a tot volum. Un èxit de fama mundial que, evidentment, té però moltíssimes versions, però moltes, tantes que jo m'he atabalat a veure tantes. I de tots els estils. Va, anem a fer un repàs, i volem destacar temes com, per exemple, aquest, mira... Un bon cover a ritme de jazz, però d'aquell jazz com vintage, saps? Oh, yeah! Toma. És elegant, elegant. Però també, mira, al tanto, perquè hem trobat una versió com reggae. Oita! Union cap on strike, no logro, no, it rough. Aixeca-la-te. Yeah, it rough. Està xulo, està xulo. Podria signar tranquil·lament Bob Marley, això. Va, i evidentment també tenim versions country, com aquesta. Oita! En falta l'imperioso, que és el cavall. Ei, hi ha tot drap, amb les botes, el barret de cowboy. Yeah! I molta atenció a aquesta... Aquesta barreja de rock amb... És que... No us ho creureu. Rock amb mariachis. Sí, sí,

I si aquesta t'ha semblat freak, al tanto amb la polca... Polca finlandesa, tu. Sí, sí, sí. Som internacionals.

No em diguis què estan dient, o sigui, no m'ho preguntis. No m'ho preguntis. Va, i també no oblidem una versió potent, de Tecno. Toma! És de les més recents que existeixen, de Llamas. Però va, anem-hi de cara, perquè la versió del dia d'avui és una ben curiosa, que és tota feta a capella. Sí? És Jared Holly, que, mira, fa un parell d'anys va crear aquesta història absolutament tot amb sons vocals, amb la seva veu. I sona així de bé, Living on a Prayer. Va, puja volum. Jo puc ajudar, mira.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé.
4: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën Ponès.
5: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
6: Bona ley, sempre bona ley. Vesteix una camin que queda superbé.
7: Després de l'èxit festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un himne festiu desvergonyit i ple d'actitud.
8: Fatxenda, de Marcos amb K, ja disponible a totes les plataformes.
7: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
8: Amb el suport del Departament de Cultura.
1: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
9: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
1: Us hi esperem.
10: Mira, ja ve, recta final.
11: Mare de Déu.
1: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
12: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
13: Un autèntic bochorno.
9: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
1: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
9: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marc Franc i Ral d'Avinyó.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: Escoltes tots els èxits de la música.
0: Univers RAC 105.
15: Ja tardes!
0: Amb l'Enric Font.
16: Queda subidón, subidón.
17: Vamos!

0: És Shakira, en aquest cas al costat de Maluma, amb la nova que ens porta. La colombiana que no para, eh? No para. I com ho ha patat allà a Madrid, la seva estada i aquesta residència de... europea d'aquesta nova gira, eh? Les Mujeres Ja No Lloran World Tour. Cada cop compliquen més els noms de les gires. Però, en fi. Aquí tenies Agua, Agua, eh? Que és una miqueta... Això ho feia el Chiquito, no? Agua, Agua. Que és el que ha plogut, no? Aquest dia. Evidentment, plou una altra cosa, malament anem. Va, un minutet que passen de dos quarts. Aquí estem al Getardes. Hello a tots, eh?
1: Hola, bebé.
0: Sí, hola, hola. Va, que tenim una batalla de cançons que Déu n'hi duret.
2: El roast musical del Getardes.
0: Va, poli. Home. Vinga, va, que estem dedicant aquesta batalla de cançons als calbs. Que avui és el Dia Mundial dels Calbs, clar. I hem decidit fer, doncs... Els hi farem un petit homenatge, eh? Això sí, enfrontant cançons d'artistes que precisament són calbs. Ah, amigo. No tenen un pèl de tonto, eh? Sí, sí.
1: Oh, me gusta.
0: A mi també. Doncs va, que enfrontem tres cançons i tu, com sempre, tries quina és la millor a través del WhatsApp. Sí que agafa el telèfon, eh? Obre l'aplicació i digues quina és la que més t'agrada. Va, anem a enfrontar-les. Anem amb l'opció número 1. Oh! Sembla un ànec, una mica. És Mr. Worldwide. Fireball. S'anomena així mateix. Una cançó que entra, doncs, amb tota l'artilleria, eh? Sí, calp, elegant, ulleres de sol, si és que és un tio... Que és una bomba de les festes.
1: Festa, festa, festa.
0: Exacte. I la teva preferida, ja saps, vota, eh? Opció número 1. Amb People. O potser prefereixes aquesta altra, que és com més tendra. Ai, m'encanta! Opció número 2, amb Phil Collins. Podríem dir que és la part com més emotiva del roast musical. Una cançó d'aquelles que toquen la fibra. Eh? Ai, ai. Banda sonora de la pel·li Tarzan. You Will Be My Heart. I la que més t'agrada, també? Explica-m'ho. Va, anem amb l'última, opció número 3. Home! Tanquem la batalla amb Guille Milky Way. Al capdavant de la Casa Azul. Podríem dir que és un dels membres il·lustres del Club dels Calbs. La revolució sexual. I tu què? Amb quina et quedes? Doncs ja saps.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font.
0: Vinga.
3: 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ara. Va, recorda que pots dir-me, doncs, quina és la... el millor calb de tots, no? Ah. Sí. Va, recorda, opció número 1 amb Pitbull i el seu Fireball. Opció número 2 amb You Will Be My Heart de Phil Collins. O l'última de casa nostra, eh? La Casa Azul amb la revolució sexual. Al final del programa sabrem quina guanya, així que afanya't a dir la teva, vinga. Foli, foli. Va, anem avançant, perquè si no anem malament. Ja t'ho dic. Moment del Sutherland amb una de les cançons que ho ha patat aquest 2026. Tu, tu, turu.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105?
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
2: El sinvergüenza de l'Enric Font.
3: Sí.
2: El ja tardes et posa musicón.
4: Sí, això és veritat, musicón.
3: Vamonos!

0: Oita-la! És de Dua Lipa, que mira, precisament també va ser una aparició sorpresa amb Shakira. El cap de setmana passat, allà en ple concert. Trending Season, de fet una cançó que és curiós que torna a estar de moda, eh?
1: Sí, sí, sí,
0: una cosa curiosa. Va, re, en qüestió de 15 minuts arribarem a les 7, és que portem un dia que, sí, sí, estem com pollastre sense cap, eh? Va, molts missatges, molts comentaris, i tu també pots enviar la teva.
2: 608-717-141.
0: Sí, la teva excusa de per què creus que et mereixes les samarretes del Ja Tardes. Va, 608-717-141. Mira per aquí, hola.
3: Hola, bona tarda, Enric.
1: Ei, que passa, que passa.
3: Pues mira, sóc el Fran de Vigues i Riells.
1: Oita,
3: pues jo dius? Crec que em mereixo la samarreta perquè t'escolto des que vas començar aquí a RAC 105.
1: Ah, mira.
3: També sóc fidel a la nostra ràdio.
1: Ah, molt bé.
3: I així ho faig publicitat, també.
1: Ah,
3: jo
1: mira.
3: Sempre recomano, sóc RAC 105.
0: Així m'agrada.
3: Bona tarda.
0: Fidel oient, sí. Avui sí que m'he gaspès, eh? Jo crec que és això. Avui he canviat

0: Ventiles casa teva però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol.
1: Espera, que continua el missatge. Espera, hola.
2: Tercer, Enric.
1: Digue'm, digue'm.
2: Que se m'ha tallat.
1: Sí.
2: Que la meva filla és una gran fan teva, està enamorada de tu.
1: Com?
2: I a veure si algun dia et veia en directe.
1: Ai, ai, ai.
2: I et demana sort de tu de Oques Grasses.
1: Ah, mira.
2: Merci.
1: Ai, merci. Escolta. Què dius d'enamorada? No, no, no, no, no. Anem... No anem bé per aquí. No anem bé, no. En fi. Mira, això ho lligarem amb un altre missatge. Que... Bé, una altra petició, de fet. Hola.
3: Hola.
1: L'Abril,
3: la Sara,
1: sí?
3: L'Àfrica. I estem de camí a Oques Grasses.
1: Què dius?
3: Quina il·lusió. I ens encantaria, per començar aquest concert,
1: sí?
3: Que ens poséssiu una cançó a Oques Grasses, la que vulgueu.
1: Molt bé.
3: Adéu.
1: Doncs res, a gaudir del concert, eh? El primer dels quatre que faran. Ja havia de ser el dilluns, però no. Molt bé. Ja que em demaneu sort de tu, doncs dit i fet, eh? Aquí... Som una mica com el geni de la làmpada, eh? Els vostres desitjos són ordres, sempre, sempre. Comença.

0: de tu.
1: Rec 105 Barcelona.
2: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
3: Doncs ves a Mr. D.
2: És cert! Mr. D ja obre la seva tercera botiga a Barcelona, al Centre Comercial Gran Via 2.
3: Sí, el proper 7 d'octubre al Centre Comercial Gran Via 2. Hi trobaràs de tot per a la llar, decoració, bricolatge i bellesa. Tot el que necessites i, com sempre, el millor preu.
4: Autovivo Pures. Aquest octubre a Autovivo liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous amb grans descomptes. Descobreix-los a Autovivo Pures.
5: Aquest mes el Club de Vins a la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes de vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te!

0: ara a clubdevinoslavanguardia.com.
1: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
3: I pot ser tot això sent professional.
2: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
4: Mamma mia! Mamma mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamialmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
5: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
6: Marta, vine'm a buscar.
7: Gorra Neta presenta Marta, una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
8: No sé com va el Google Maps, sí.
7: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
9: Amb el suport del Departament de Cultura.
10: Vols dedicar aquella cançó que fa tanta rabieta al teu ex?
11: Amb l'Enric Font.
10: A RAC 105.
12: Si hi ha una festa vols triomfar,
13: claro,
12: porta l'Enric Font i tothom ballarà.
10: Toma! I dona-li tonyina, tonyina, tonyina i dale tonyina.

0: això només passa al Ja Tardes.
1: Oh, mira, hola.
2: Hola, bona tarda. Pues bé, jo me mereixo el premi,
1: sí?
2: Perquè avui, que és el Dia Internacional dels Calvos, tinc una calva, però que molt, molt, molt, molt bonica.
1: Oh!
2: Vinga, molt bona tarda. Adéu.

0: títol de la sèrie animada
1: de les Tortugues Ninja.
0: Oita! En català, això sí, en català. Clar, totes eren calbes, les tortugues. Sí, sí. I calbs.
2: Ja tardes.
3: Ja tardes.
4: De 5 a 9.
2: A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: Vine a la castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera a Montmeló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
1: Ja tardes.
2: Amb l'Enric Font.
3: Ets un campeón.
4: Sí, sí, sí. Oye, buena.

0: és la Miley.
1: Que ja no es fa dir Cyrus.
0: No. Va enfadar amb el pare. En fi, aquí tens aquest Bass Persuades, una altra de les que ens agrada repassar de tant en tant. Té com una essència de Britney Spears, sí o no? Sí. Heu vist el videoclip? Home! Ai, mira.
2: Me gusta.
0: Corre, uns 5 minuts que passen de les 7. Així m'he iniciat una altra horeta amb tu.
1: Oi tant,
0: que ens ho passem bé. Va, missatges, comentaris...
3: Oli, buenas tardes. Sí,
0: ja tardis a participar. Vinga.
4: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Va, que avui estem regalant, sortejant aquestes samarretes al Ja Tardes i busquem, o preguntem, millor dit, per què te les mereixes? Per què et mereixes aquest premi avui? 608-71-71-41. Va, que aquesta autoestima ben amunt, sempre. Mira, hola!
5: Bona tarda!
0: Hola!
5: Doncs mira, jo crec que jo em mereixo la samarreta perquè em van tocar els gots i voldria fer els berenars i els cocteleos que faig amb aquests gots amb la samarreta posada. I tant! Clar que sí!
0: Sí.
5: I et demanaré una cançó. Vinga. Aviam si me'n pots posar una de la Su.
0: I tant!
5: Vinga, felicitats pel programa!
0: Així tindrà tot el marxandatge del programa, perquè només tenim els gots i la samarreta. Estaria bé. Home, seria una bona fan, del programa, m'agrada. Una jatardera. Concepte horrible. Doncs una bona proposta de la Sue, sí, una altra vegada, i una altra vegada que sona aquí.

0: Va, que tenim més comentaris.
1: 608-7171-41.
0: Aviam, hola.
2: Enriquito, bona hola. Tarda. Hey. Ara hi ha menys pluja, pots arribar a l'estudi.
0: Sí.
2: Per què em mereixo la samarreta? Ostres, això no mola. Em mola dir per què es mereix la gent o per què... Jo per ser fan sí que m'encaixa. Per ser fan del programa sí. I em vaig posar molt content hey. Amb els gots.
0: A veure, una altra.
2: Tardes, una altra. Aquell dia que estaves a... On estaves? Al FNAC de...
0: A l'FNAC, a l'FNAC.
2: De l'Illa Diagonal. I vam anar caminant amb una calor que el flipes.
0: Sí, senyor.
2: I vam participar al programa, va ser molt, molt xulo. Olé. Per tant, samarreta seria molt xulo també.
0: Ah, mira.
2: Però si truco un altre gent, encantat també de que l'agudeixi.
0: Ok.
2: I una cançó. Podríem sí. posar Gràcies per tant, de la Fúmiga.
0: Oh,
2: que
0: tant.
2: Estem en any de comiats.
0: Ai, sí.
2: I per mi és un grup increïble del Zira, que ha fet conèixer el Zira a tot arreu i que canta cançons molt ben parides. Una alçada molt forta.
0: Apa.
2: Per tot el programa.
0: Ai,
2: que vagi molt bé. Adéu.
0: Que sou macos, eh? Ai, si és que tots us mereixeu les samarretes, evidentment. Doncs va, dit i fet, arriben la Fúmiga, que s'acomiadaran d'aquí poc, també, allà al Sant Jordi. Temes com aquest, evidentment. Gràcies, per tant...

0: Per tant...
1: Després de córrer...
2: I abans d'arribar a casa...
1: Vius el moment més feliç del dia.
3: Aquí al Getardes.
4: Hola, guapíssim.
3: Hola, hola. Ai, ben engrescats que estem repassant missatgets.
2: Getardes.
1: Amb la

0: envia la teva nota de veu.
1: Enric Font, guapetón, tu que ets un campeón.
2: Enric Font, ens mors mogollón.
3: Enric!
4: Que ja tardes!
3: Enric Font, ets l'amb orquestra de Catalunya. Eh? El timbaler del Bruc Modern. T'estimem.
5: Hello, Enric!
6: Faig un superman de la ràdio.
7: La festa i xarigola. L'Enric Font controla.
8: Enric Font. No. Enric Font.
9: Vamos ahí.
10: El ja tardes amb l'Enric Font.
11: Que mare és un mogollón.
12: Ai, Déu meu, em farà tornar boja, eh?
13: Em torno boja!

0: Ai! El tanto amb aquesta història perquè ho està patant, ho està patant. Una bogeria que ens porten al Ginestar amb Mil Moliner, La fusió d'aquelles brutals. Amb qui estaràs? Això és el que em pregunto jo, Amb qui estaràs millor que amb RAC 105? Vinga, va, anem a repassar missatges, que d'això es tracta, Que m'enviïs cosetes i m'expliquis per què creus que et mereixes aquestes samarretes.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Ara! Aviam per aquí, mira, hola!
2: Hola, Enric, sóc l'Olga.
0: Hola, Olga.
2: Ja que és el dia dels calbs,
0: sí.
2: Jo el meu besavi no el vaig arribar a conèixer. Uh-huh. El meu avi sí, era
0: mira.
2: Calb.
0: Ah, era
2: el
0: calb.
2: Meu pare també era calb.
0: Oh.
2: El meu germà també.
0: Oh.
2: És calb.
0: Molt bé.
2: I tots
0: més,
2: molt, molt, molt guapos. Ah, i el Blai m'està xivant que el tiet Handry també és
0: mira.
2: Calb. Llavors,
0: pràcticament tota la família.
2: Tots ells es mereixerien una samarreta.
0: Oh, i tant!
2: Però, bueno, sé que per tots no pot ser.
0: Ai.
2: Que si amb un parell en fem.
0: Oh. Oita, com rico.
2: Bueno, és que dos ja no hi són.
0: Sí. Ah. Oh.
2: Estic una mica sonada, ja ho sé.
0: Ja ho veig.
2: Estic molt contenta perquè vaig al concert d'Oques Grasses.
0: Ep, aquí!
2: Per tant, em podries posar la cançó de l'Elefant?
0: Sí.
2: Moltíssimes, moltíssimes gràcies,
0: ai,
2: Enric.
0: Ai.
2: Adéu. Adéu.
0: I a passar-ho bé.
2: Adéu.
0: Eh? Ai, adéu.
2: Adéu.
0: A gaudir del concert. Quina enveja que em doneu, Oi? Però clar que sí, a cantar ben fort, cançons com aquesta, Elefants a tope. Olé! Avui dia mundial dels calbs, però mira, aprofitem també per regalar samarretes. No cal que siguis calb, per demanar-les. Només m'has d'explicar per què te les mereixes. Mira, hola.
3: Hola, canyeros.
0: Hola.
3: En primer lloc, felicitats a tots els calbs.
0: Ara,
3: entre ells el meu marit.
0: Ah, mira.
3: Jo em mereixo la camiseta perquè a mi em puja molt, molt la moral cada dia quan us escolto. M'encanta escoltar-vos.
0: Ai.
3: Imagina't amb la camiseta posada.
0: Ai.
3: Jo tot el dia salto i faig el que faci falta. M'aleu de regalar a mi.
0: Ah,
3: que no he tingut mai res vostre.
0: Oh, què dius?
3: Bueno, que passeu una bona tarda.
0: Sí.
3: Posa la cançó que vulgueu. M'agrada molt el Bruno Mars, però igual ja l'heu posada.
0: Alguna,
3: I,
0: sí.
3: I molt contenta, de veritat, d'escoltar-vos cada dia.
0: Oh, que
3: una abraçada per tots.
0: Que sou trampats. Ai, Montse! Molt bé. Sí, que m'encanta, Vosaltres sí que pugeu la moral, Oi, oi, oi. Va, 608-71-741. Tu també, explica'm. Quina excusa tens per mereixer la samarreta del Ja Tardes. És que avui mira, anem així. Va, que nosaltres continuem, això sí, amb bones propostes, com per exemple la que em ve de gust recuperar, una de ja fa uns anyets, a càrrec de Floraida, en aquest cas al costat de David Guetta, que demà parlarem de David Guetta, ja ho veuràs, Sí. Avui ha tornat al número 1, de la DJ Mag, de la llista dels top 100. Que arriben amb aquesta Club Can't Handle Me. Va.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
3: Després de l'èxit festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda. Un himne festiu, desvergonyit i ple d'actitud.
4: Fatxenda, de Marcos amb K, ja disponible a totes les plataformes.
3: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
4: Amb el suport del Departament de Cultura.
5: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
6: Em passes les ulleres de prop amb aquesta pantalla tan petita, no hi veig de cap ull.
7: Si et traguessis el cupó de l'11 de l'11 de l'11 dels ulls.
6: No, que si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió, no vull que em reconeguin.
7: Nena, però si a casa només hi som tu i jo.
6: Però hi ha finestres.
8: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: 5, 4, 3, 2, 1.
11: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data. El 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
12: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
11: Us hi esperem.
13: Mira, ja ve, recta final.
14: Mare de Déu.
11: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
15: Més que Catalunya, més que la cursa de RAC.
16: Un autèntic bochorno.
12: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
11: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
12: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Escoltes tots els èxits de la música.
0: Univers RAC 105. Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
17: A mi no m'agrada.
18: Castigat.
19: Yo quiero que se peleen.
17: Toma ya.
20: Ha muerto. Ostres.

0: era, és i serà sempre la reina del pop.
1: Sí, sí.
0: Madonna! Que reinventa cada dos per tres i ho ha tornat a fer, en aquest cas al costat de Sabrina Carpenter, amb aquesta, eh? Bring your love. I m'agrada, tu, escolta.
2: Ai, mare.
0: Ai, mare. Va, re, en un minutet arribarem a dos quarts de vuit, amb més missatges, més comentaris i també més vots a la batalla d'avui.
3: El roast musical del Ja Tardes.
4: Round one. I adoro.
0: Faltant-ho perquè avui en el roast musical, en aquesta batalla de cançons, enfrontem tres artistes que no tenen un pèl de tonto. Sí, sí. Ai, sempre fent les gracietes aquestes. Ai. Avui, Dia Mundial dels Calbs, doncs enfrontem tres cantants que precisament, doncs això, comparteixen la manera de rentar-se el cap. Així de clar. Doncs va, i tu, com sempre, decideixes quina és la millor a través del WhatsApp, així que agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva preferida. Va, que anem a enfrontar-les. Anem a repassar l'opció número 1. Toma! Potser és la més ballable de totes, la que més ho peta a la pista de ball, evidentment. El so de Mr. Worldwide, eh? És a Pitbull, Metal, ole!
5: Fireball!
0: Un tio elegant, sempre amb ulleres de sol, que dius, cal, cal? Eh? Diu, jo crec que va a dormir amb les ulleres ja, també, eh? De sol, clar. Sí, sí. Fireball, si és la que més t'agrada, explica-m'ho amb un àudio al WhatsApp. O potser prefereixes aquesta, l'opció número 2. Andrés, han estat pur. Aquelles emotives i que enamoren alhora, tot alhora. El so de Phil Collins, proposta que és banda sonora de la pel·li de Tarzan i banda sonora de les nostres vides. Oh, que bé m'ha quedat això. You Will Be My Heart. Ja saps que també la pots dir? És la que més t'agrada? I va, anem amb l'última opció, número 3. Home! És en Guille Milky Way, que també ens porta una miqueta de ritme en aquesta tarda, amb tota la tropa, eh? La Casa Azul, la revolució sexual. Va, i ara toca tu, ja saps, com sempre.
6: Envia el teu àudio a l'Enric Font.
0: Vinga.
6: 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Vinga. Comenta, amb quina et quedes d'aquestes, eh? Quin és el teu calb preferit? Aviam, mira, hola.
7: Hola, Enric.
0: Ep.
7: Yo voto por la segunda.
0: La segunda.
7: Una consulta.
0: Digam.
7: ¿Por qué no has puesto una canción del Cazorla, no?
0: ¿Com?
7: Cazorla.
0: ¿Cazorla?
7: Del grupo...
0: Sí, de Matina. Sí.
7: ¿No es el calvo?
0: No, no.
7: Podría haber puesto una canción de él, ¿no?
0: No. No, el calp... El calp es l'Alanillo, tú, escolta. Sí. Però que sí. Podria haver posat una de l'Alan. Una d'aquestes versions que fan així... Doncs va, vot per Phil Collins, You Will Be My Heart. Mira més, hola.
8: Enric Font, preferixo l'opció número 3.
0: La 3.
8: La revolució sexual.
0: Sexual.
8: Adéu.
0: Doncs vot per en Guille Milky Way i la Casa Azul. Va, recorda que tu també pots participar, explicar-me doncs quina és la teva preferida i... Bé, cap al final del programa repassarem quina és la guanyadora, amb el veredicte. Així que va, digues.
3: 608-71-71-41.
0: Va, anem a més. Moment d'Olivia Dean, una d'aquelles elegants. So easy to fall in love.

0: agenda, que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Maria Àngels, que vaig a buscar pinso pel gos que s'ha acabat.
2: Ja Tardes.

0: tardes a participar amb l'Enric Font.
1: Cada tarda a RAC
2: 105. RAC 105 estrena temporada. I de bo, ben segur que serà una passada.
3: Ui, sí.
2: La millor música de tot el món la punxa l'Enric Font.

0: costat de Jason Derulo. Mi chico, chico, chico. Chico, chico, chico, chico. Vinga, va, que tenim molts missatges encara per repassar, moltes històries i moltes excuses també per aconseguir les samarretes, tu. Sí, sí.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Vinga! Fa menys de 20 minuts per les 8 de la tarda d'aquest dimecres, vinga! Amb comentaris, missatges i autoestima a tope. Per això volem saber per què creus que et mereixes les samarretes del Getardes. Mira, hola.
2: Bona tarda, Enric Font. Per què em mereixo jo la samarreta del Getardes?
0: Sí.
2: A part de perquè ja tinc els gots, ja vaig insistir prou en que volia els gots del Getardes i ja els vaig aconseguir en el seu moment. També vaig ser molt pesada en que volia la samarreta del Matina Codina. I és que jo escolto RAC 105 des de les 6 del matí que comença l'Ernest fins les 8 de la nit que t'escolto a tu. Llavors, crec que un oient de 12 hores es mereix les samarretes de RAC 105.
0: Molt bé.
2: No? I d'altra tardes, per suposat.
0: Que sí.
2: Bé, només et demano una cançó de Oques Grasses, ja que divendres vaig al concert.
0: Mira!
2: Estic pensant en la gent que anirà aquesta nit i m'estan donant molta enveja perquè ja tinc moltes ganes d'anar-los a veure. Així que,
0: mentre,
2: una cançoneta per la ràdio.
0: Sí, molt bé.
2: Petonets!
0: És que ja l'hem posat tantes avui d'Oques... Però tantes, que jo crec que... Ja, per com ja anireu al concert, també, escolta'm, ja l'escoltareu. Que en posarem més, això està clar. Va, 608-71-71-41, més per aquí, hola.
3: Hola, Enric, sóc el Ricardo del cotxe.
0: Oi tal, home?
3: Estic aquí atrapat amb el problema de les obres d'aquí del Passa d'Espanya, de la manera... I mira, doncs el Dia Mundial dels Calbs jo em mereixo la samarreta perquè sóc calb.
0: Què dius?
3: Sóc calb i des de fa molts anys, des dels 18 em va començar a caure el cabell. Que imagina si em mereixo aquesta samarreta, el Dia dels Calbs.
0: Sí, clar.
3: Doncs això. Més a més que per la constància que tinc jo amb trucausa, intentar que em toqui alguna cosa, que em toquessin els gots i ara les samarretes. I bueno, res, a veure si tinc sort aquesta vegada. Que sí, que tinc, que sí, que sí.
0: Ui, què ha passat, què ha passat?
3: Que és ja l'hora que em toqui. A veure, ja tardes a que em toqui.
0: Sí.
3: Vinga.
0: Ja
3: i després,
0: tarda.
3: A veure si pots posar... Ja
0: quina,
3: sí,
0: quina?
3: Oques Grasses. La setmana d'Oques Grasses. Tinc entrada per anar per dilluns.
0: Sí.
3: L'han cancel·lat i aniré demà. Espero que no plogui.
0: Ara.
3: Perquè ja m'has frustrat que no pugui anar a dilluns.
0: Ja, m'imagino.
3: A veure, si em poses un trosset de la sort de tu.
0: Sort de... Però si ha sonat ja avui.
3: Si sort de tu i sort de mi i sort de tu, vol poder tenir sort i em tocarà la samarreta.
0: Ara, amigo. Ara,
3: tinguis una bona tarda i felicitats pel programa. Adéu-siau.
0: Adéu. Doncs sí. Molta gent, que va als concerts d'Oques. Enveja em doneu, perquè jo no hi aniré. Bé, no puc anar. Bé, no puedo, com diria per aquí el gran mestre.
4: No puedo.
0: Exacte. Va, 608-71-741, tu també em pots explicar per què creus que et mereixes aquestes samarretes. 608-71-741, va. Que t'has d'explicar coses xules perquè ja saps que torna la cursa de RAC1, no? Amigo! Que aquest any es corre a Platja d'Aro, o sigui, avui... No riguis, Gerard, no riguis, eh? Avui se me'n va. Va, suma't a l'onzena edició de la cursa aquest any a la Costa Brava. Ole, ole! El diumenge 18 d'octubre, que és el meu aniversari. Doncs vine a córrer la cursa de 5 quilòmetres i passa un dia d'esport, ràdio i moltes sorpreses. Tanto perquè, com sempre... Hi haurà ràdio en directe amb el Via Lliure del Xavi Mundó i bé, no hi faltaran totes les cares conegudes de RAC1. Així que no t'ho pots perdre. Inscriu-te a la cursa de RAC1.cat. Va, la cursa de RAC1.cat. Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Sagaró, DipSalut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
5: L'Enric Font presenta Ja Tardes.

0: Ventiles casa teva però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol.
1: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
2: Doncs vés a Mr. D.
1: És cert! Mr. D ja obre la seva tercera botiga a Barcelona, al Centre Comercial Gran Via 2.
2: Sí, el proper 7 d'octubre al Centre Comercial Gran Via 2. Hi trobaràs de tot per a la llar, decoració, bricolatge i bellesa. Tot el que necessites i, com sempre, el millor preu.
3: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
4: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
5: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
6: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
7: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
5: Menys Shazam i més RAC 105.
8: Escoltes tots els èxits de la música.
5: Tots els èxits de la música.
8: RAC 105.
9: Recordes el teu primer Corsa?
10: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes! Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a Opel.es.
11: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
5: No pots canviar d'emissora.
12: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
5: Quins seran els èxits del futur?
13: I'm Olivia Dean.
14: Benson Boone. This is Dua Lipa.
15: This is Daniel Dyer.
11: La història continua. La teva música.
16: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
17: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
18: Amb el suport del Departament de Cultura.

0: Gaudix d'exposicions, exhibicions, xerrades informatives i accions de les entitats de casa.
1: Gastronomia i tradició en plena reserva de la biosfera.
0: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera.
1: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
0: Ja tardes.
3: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
4: Hola, mogollón.
5: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Per cert, mira, parlant de cançons, el tanto aquesta que m'han enviat... Sí, oi, oi, oi. Sí, ja, és que té perill, té perill. Sí, ja ho sé, ho sé.
2: Oi,
1: oi, oi. Que m'ha fet gràcia, mira.
3: Eres el mejor del mundo mundial, ese DJ sin igual, que por la tarde te pincha canciones.

0: Rick Font, sí, que tiene un gran...
1: ¿Qué? Vale, ya, ya ho tallem aquí perquè... perquè crec que no feia falta ser continuar ja, això, eh? Però res, merci, merci. Si no el coneixíeu, era Guillem Estadella. Sí, sí, sí, que el trobem a faltar en aquest programa.
2: Ja tardes.
3: Ja tardes.
2: De 5 a 9. A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
2: Mola, mogollon.
3: Però això què és?
4: Ai, no ho sé.
3: Comencem forts.
5: Està rient.
0: No!

0: És una altra d'aquestes bogeries que de tant en tant també sonen aquí a RAC 105, al sota Another. Una ben rítmica d'aquelles que posen doncs, el punt enèrgic a la tarda. Talk to you. Oh, yeah,
1: vinga.
0: Ole! Ole, ole. Ole, tu. Va, re, uns 3 minuts que passen de les 8. Aquí estem al Getardes.
1: Sí,
0: un servidor d'Enric Font sempre com una cabra, sí. En fi. Va, que tenim molts missatges, molts comentaris. Falta el teu, eh?
2: Sí.
0: M'has d'explicar per què creus que et mereixes les samarretes del programa.
3: Ja tardes. Enviar una nota de veu.
0: Exacte. I el que també pots fer és votar a la batalla de cançons d'avui.
3: El roast musical del Ja tardes.
0: Exacte, el roast musical que avui estem enfrontant, de fet, cançons d'artistes que són calbs, que avui és el Dia Mundial del

0: és com sempre, quina és la millor amb un àudio, també. Vull dir que... Va, anem a enfrontar-les perquè, mira, per una banda... Tenim a Pitbull, Mr. Worldwide. Que no és el gos, eh? Com sempre, amb les seves ulleres de sol, ballen ritmes... Com aquest Fireball, és la teva preferida? M'ho pots explicar amb un àudio al WhatsApp? O potser prefereixes una així més emotiva? Com la de Phil Collins! You will be my heart! Banda sonora de la pel·li de Tarzan? D'aquelles xules. I, per últim, els de casa. Sí... La casa azul. Guille Milky Way, que també forma part d'aquest club de la calvície, però amb orgull, clar que sí, com ha de ser. Amb temes com aquests, la revolució sexual. I tu què? Quina creus que ha de guanyar? Doncs vinga, vol-li fort.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Exacte. Que en una estoneta repassarem el veredicte i sabrem quina guanya, així que vinga. Afanya't a votar, ala. Va, anem a més, moment de Robbie Williams. Anem a recuperar una així divertida. Seu Candy, va, fot-li.

0: Agafa el telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
2: Rec 105.
3: Qui vol festa i xerinola?
4: Jo.
3: Amb l'Enric tot mola.
5: Me gusta mucho, me gusta mucho.
6: ¿A que sí?
7: Claro.

0: Amb actitud és el que tenim en aquest programa. Almenys és el que intentem, eh? Tenir actitud per tot. I positiu, sempre. Una proposta dels Búhos, recuperant l'essència dels Fractal, aquella dels 90, que també ens venia de gust avui. Va, tenim molts missatges, molts comentaris. Recorda que el que t'estem preguntant és per quin motiu creus que tens... Quin motiu creus que tens per aconseguir les samarretes d'avui?
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Ara! Volem saber per què creus que te les mereixes, eh? Unes bones samarretes.
2: Doncs ja tardes.
0: Aviam, va, que tenim missatges, comentaris. Mira, com aquest, hola.
3: Enric,
0: hola.
3: Jo crec que em mereixo la samarreta perquè ara et diré un acudit.
0: Ai, ai, ai.
3: Tu saps quin és el cotxe favorit dels calbs?
0: Quin?
3: Opel.
0: Ostres!
3: Vinga, ens veiem. I posa una cançó de xarango, sisplau.
0: Oh, espera que em recuperi. Oi, oi, oi. Surti el sol. Una mica Guillem, o sigui, nivell Guillem Estadella, eh? Ai, m'encanta. Opel, Opel, Opel, seria, no? Opel. Ai, mare de Déu. Doncs sí, avui precisament fa ja 5 anys que malauradament van dissoldre el grup, el Charango. I avui hem recuperat alguna de les cançons. Mira, i aquesta també, per què no, eh? A la deriva. Que vaig jo, eh? Jo sí que vaig a la deriva.

0: Va, tenim més comentaris, més missatges.
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte, més àudios al WhatsApp. Va, per què creus que et mereixes les samarretes? Mira, hola. Ep.
2: Hola, Enric.
0: Hola.
2: Soc la Montse de Sitges. Doncs mira,
0: hola, digue'm.
2: Jo he tingut el meu pare tota la vida, que era cal, pobret.
0: Oh, oh.
2: I bueno, estava frustrat.
0: Però per què pobret?
2: Portava perruca d'aquelles que estaven de moda.
0: Ostres.
2: I va haver un moment que vam dir, papa, no, no queda bé, no queda gens bé això de la perruca. I com ja s'estava posant de moda, els calcs que així que van pelats estan més guapos i més atractius, i vam dir, mira, treu-te la perruca i pela't i ja veuràs que bé.
0: Ara.
2: I sí, sí, estava guapi. Sí.
0: Ole!
2: I això. O sigui, jo crec que mereixo la samarreta perquè, bueno, perquè vaig haver d'aguantar la frustració del meu pare.
0: Oh.
2: O sigui, pobret, era molt presumit i no volia que la gent el veiés que era cal.
0: Ai, pobre.
2: I bueno, doncs això. Moltes gràcies, Enric Font. Estic una mica fònica,
0: ja, ja
2: perdona.
0: Adéu. Millora't, jo també ho estic una mica, Vaig així tot el dia, mira.
3: Molt bona tarda, senyores i senyors.
0: En fi, 608-717-141, tu també participa. I avui, Dia Mundial dels Calbs, més que mai s'ha de lluir amb orgull. I per això, com avui parlem d'autoestima, volem saber per què creus que et mereixes tu aquestes samarretes, bé? Bon t'estima. Va, de seguida més. Ara, per això que tenim per aquí, és el ritme de Corona, un altre dels 90, de fet. Sí. Amb aquest ritme, el ritme de la nit. Una de les cançons, precisament, que sonen al programa de l'Héctor Huguet.

0: Ja tardes a enviar la teva nota de veu.
1: Ei, bones, Enric!
2: Enric Font, el més guapo del món.
3: Font, Enric Font.
4: Hola.
3: 007, amb llicència per punxar.
1: Hòstia!
5: Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
2: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tothom.

0: Tina Codina Best Moments.
1: Casa de la República, li atenen Carles, m'ànim.
2: Va, president Puigdemont, som de RAC 105. Bon dia, Carles! Guapo!
3: Una mica de ganes de tornar sí que deu tenir, no? Després de 9 anys.
1: Sí, bé, sé.
3: Què vol dir, sé?
1: El que passa és que aquest galifardeu del jutge Llarena just m'ha aixecat l'ordre d'atenció ara, que deu haver-hi mitja Catalunya odiant-me a mi i a Junts pel decret de la Mari Carmen.
4: Això és veritat.
1: Ja ho podria haver fet d'aquí uns mesos, el malparit, que s'ho menti tot la nana aquesta de Madrid, la Nogueres.
3: La Míriam tornarà segurament amb una campanya electoral a la vista. No?
1: Oh, calla, calla, quina mandra, unes eleccions ara. És que Llarena m'ha ben putejat, ara. Sí, sí. I jo aquí a Bèlgica estic prou bé.
3: Ah, sí?
1: Tot el dia mengem músculs amb patates, passejo, ningú em reconeix pel carrer, ningú em diu Puigdemont a prisió, i ben tranquil, perquè et dic una cosa.
5: Que bé.
1: A Waterloo no arriba ni una alerta de protecció civil.
5: Ostres!
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. RAC 105, la teva música.
6: La ràdio dels teus artistes preferits.
0: Aquest és el so.
6: Aquest és el so.
7: Ja tardes.
6: Amb l'Enric Font.
8: Mola mogollon.

0: al costat d'Ultranater. Una història que ho ha patat aquest estiu, eh? Sí. Moon to the Sun. A mi m'agrada, eh? Escolta, sí, mola molt. Va, re, uns 4 minuts i arribarem a 2:15. Aquí al Getardes, moment de nervis. A posar-nos serios, solemnes, per resoldre la batalla de cançons d'avui.
1: El roast musical del Getardes.
2: Round 1, fight!
0: Doncs sí, un roast musical avui dedicat al Dia Mundial dels Calbs. I per això hem posat a cara a cara Calbs Il·lustres, amb tres cançons molt diferents. I vosaltres heu tingut l'última paraula, com sempre, amb els vostres vots, a través del WhatsApp. Perquè, mira, anem a repassar què tenim aquí sobre la taula. Perquè, per una banda...
2: Fireball.
0: Home! Pitbull, amb el seu Fireball, eh? Sempre amb... amb aquesta actitud de fiste, fiste, fiste, eh? Sí. Una bona història que ha rebut també molts missatges, molt suport, però aquesta altra, que no té res a veure, també no es queda pas curta. És la part més emotiva del combat. En aquest cas, Phil Collins, amb aquest You Will Be My Heart, banda sonora de la pel·li de Tarzan, cançó d'aquelles precioses i... de pell de gallina. I per últim, els de casa. Home! La Casa Azul amb la revolució sexual. Aquí teníem en Guille Milky Way posant doncs, aquest rotllet pop que tant ens agrada. Les tres, que són cançons d'aquelles brutals, però només una pot guanyar. Oh, oh, oh. Tres cançons, tres calbs i una és la que es corona com la guanyadora d'aquest dimecres del Rose d'avui. Oh, oh. Vinga, va. Anem-hi de cara, sí. La guanyadora de la batalla de cançons d'avui, especial Dia Mundial dels Calbs, és... Home! Home! Grans! La Casa Azul amb Guille Milky Way. La revolució sexual.

0: tu!
1: Sí!
2: Ja tardes!
3: Ja tardes a pujar el volum! A RAC 105!
4: Si bé tu vols passar...
5: Sí, claro!
4: ...a l'Enric Font, has d'escoltar...
5: Ria?
6: Doncs sí.
7: Les autoritats sanitàries adverteixen que riure és imprescindible per la salut.
8: Bueno, que l'ha dicho!
9: Toma!

0: La proposta de Teddy Swims amb aquesta Mr. Know It All. Aquestes xules i elegants. Va, que anem a repassar els últims missatges, no, d'avui? Bé, dels últims, dels últims. Recorda que simplement m'has d'explicar per què creus que et mereixes les samarretes del Getardes i entraràs en el sorteig.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font.
0: Vinga.
1: 608-71-71-41. Getardes!
0: Sí, Getardes! A veure, què m'expliqueu? Quines excuses teniu perquè us toquin? Hola!
2: Hola, Enric Font, sóc la Vanessa d'aquí de Barcelona.
0: Oita.
2: I jo crec que mereixo la samarreta perquè t'escolto totes les tardes. I així, també, em podrien portar la samarreta al gimnàs per fer la meva classe de zumba.
0: Ole!
2: Un petonàs! Bona tarda!
0: Ai, gràcies! Ara, sembla que ho digueu com si fos un suplici escoltar el programa. Que algú pensarà, eh? Bé, en fi... Ves per aquí, hola!
3: Bona tarda, Enric. Bueno, jo vull una samarreta perquè disfruto totes les tardes escoltant el programa. Realment no puc estar sense vosaltres.
0: Ale.
3: Un petó i una abraçada.
0: Sí que sou macos, macos, macos. I maques, maques, maques. Ai, que guai. A veure, més, hola.
4: Hola, Enric Font. Felicitats pel programa, primer de tot.
0: Gràcies.
4: Mira, el que es mereix una samarreta del programa és el meu home.
0: Epa.
4: Perquè fa un any va tenir un ictus.
0: Ostres, què dius?
4: Va estar molt fotut.
0: Ja m'ho imagino.
4: Va estar un mes ingressat a l'hospital. Però pensa que ha tingut una voluntat, però a dia d'avui està molt millor, però encara està de baixa.
0: Ja m'ho imagino.
4: I, bueno, està treballant-ho. I no ha perdut l'esperança.
0: Sí.
4: Doncs per
0: sí.
4: Això jo crec que ell es mereix aquesta samarreta.
0: Ah, mira.
4: Sí. I una altra cosa,
0: digue'm.
4: Li pots posar actitud de buhos.
0: Sí,
4: li dedico a ell.
0: Olé.
4: Vale? Moltes gràcies.
0: Mira que ja ha sonat, però va, un altre cop. Sí! Que s'ho mereix, evidentment, la samarreta i tot, tot. S'ho mereix tot. Va que sí. Sempre amb actitud, clar. Energia positiva. Home! Va, que en una estoneta repassarem més missatges, més comentaris. Ara per això, mira, ja que People no ha guanyat avui, i és el Dia Mundial dels Calbs, arriba per aquí al costat de Marc Anthony, anem a recuperar aquest Rain Up On Me.

0: això només passa al Ja Tardes.
1: També ens agrada que participis al WhatsApp, però atenció, perquè avui ha passat una cosa que jo crec que ha trencat tots els rècords del programa. Però tots, tots, eh? Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons.
2: Dios mío, és gravíssim!
1: Evidentment, qui l'ha enviat, si m'estàs escoltant, entendràs que no el puc posar, no? Que un amic també 6 minuts, bueno, però a la ràdio.
0: Ja tardes.
3: Ja tardes.
0: De 5 a 9. A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: vols enviar la teva nota de veu.
1: Bona tarda, aquella tarda, sinvergüenza.
2: Hola, Ripoll.
3: Yep, Enric, Enric, Enric, Enric.
4: Aló, aló.
2: Bona tarda, Enric Font, que molt és mogollón.
3: Que ja tarda.
5: Com unes loques.
2: No és culpa teva, ni tampoc és meva. És culpa de l'Enric.
6: M'amenitzes molt les tardes.
7: Una abraçada enorme.
6: Ets la bomba, Enric Font.
8: Fotre-li canya.

0: pencar i et ve de gust escoltar una cançó.
1: Al Ja Tardes et posem tot el que ens demanis.
2: Cada dia de 5 a 9.
1: A Rec 105.
2: Amb l'Enric.
3: Els teus desitjos són

0: Guaita! Amb la nova! La Tame Impala, la... Lusa, Lusa. Doncs tocarem el 2, escolta'm, sí. Sempre és un plaer estar al teu costat, un dia més. Avui dimecres, aquí al Ja Tardes. Home! Va, i demà dijous, evidentment, tornarem aquí a liar-la una miqueta. Com ens agrada. Va, tocarem el 2, però abans hem d'esbrinar qui s'emporta les samarretes d'avui. Doncs enhorabona al Francisco Manuel i a la Nina. Guanyadors d'avui. Es mereixen les samarretes. Oi tant, eh? Sí. Doncs vinga, com hem comentat, demà més i millor, esperem, eh? A partir de les 5, com sempre, aquí, com un clau, a l'After War radiofònic de referència, eh? De tarda! Va, apa-li!
1: Adéu, Enric, adéu. Fins demà. Sí. Demà hi tornem, eh?
0: Això espero. T'esperem. Ara, aquí estarem, eh, Rodolí? Va, que marxarem amb una mítica dels The Black Eyed Peas, ja veuràs. Amb aquesta, Where is the Love? Ara sí, tocarem el 2. Apa-li, sigueu bons, eh? Fins demà. Ciao, pescau, bacalao.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol
3: RAC.

0: RAC 105.
1: On sona el millor dels millors. El millor dels millors.
0: La casa dels teus artistes.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: This is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: like a damn vampire.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
4: 7, 12, 19, 28 i 50. Els sols, l'1 i el 6.
3: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
1: RAC 105.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Aquest és el so RAC 105.
2: Superstar Karol G, Bruno Mars.
1: On sonen els millors dels millors.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
3: RAC 105.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
1: On sona el